0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, m'encanta. M'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: goals. Escoltes, Icar.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
0: Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

porta pas, però és difícil saber quina nova sortirà. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però una redacció ens ha punjat pas.

I jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estat radi, prim, pa mi és un santuari.

Escoltes i cas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era a la vegada la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de goma com la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: La 5...

0: dia, matiners, avui 8 de juny, fa anys.
1: Oi, a veure, tornem-hi, arrenquem la setmana. A veure.
0: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o sí. Kanye West.
1: Kanye
0: perquè
1: West.
0: Mai sé com és.
1: Kanye West.
0: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
1: No ha passat.
0: Kanye West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
1: Oh, escolta, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
0: És l'única frase bonica que tenia Kanye West.
1: Estic convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
0: Perdó.
1: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.
2: We're stepping in, we're not stepping out. What well, I'm also this is how your teams have made up this style.

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui, 8 de juny, es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maio, Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte.
2: Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... No, bueno, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstica, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teníeu ansietat o no.
0: Ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Total, totalment.
0: El pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera m'ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
3: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, eh? Sí. Anem al revés, doncs.
3: Sí, jo vaig suspendre que m'han dit sortirem a la primera i vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar, gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial. L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa

0: De les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que se li ha complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats per $1.5 milions.
1: Uau.
2: Pare meva, de veritat.
0: A més, recorden que Trump té invertit $50.000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants doncs alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700.000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta pasteta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, eh? No s'està de res.
2: Mare meva.
0: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
2: Ah, mira, ho haurem de...
0: Tenen bons punys,
2: si crec. Finalment se celebra, haurem d'estar...
0: Haurem d'estar alerta. Serà el 14 de juny, eh?
2: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
0: La setmana que ve, no sé quin dia cau.
2: Crec que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el
0: diumenge.
2: Dia 14. Eh que sí? Gràcies, Carola.
0: Fins ara. Adéu.
2: 2 minuts, arribem ja a 5:15 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nick Cap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
2: Gràcies, com sempre, Andreu. I aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
4: Doncs a veure què us sembla el tema.
2: De
4: viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, eh? La concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estan gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenir una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
2: És que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
4: I tant. Tant
2: això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia
4: no
2: poder-te dedicar uns dies per tu.
4: Sí, sí, sí, però no? Hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
2: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
4: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
5: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot. I queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
4: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
2: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant.
4: Estic moltíssima.
2: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguem també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skatepark, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
2: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
1: And my husband said, wow, this is ridiculous, and got up and left the room.
7: Which part was ridiculous?
1: That I would have a bilateral.
7: Oh.
1: He was furious.
7: Oh.
1: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make the
4: decisions. Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
2: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions, una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el cert és que explica coses molt interessants. I el cor també batega amb Almudena Cid, que pobre Almudena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
4: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
8: Te voy a hacer yo una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
9: Vale, pues.
8: Porque me parece tan injusto, sí, ¿no? Todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo... Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
2: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Almudena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Almudena Cid, és que mai li han preguntat, però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
4: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
2: Sí, jo penso que sí. Almudena Cid és una noia que... no sé, traspua tanta generositat,
4: persona.
2: Tanta bona
4: sí.
2: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després
4: Exacte.
2: De 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta, i crec que és bastant educada responent
4: molt,
2: als periodistes,
4: molt.
2: També t'ho dic.
4: Ho ha fet molt bé.
2: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'ara quins sons deixa la ràdio.
4: Divendres al matí de Catalunya Ràdio van plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
10: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir... Em pots deixar avui, aquesta tarda, 200.000 euros?
2: No.
10: Llavors jo la vaig trucar i dic, escolta'm, Maripili, és veritat, això?
4: Clar.
10: I em va dir, sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
11: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
2: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros.
4: És fortíssim.
11: És que és una bestiesa, eh?
2: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
4: 200.000 segur que no. Segur que no. Això segur que no.
2: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga?
4: Pocs.
2: També poden pensar
4: Pocs.
2: Els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada maiol, eh?
4: 200
2: quants?
4: Màxim.
2: 200 euros, Lara García.
4: Jo podria deixar 1.000.
2: 1.000.
4: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
11: Depèn de per què, també, saps?
2: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, No s'ha de barrejar, tot
4: jo
2: això.
4: Jo crec que no. Ja sé a qui li deixaria i a qui absolutament Exacte. No li deixaria.
2: El teu és com li dius que no.
4: No. Espavil.
2: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de com 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
4: Clar.
2: Saps?
4: Sí, sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenia, en aquest cas.
2: Després envio whats, que jo no em puc quedar
4: ara,
2: de
4: la
2: no, no, no, home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només en van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: Recordant la música de David Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i a aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres. Ara, bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana.
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, sí, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recte final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica llispada.
2: Exacte.
0: Vinga, Lara García, desperta! Qui vol fer espelmes avui, que està mirant a l'infinit?
2: Sí que està, sí, ara estem
0: Lara, una filla...
2: mica la mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies,
2: sí,
0: Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui vol fer espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de la televisió, Emma García.
0: Ara.
2: Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West,
0: veus?
2: Que farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas,
0: sí,
2: en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom, efectivament és la filla
0: clar
2: de Frank,
0: sí,
2: Sinatra, i avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
3: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa a Lleó 14 a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 932017474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
5: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies proiranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provenents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
5: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
5: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir Lleó 14 va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
5: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
6: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
5: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
5: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
5: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compta perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami en les pròximes hores. Es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
5: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
5: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
5: Adéu-siau.
3: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el Pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
4: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtic al Real Madrid, Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de la portada, el periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
4: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
4: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
4: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
4: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
4: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
4: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que l'intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:07, a Maria Sílvia Solanes, bon dia.
8: Ah, Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Clar. Aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: Tot arribarà.
3: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm... Mira, recorda Silvio quan... Sí. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
8: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banquiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santi Ponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i a banda d'aquestes begudes van decomissar també la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Veiem el correu d'en Andalusia.
3: El sistema peculiar que ha trobat una rosaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
8: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital Aguaita. I és que per als flamencs els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements. I ara també 50 estelades.
3: Qui ha desaparegut? Qui està desaparegut?
8: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek. Però veiem a La Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
3: Déu-n'hi-do, veurem sí. Com acaba aquesta història. I el sí. Programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
8: Sí, considerem amb el grande per
3: no
8: la prova.
3: No la tapa, eh? La tapa.
8: La tapa.
3: No la tapa. Tapa.
8: Menjar. Ah,
3: exacte.
8: Menjar, menjar.
3: Per si de cas.
8: Sí. Coincidirà amb el grande part, que serà Barcelona, com tots sabeu. La capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets amb els colors dels mallots. Doncs bé, ara que no podia ser una altra manera, una tapa, i han buscat un color d'aquesta tapa. Quina havia de ser?
3: El groc, clar.
8: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
3: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
4: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sense, de fet, la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
3: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots, matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil, i també a Girona es presenta Flash de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
3: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Això? Què és això?
9: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dart contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar: heu vist que tenim una caseta, no? Aquí són més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
3: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
9: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
3: Una cosa de tensioneta.
9: Allà alguna tensioneta.
3: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen una miqueta l'una a l'altra.
9: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, alguna altra edat, no sé.
3: Veurem què és el que passa, si Alejandro Sanz, doncs, escolta'm, va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 3 quarts de 6 del matí, avui movem el dial, alerta, fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
10: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
3: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí, i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
12: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golab Giri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golab Giri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Veieu, Roger, bon dia de nou.
13: Bon dia de nou.
3: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
13: Doncs mira, em sap greu discrepar el Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està de festa, que exactament és la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem àgora esportiva especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara. Bueno, ara espero que no.
3: Ara que estiguin descansant,
13: però que es llevin d'aquí una estona per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa. Tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara resecta l'estudi 1, exactament. I després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica de concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
3: Que som horrorosos, de tant. Que anem-hi o no?
13: Vinga.
3: Arriba la Dada Maiols. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure què ens sorprèn avui Maiol, Roger. Sara, alerta, eh?
13: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema! Que quedàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
3: Milions.
13: Sí, molt bé.
14: Forquilla.
13: No
14: sé, una idea.
13: Entre 1 milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
3: És que, clar, ha d'ingressar molts diners.
13: Si em diu forquilla, i m'ho invento.
3: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
14: 70.000.
13: 70.000
3: milions.
14: 70.000 milions.
3: Massa. Jo diria que 30.000. Més que és molt, 20.000.
14: És molt. 25.000.
3: 20. 1.000.
14: 1.000 milions.
3: 2.000 milions.
14: Però què dius? Sí.
13: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
3: Clar.
13: És que sou... Què dius, 2.000 milions?
3: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
13: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
3: No, perdona. En conjunt...
13: Has començat a dir 70.000 milions. La mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
3: Per la Sara. Molt bé, Sara. Molt bé, que la Sara afina molt, eh?
13: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
3: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
13: Fins ara.
3: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
15: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Leire Díaz, bon dia.
17: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
16: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
17: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
18: Si aquest acord realment sortís que no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
19: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
20: Catela Penya! Ah! Què passa?
21: Quina il·lusió!
20: Ah, hem engreixat una mica.
21: No, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
20: Sí.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Les dones i els dies.
0: Amb Montse Virgili.
2: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
1: Per orelles fines i cors oberts.
2: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
1: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
2: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Que m'he comprat un armari.
3: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
22: Sí, sempre anava a burra.
13: Una burra, els penjadors...
22: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
13: No! Home, és que el tardis d'alta baix del balcó, eh?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
3: Recta final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, però ens quedem amb aquests dos moments, on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
24: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
25: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... perpetuar, no, però tots, a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, doncs ens agafem aquest passat, sí, no? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrent de no sé què. I de cop sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda? Estava fantàstica.
24: Clar.
25: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
3: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre la llengua.
25: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric, sí, i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu, escolta, m'entens que hablar... No, no costa res respectar això.
24: Es poden fer petites coses, cada dia.
25: Jo crec que si jo...
24: Fer aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana, jo entro i demano el cafè amb llet en català.
25: Jo faig molt, mantinc el català. Molt, molt,
24: molt. I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
25: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre o que es vol dedicar al teatre ha de saber parlar bé el català. Aleshores, estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el cony. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
3: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
22: Sempre
3: té raó. Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
22: Sempre.
3: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de Pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
26: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els és estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant, doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no? Per manca de recursos.
3: Doncs també fantàstica, Letícia Dolera.
22: Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
3: No l'has vist encara, Pubertat?
22: No.
3: Home, l'has de veure.
22: Molt bé.
3: Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 93207474, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
27: Hola, bon dia.
3: Com estàs, Olga?
27: Molt bé, començant la setmana.
3: Veig que, de moment, el cotxe.
27: Sí, vaig camí de la feina.
3: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
27: Visc a Montmeló i treballo a la Vall d'Hebron.
3: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
27: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
3: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
27: Sí, no, em tiro tot el matí,
3: Ah!
27: Sí.
3: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
27: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
3: I fins a quina hora treballes, Olga?
27: De 7 a 2.
3: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
27: No, molt bé, molt bé. Bueno, tinc guàrdia els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé. Els dies a diari, molt bé.
3: I últimament com tenim a Vall d'Hebron? Tranquil·let o no?
27: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també.
3: Com va això? A veure, explica'ns-ho.
27: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
4: Que curiós.
27: Tot en funció escolar.
3: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
27: Sí, molt.
3: I tu per què creus que passa això?
27: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, eh? Perquè els pares treballin, nens que... moltíssim, molts nens van al poble. Nens que porten medicació, ho sé, perquè quan jo abans estava a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
3: Ben curiós, eh?
4: Clar, la gent marxa de vacances. Ah,
3: exactament.
4: No?
27: No, però, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
4: amb els avis.
3: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
27: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
3: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
27: Molt bé, gràcies.
3: Que vagi bé, adéu. Lara García, també molt bon dia.
4: Adéu, fins demà.
3: Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: música de Bruno Mars per arribar pràcticament ja a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall, sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines,
0: sí.
1: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat si el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé, no sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo Estrans, hola.
1: Sí, sí, té una identitat sí, sexual. Sí.
0: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, sí, sí, està clar. Sí.
3: Bé, ja, perfecte.
1: No sé, ara.
0: Està bé, està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba algun a Ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, dura un parell de dies.
0: Doncs vinga, tornem demà, Cordomí, també una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Mar Negre. Capítol 6. El poeta és mort.
2: Si vols que t'ho digui, ja estic una mica fins al que no sona d'haver de passejar-nos per tot el país entre paradetes de llibres i que el molt fill de puta del lletre ferit no faci ni esment d'aparèixer. Es deu haver collonit. O em preparo una dessonada, vés a saber. Però mentre nosaltres, com el cul d'en Jaumet...
3: Saps que m'encanta quan t'enfades? Trobo que quan vols arreglar el món tu sol estàs més guapo que mai.
2: I a mi el que m'agrada és que parlem seguint exactament els tòpics dels enamorats. I això que m'havia jurat que a mi mai no em passaria.
3: Tampoc t'havies imaginat mai que acabaries embolicat amb la teva cap, que sobre és sergent i que acaba de ser mare soltera. Així que mira, posats a canviar plans, això de parlar com dos enamorats de mel i sucre tampoc em sembla el pitjor.
2: El més divertit serà quan ens demanin allò de com va començar la vostra història o com us vau conèixer i poder dir que, mira, mentre estàvem perseguint un criminal anomenat el Lletre Ferit, vam anar recorrent el país i en una fira del llibre, en un moment de tensió, ens vam abraçar i una cosa va dur l'altra. I ja ho veus, havent de dissimular quan estem de servei, però a la vegada tenint la sort de compartir-ho tot i de, si s'escau, poder aparcar el cotxe en un voral. Sort que anem de paisà, que d'uniforme hauríem cantat molt més.
3: Sí, això sí que és una sort. A més, amb totes les reivindicacions de les companyes de promoure una roba no sexista i còmoda, que hi estic totalment a favor, que ningú no em malinterpreti ara, que mai no se sap on té col·locat el micròfon la fiscalia, amb tot això de la roba, et deia, l'uniforme trobo que em queda fatal. Així de paisà, si vull, puc mostrar que encara tinc un bon cul.
2: Això sempre. Però sense uniforme i sense res, també ho pots mostrar que tens un bon cul i un bon de tot.
3: Tu, que em mires amb bons ulls i que ets així de maco. Però no ens n'anem per les bardisses. De moment, haurem de deixar-nos la roba posada i estar ben atents. Tinc la sensació que avui es mourà alguna cosa. I com a mínim la fira ens haurà servit per venir fins aquí. Sempre m'havia fet il·lusió, això de conèixer Folgueroles. Segurament perquè ens van fer estudiar tant Verdaguer a l'institut que d'alguna manera ja tenia ganes de veure on va néixer.
2: Doncs mira, ara ens atensarem fins a la casa on va néixer. Allà hi ha algun dels companys de guàrdia i comprovarem que tot el dispositiu està en ordre i ben desplegat.
3: A tu te'l feien llegir a l'institut, en Verdaguer?
2: Només el Canigó. Tenia un professor de literatura, en Pere Roca Guinarda, que era un apassionat de la natura i que sempre deia que a la motxilla de qualsevol excursionista català hi ha d'haver sempre un exemplar del Canigó, perquè a qualsevol excursió sempre hi haurà un bon moment per poder llegir-lo. El cas és que des de llavors me l'hem portat sempre, amunt i avall, i és una de les meves lectures preferides. I més, dalt d'un cim. A vegades, els mestres tenen raó. Passa que en aquest país ningú els fa ni puto cas i els hem tret tota l'autoritat.
3: I més, si són de literatura.
4: Mira-te'ls tan enamorats que estan gràcies a mi. Ves per on, les meves accions encara han tingut efectes col·laterals inesperats. I no puc dir que no facin bona parella, aquests dos. Tant anar amunt i avall perseguint-me. I al final, el que han fet ha estat trobar-se a ells mateixos. Ja era hora que la sergent pogués tenir alguna alegria, pobra dona. I ell, de moment, és força valent, perquè no té recances en entomar una relació amb una dona més gran que, com qui diu, fa dos dies que ha tingut una criatura. I jo que me n'alegro, perquè no tinc res en contra seu. No els vull cap mal. Jo tinc una missió concreta i ells fan feina per evitar-la. I això no deixa de ser un joc i un repte a veure qui arriba més lluny. I ja em va bé tenir algú que em persegueixi, perquè així tot té més emoció i fins ara els he estat donant peixet. Però aquí, a Folgueroles, començaran a canviar les coses. De moment, ja els torno a tenir localitzats, aquest parell. Això, rai. I pensar que els he cansat una mica ja em va bé, que van haver d'anar a Figueres i a Palamós i veure que no avancen en res en la investigació. Deu ser ben frustrant, però... Mira, crec que això els anirà bé com a parella. Ara que els tinc localitzats, he d'anar a veure si ha arribat la següent víctima i a preparar-ho tot, que si tot surt com ho tinc planificat avui, el lletre ferit tornarà a cobrir-se de glòria.
5: De golfos de neguit, d'onades de trist,

0: i que si fossin americans la tindrien. Començant pel rei Jaume I el Conqueridor i acabant amb en Narcís Montoriol. Si vos, jo hi afegiria en Joan Martorell i l'Ausiàs Marc, algun altre rei medieval, en Guillem de Berguedà, en Salvador Dalí o en Josep Pla.
1: Com sempre, cap dona.
0: No m'hi havia fixat.
1: Aquest és el problema. Mira que en tenim de ben interessants, també. Podríem començar per Aurem Biaix d'Urgell i acabar en la Rodoreda, passant per Elisenda de Montcada, Isabel de Villena, Teresa Claramunt, Caterina Albert o Caritat del Río, que sens dubte és la meva preferida. Una espia sensacional al servei de la causa soviètica. O sigui, que ja va sent hora de començar a enxamplar mires. Que els homes sempre us esteu mirant al melic.
0: A les seves ordres, sergent. Tens tota la raó i et reconec que d'alguna no en tenia ni idea. Però mira, aquí sí que hi ha la casa d'una altra noia que també mereixeria una bona pel·lícula i que se'n parlés més. Perquè hauria estat una excel·lent escriptora si la dissort no s'hagués creuat el seu camí.
1: És la casa de l'Anna Dodes?
0: Veig que estàs ben informada.
1: No gaire, no et pensis. Em sona el nom i una mica el cas, però no en sé gaire res.
0: Doncs era una jove promesa de la poesia i de la filologia i de la música. Havia escrit alguns contes, alguns petits assajos, i amb una amiga seva, Gemma Rajamí, se'n van anar a fer un viatge que tenia com a destinació final l'Alguer. Però les varen assassinar segurament el 13 d'agost de 1986 a Brisac, Occitània. Tot i que això va ser el lloc on les van enterrar. Les havien trobat al bosc en un lloc proper però indeterminat. Només se sap que les dues anaven a Sardenya i que volien arribar amb autostop fins al lloc on poder agafar el vaixell més barat.
1: Quina bestiesa. I se'n sap res?
0: Torna a ser un d'aquells casos sense resoldre. Mai no s'ha trobat el seu assassí o els seus assassins, si és que van ser més d'un. A poc s'ha anat publicant la seva obra literària i de l'Anna Doda se n'ha mantingut el record. No tan així de la seva companya. Des de llavors. I sí, aquesta és la casa on va néixer. Tothom ve a veure la del poeta, però està bé recordar que també hi va haver un altre poeta important a Folgueroles i sobretot pensar en com de bona podria haver arribat a ser si ja havia fet el seu esclat literari. Jo no en tinc ni idea de poesia, però tothom diu que era molt bona.
1: És per això que penses que el lletre ferit pot atacar avui?
0: És probable. No ho sé, és com un pressentiment. El lloc és preciós. Som en un mercat vell de poesia. Per tant, un escenari prou atractiu. En una de les pàtries literàries del país i, a més, amb un programa d'activitats ben atapeït. Si el lletre ferit vol atacar, aquest és un escenari ideal per fer-ho. I, a més, hi ha tanta gent que ens complicarà força poder veure'l i poder actuar per intentar atrapar-lo. Jo crec que és el dia perfecte.
1: Sí, això sí que m'ha sorprès. Hi ha molta més gent al Mercat Vell de Poesia que en alguna de les altres fires a les quals hem anat. No ho hagués dit mai. I el que em sorprèn és que hi ha molta gent jove. A més, mira, remenant i mirant llibres. És sorprenent.
0: Deu funcionar perquè ja fa anys que va en marxa. I ja saps que en aquest país, si una cosa no ha funcionat a la segona ocasió, no sol arribar gairebé mai a la tercera. I ja estic content que sigui una fira de segona mà. Sempre m'han agradat.
1: Per què?
0: Doncs mira, en primer lloc, perquè són una contribució a l'economia circular. Empren un producte que ja no és habitualment a les botigues convencionals. I li donen una segona vida. I que aquest producte sigui un llibre, i més un llibre de poesia, a mi em fa un goig especial. Què vols que et digui? A més, són una oportunitat per acostar el món de la cultura a tothom. D'acord que hi ha llibres que són molt cars i molt buscats, però també n'hi ha molts de xulíssims per 2 o 3 euros. I també perquè crec que tota aquesta gent que es dedica a aquest negoci, el dels llibres vells, vull dir, tenen un punt romàntic i boig molt interessant. Són botiguers, però els que a més són llibreters i estimen el que tenen i ho valoren, per mi, són molt admirables. Em fa molta gràcia que hi siguin, independentment que jo compri o no compri llibres. Simplement saber que existeixen em reconcilia una mica amb el que som. I a més, entra de ple en els criteris de sostenibilitat. Estan donant una altra vida als llibres. Si ho penses bé, tot plegat no deixa de ser ben bonic. I si ara, a sobre,

0: canviessin de musiqueta, encara seria millor, que ja estic del Roger Mas una mica fins al que no sona. Mira que m'agrada aquest paio, eh?
1: Us penseu que sóc imbècil? I us penseu que ho podeu tenir tot controlat? Però em subestimeu. Avui us donaré una lliçó que no oblidareu en uns quants dies. Avui descobrireu el veritable poder del lletre ferit. Ja podeu posar parelles de Mossos patrullant a l'escenari. I a la casa del poeta i alguns altres de paisà, que us tinc controlats i que el meu pla serà infal·lible. Per molt que vulgueu, no em podreu atrapar. I en aquest cas, serà la pròpia víctima qui arribarà a la seva dissort. Passegeu. Passegeu el vostre amor per la molt anomenada Vila de Folgueroles, que ben aviat seré jo qui marqui el compàs de la seva vida i dels seus habitants. Espereu que es faci migdia i veureu com no hi ha res que em pugui aturar en el meu camí, perquè he renunciat a tot per fer més gran els meus actes. Us convindria llegir una mica més a Verdaguer per entendre les meves motivacions, com quan escriu la pobresa. Tot ho he perdut. L'honor i la riquesa, les corones de llor que he somiat. Me diu germà la rònega pobresa, s'avergonyeix de mi la vanitat. Tirir per la finestra ma fortuna, veient millor fortuna esdevenir. Em llançava les coses d'una a una. Les ales me sentia alleugerir. M'avingué amb la pobresa la bonança. Perdent los béns també em perdia el jou. Si de res jo sentia la recança, me deia Déu, de mi no en tindràs prou? Ah, és tan fascinant la vida d'aquest home que em fan ràbia els que volen estudiar i se li apropen. I així és com he escollit la meva propera víctima. 10 minuts més i serà a dalt de l'escenari. Llavors arribarà el moment que tothom està esperant el meu retorn. I ja veuran que tot està pensat i calculat, que hi ha un pla que està guiant tots els meus actes i que no estic boig, que el que estic fent és per salvar la literatura catalana.
2: Els he vist molt tranquils, el parell que està fent guàrdia a la casa Verdaguer.
0: Oh, avui hi ha hagut més visites que cap altre dissabte o diumenge. Però tampoc no deu haver fet llarg. Potser entre setmanes, si fan més visites d'estudiants, el ritme deu augmentar. Però tampoc no ho sé. Ho hauríem de preguntar, per pura curiositat. Però sí, tens raó. Són en un bon lloc els agents que els ha tocat cobrir la casa. Ni tan sols s'hi han de matar gaire.
2: Ens veus així, quan siguem grans? Vestits d'uniforme, en un poble petit i vetllant pel manteniment de la pau social i l'ordre?
0: Val més això que ser a l'oficina de denúncies com a policia en segona activitat. Sobretot, perquè això d'escriure màquina mai no ha estat el meu fort, i ara que s'han carregat els accents diacrítics ja no acabo de reconèixer ni el català que vaig estudiar. I així, passejant pel poble, i anar fent, i qui dia passa any empeny, segur que deu ser més divertit. I poder anar explicant batalletes, com aquella que un cop vam estar perseguint un paio que es feia dir a si mateix el lletre ferit, tindria el seu què.
2: Doncs haurem d'anar pensant en algun poble xulo.
0: I que no sigui d'aquells on hi va la pixapinada a l'hivern per anar a esquiar, ni la pixapinada a l'estiu per fugir de la calor de Barcelona i poder banyar-se a la platja o a la piscina mentre importen la seva música de merda i fan com si la vida fos un puto anunci de cervesa.
2: Fet. Ja podem començar a buscar. Que trobar això no és fàcil. I a mi em falten només 15 anys per arribar als 50 i que em considerin una vella exterminable.
0: Mira que n'ets d'exagerada. Va, marxem, que ja se sent que anuncien el pregó. Aviat serà migdia i començarà la festa grossa. I hem d'estar més atents que mai, que de fet serà el moment en què hi haurà el màxim de gent concentrada en un sol punt. I si el nostre home busca fer una acció d'impacte, aquest serà el moment indicat.
3: Senyores i senyors, us anunciem que en 10 minuts a la plaça de l'Església es farà el pregó del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles, a càrrec del poeta, músic i professor Jaume Coll Mariner. No us ho perdeu!
2: Anem-hi abans que arribi tota la gentada. Potser també que hi fem anar els altres operatius, tan uniformats com de paisà.
0: Aquí el caporal Vaireda a totes les unitats. Ocupem els espais que tenim tots assignats a la plaça. No dubteu en fer qualsevol intervenció si veieu algun element sospitós. Sergent, tots ho han copiat correctament i estan ocupant les seves posicions.
2: Perfecte. Tothom en posició i amb els ulls ben oberts. Aquest pot ser un dels moments preferits del lletraferit per actuar. Estigueu ben atents, ulls ben oberts.
4: Benvolguts, ciutadans de Folgueroles. Benvolguts, amics de tot arreu. Avui és un dia especialment important per mi. No sé quin ha estat el motiu que ha propiciat que els organitzadors d'aquest Mercat Vell de Poesia de Folgueroles m'hagin escollit per fer el pregó del mercat. Però certament n'estic encantat i honorat. En primer lloc, pel que suposa aquesta festa de la paraula que s'ha relat perfectament en el nostre calendari cultural i s'ha convertit en una cita indefugible pels amants de la poesia. En segon lloc, perquè se celebra el poble on va néixer Jacint Verdaguer, que per molts és el far, l'home que ens guia, el poeta que va ajudar-nos a salvar els mots i els va fer tan grans com el seu magnífic Canigó, una de les muntanyes mítiques del país, i que encara ho és més gràcies a ell. El poeta...
2: A tots els dispositius, informeu. Què ha passat? Algú veu alguna cosa?
0: Qui ha estat?
2: Estanis, corre. El poeta, posa't a recer.
0: Ja hi vaig.
5: Que tothom es posi a recer. Traieu la gent de la plaça. Aviseu els sanitaris. Tenim un possible codi 60. Repeteixo. Tenim un possible codi 60 amb un civil.
2: Surtin de la plaça i vagin a llocs de cobert. Que tothom surti de la plaça, vinga! Que pugui entrar l'ambulància. Quan trigarà?
0: No cal que s'afanyin.
5: Confirmem el codi 60. El poeta és mort. A totes les unitats, busquem un tirador amb una ballesta o amb un arc o amb una cosa semblant. La víctima té una fletxa enorme clavada al cos. No té pols, no respira. Confirmo la mort a l'espera que arribi l'equip sanitari. Que tothom estigui a cobert.
2: Tothom fora de la plaça, tothom a cobert.
5: Veig moviment en una finestra del primer pis. Podria ser des d'on han fet el tret. Surto cap allà. Si algú de l'operatiu em veu i pot seguir-me, perfecte.
2: Caporal, no hi vagi sol. Espera reforços. És una ordre.
5: Negatiu. És ara o mai? Potser encara l'enxampem al lloc dels fets.
2: Imbècil. Que algú cobreixi el caporal. Un altre equip que faci un cordó per ajudar els sanitaris. Caporal, ja et veig. Et tinc a uns 50 metres. No pugi sol a l'edifici. Espera reforços.
5: Negatiu, sergent. No podem esperar els reforços o se'ns escapolirà.
2: D'acord, procedeixi. Equip, doneu cobertura al caporal tot d'una que arribeu.
5: Sóc al pis. Porta oberta. Espero reforços.
2: Mig minut i arribo.
0: Entrem. Jo primer. Tu en cobreixes.
2: Som-hi.
0: Negatiu. Aquí no hi ha ningú.
2: Negatiu. Aquí tampoc. Estanis, vine a veure això.
0: Hòstia puta. La mare d'en Tano, que n'era gitano. Què collons és, això?
2: Fa tota la pinta de ser una ballesta antiga i, sens dubte, deu ser l'arma del crim.
5: A tots els operatius. A tots els operatius. Reforcem entrades i sortides del poble. Els reforços ja estan demanats. Cal identificar tothom. No sabem què busquem. Presumiblement home d'entre 35 i 50 anys, que va sol. Tot i que en realitat no en tenim ni puta idea. Deixeu passar les famílies amb nens. Que els controls arribin fins a Vic.
2: Que vingui algú aquí a vetllar, que ningú no toqui res fins que arribin els companys de la científica. Anem nosaltres a l'escenari a veure el cadàver i a parlar amb els sanitaris. Suposo que de seguida compareixeran les autoritats. Ja m'encarregaré jo de parar el primer cop, per intentar que pugueu treballar una mica.
0: Gràcies.
2: I si alguna altra vegada et poses a córrer sol, sense protecció i sense obeir una ordre, seré jo qui et foti un tret al genoll. Et prefereixo coix que mort.
0: Companys, podeu apagar el soroll de la sirena? Ja no hi ha res a fer i podem treballar tots molt més tranquils. Ja hem avisat el jutjat de Vic i arribaran de seguida, i també els companys de la científica i el metge forense. Quan arribin, us prego que us poseu a la seva disposició.
2: Com ha anat això? Què em pots explicar?
0: A falta del que pugui dir el forense i els companys de la científica, la víctima és Jaume Coll Bariner, poeta, músic i professor associat a la Universitat de Vic, i el pregoner en aquesta ocasió del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles. Segons els sanitaris, una fletxa de grans dimensions li ha travessat exactament el cor i ha estat la causa de la mort. Sembla que ha travessat tot el cos i s'ha acabat clavant a l'escenari, la qual cosa demostra la immensa potència amb què s'ha disparat. Segons que he pogut veure a internet, la víctima era baixista d'un grup de música prou conegut, Obeses, i havia fet força recerca sobre Verdaguer. Suposo que dos motius de prou pes com per fer que fos l'escollit per al pregó. I tu, què tens?
2: Un alcalde que està emprenyat i acollonit a parts iguals, però disposat a col·laborar en tot el que faci falta. De moment, hem donat ordres de desmuntar la fira a tots els llibreters i s'està demanant a la població civil del poble que tornin a les seves cases, com abans millor, per facilitar la identificació dels cotxes. Es calcula que més de la meitat dels visitants ja han pogut sortir del poble. Alguns ho varen fer totalment bojos abans de poder endreçar el dispositiu de gàbia, i potser el nostre home és un d'aquests que ha sortit disparat i ara ja serà impossible atrapar-lo. I el que tenim és ja alguns vídeos que circulen a les xarxes. He demanat als companys que identifiquin immediatament els usuaris dels comptes que els han penjat originàriament i que són els principals testimonis. També convé que parlem amb calma amb ell i la regidora de Cultura, que eren a l'escenari i que són els únics que han pogut veure alguna cosa. Pensa que tots els altres estàvem de cara al poeta i, lògicament, no hem pogut veure d'on provenia el tret.
0: Mala notícia, això dels vídeos que ja circulen per xarxes. L'operació Gàbia l'hem feta per protocol, però normalment no sol funcionar. Si jo fos el lletre ferit, m'hauria perdut entre la gentada i esperaria aquí al poble fins a la tarda o al vespre. Dinaria en algun restaurant, aniria parant l'orella, intentaria també veure què sabem i què fem, fer el curiós i després tranquil·lament marxar. És prou intel·ligent i crec que coneix una mica els nostres mètodes com per saber que el primer que farem seran els controls de les sortides. Jo crec que és aquí, al poble, i això ho complica tot encara molt més a l'hora de trobar-lo.
2: És molt possible que tinguis raó. De totes maneres, mantindrem la gàbia una hora més per si tinguéssim sort. I sobretot perquè això ens permet una sortida més endreçada de tots els assistents a la fira i generar una certa sensació que estem fent alguna cosa. Ens cal poder veure ja aquests vídeos i, a ser possible, més grans que no pas amb el mòbil. L'inspector Serra està venint cap aquí i suposo que hauran de començar a prendre decisions. I abans que arribi tothom, crec que tenim una estoneta per anar a veure el pis que has trobat.
0: D'acord. Potser aquí trobarem alguna cosa més que ens pugui ajudar.
2: Per començar, hi ha la ballesta, que crec que deu haver estat l'arma del crim.
0: Doncs som-hi. Suposo que encara trigaran una mitja hora.
1: Mira-te'ls com corren ara aquest parell. Ara els tindré ben entretinguts una estona al pis des d'on he disparat. Allà he deixat prou pistes i objectes com perquè es puguin entretenir una bona estona buscant i pensant. Creuran que el lletre ferit és boig si ha fet servir una ballesta medieval per poder carregar-se el pregoner. I també els faré ballar el cap quan es trobin un exemplar tot subratllat i anotat de flors del Calvari. I començaran a especular amb el sentit de tot plegat. I a la vora, la ballesta. I he deixat retallat el magnífic poema Amors bescantadors. On potser hi ha la clau de tot, i que em vaig aprendre en el seu moment de memòria. Amadíssims enemics, si algú me'n vol ser encara, guardians del meu honor, mirall de les meves taques, arbejadors de mon camp, traieu-me'n les herbes males. Traieu-ne espines i tot. Jo us daré foc per cremar-les. Si flors hi arribo a collir, les guardaré per vosaltres. Lo bé que m'heu fet és gran. De genolls a vostres plantes, jo us n'adono grans mercès. Déu us n'adona la paga. Ah, jo he patit com el poeta, el major dels desenganys, però m'he refet com ell i ara estic posant ordre entre tots aquells que em volen tant de mal. Jo tinc una missió. He vingut al món a salvar la literatura catalana i potser per fer-ho n'he de destruir una part. Ja poden buscar, ja, que el lletre ferit continuarà la seva tasca. Ara els deixaré 2 hores de pau i llavors vindrà... Ah! El terratrèmol! Mentre celebrarem la victòria com Déu mana, taula reservada a Can Pasqual, un parell de llibres de poesia que he comprat i la satisfacció de la feina ben feta que, com diu la dita, no fa destorn. I si això és la guerra... Ah! Que no vingui la pau.
6: Heu escoltat El poeta és mort, capítol 6 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus de Bel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Jordi Piqué i Jaume Coll. I al capítol següent... L'Antònia Siquier i l'Estanislau Baireda emprenen una persecució a tota màquina amb una operació gàbia que vol atrapar l'ocell assassí d'escriptors. Serà el capítol 7 de Mar Negra, reconstrucció dels fets.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells pràctics davant d'una caiguda.
3: Davant d'una caiguda és crucial actuar amb calma i precaució per evitar lesions majors. Primer, si estàs ferit, intenta no moure't i demana ajuda immediatament. Si creus que pots aixecar-te, fes-ho lentament. Primer, girant-te de costat i recolzant-te sobre les mans i els genolls. Després, utilitza una superfície estable, com una cadira, per ajudar-te a posar-te dret. Un cop dempeus, revisa si tens alguna lesió i busca atenció mèdica si és necessari. Aprendre a aixecar-se correctament i prendre mesures preventives pot marcar la diferència en la recuperació després d'una caiguda.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La gent gran, en general, és la que més cau i si cauen tenim problemes perquè poden haver-hi fractures, sobretot de fèmur, i llavors això comporta que hi hagin ingressos i que sigui com tot més complicat, no? Doncs per poder evitar tot això, important que la llar estigui ben adequada, i una de les coses més importants és treure molts mobles que tenim que no calen, com per exemple una estora al terra. Hem de vigilar com està posada perquè és un lloc on poden ensopegar molt més fàcilment. Si tenim algun esglaó, posar alguna llumeta perquè es pugui veure bé i evitar també ensopegar, i molt de compte en el lavabo, que és l'espai on normalment hi ha més caigudes i rellisquem més per la humitat, a l'hora de dutxar-se, quan t'aixeques del llit i vas al lavabo que no portes un calçat que sigui adequat. L'ideal seria portar una sabata que sigui ben agafada de la zona del taló per evitar lliscades. Si tenim una banyera, hauríem de canviar-la per un plat de dutxa, perquè està demostrat que hi ha menys caigudes en els plats de dutxa que no en les banyeres. I si tenim problemes a l'hora d'aixecar-nos del lavabo, està correcte tenir un agafador per evitar també aquest risc. I el més important, ser conscient de les nostres limitacions, com per exemple si estem sols a casa, doncs no pujar una cadira, perquè si caiem al terra doncs no tenim a ningú que ens pugui ajudar. Si no podem fer-ho nosaltres, demanar ajuda perquè es pugui fer aquesta acció.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.

0: vegades parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. Al capítol d'avui ens endinsem en una estructura molt important durant segles que ha caigut en desús, els pous de gel. Com eren? Per què servien? On els trobem? Respondrem a molts interrogants de la mà de l'investigador local Pep Saragossa, que els ha estudiat en profunditat i ha impulsat la recuperació i museïtzació del pou de gel del Castell del Catllà, un dels més peculiars del país que visitem amb ell. També en coneixerem d'altres al curs alt del riu Gaià, a Santa Coloma de Caral, amb els seus veïns Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Caral, i en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia turístic del municipi.
1: Pou de gel, del llatí puteus gelum. La nevera, pou de gel, pou de glaç o poua de neu, és una construcció foradada a terra, de planta rectangular o el·líptica, que es realitzaven per omplir-les de neu o gel després de les nevades, per tal de disposar-ne durant la resta de l'any. Generalment, eren pous circulars. La part superior es tancava amb una coberta en forma de volta que tenia unes cobertures per permetre la introducció i l'extracció de la neu o el glaç, i també una sortida inferior per a l'operació d'extracció.
2: Remol de pedra.
1: Remol de pedra.
2: Remol de pedra.
1: Remol de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Neveres i congeladors són electrodomèstics quotidians només des de fa unes dècades. Eren els pous de gel els antics refrigeradors? Era aquest el seu únic ús? Avui ho esbrinarem. En Pep Saragossa ens detalla com se les empescaven segles enrere per a conservar el gel i la neu. Els pous de gel i neu eren construccions ben pensades.
3: Conservaven era, diguéssim, el gel o la neu. I és clar, estan col·locats sempre de cara a nord, en una zona obaga, que durant l'hivern no hi toca gens el sol, i estan enfonsats al terra, perquè doncs, la temperatura es mantingui. No? Llavors, sempre l'únic que es veu dels pous, doncs, diguéssim, és la volta que surt, que surt del terreny. Clar, és un pou, com el seu nom diu, és un pou que està enfonsat.
2: Remol de pedra.
0: No parlem només de conservació de gel, també el fabricaven. En Pep Saragossa descriu com ho aconseguien a diferents punts del país.
3: Aquí doncs el fabricaven ells, pel peu del pou passa el rec que donava, que regava els horts i donava portar l'aigua al poble, al Catllà. Llavors ells construïen unes basses, feien unes basses que hi posaven uns 10 centímetres d'aigua, a la nit es glaçava, l'endemà doncs traien aquest glaç i, com que, clar, aquí estem amb una alçada de 40 metres sobre nivell del mar, el qual també, tot i que feia més fred, no en feia tant aquí. Llavors la capa de gel no era tan doble, el que feien era trencar-lo i fèiem uns motllos, fer unes barres de gel que poguessin doncs aguantar la temporada aquesta que està dintre, perquè tot i que conserva, un 30% de gel desapareix. Que aguantava, doncs clar, té d'anar. I per això els pous de gel tots tenen un desaigüe, perquè si l'aigua aquesta de la descongelació es quedés allí, es formaria una massa de gel i llavors no podies treure'l. I clar, tots tenen aquest desaigüe, no? Que és una característica dels pous que tenen de tenir. N'hi ha un que és el de Guissona, que és un pou molt interessant, es pot visitar, i està en un lloc que tenia moltes dificultats per fer un desaigüe. El que van fer va ser un pou més fondo, que l'aigua anés allí. Llavors la gent, els pagesos del voltant, tenien sempre aigua fresca, vull dir, a mà, per poder-la aprofitar. Vull dir que van fer una segona funció del gel.
0: Com construïen els pous de gel? Quins materials s'hi empraven? Coneguem l'exemple concret del Catllà.
3: La construcció, la roca marca el nivell natural del terreny. Llavors ells van agafar aquí el sistema constructiu va ser, abans de res, van construir la volta i una vegada van tenir la construcció feta, llavors van fer el pou. D'aquesta manera, doncs, no van tenir les dificultats que s'han tingut al treure la runa i tot, doncs, tinguent la construcció, sense fer la construcció, ha sigut més difícil apuntalar la volta, doncs, diguéssim, no? Si t'hi fixes, la volta està feta amb un encofrat de canyes, que encara es veuen totes les canyes, la marca de les canyes, i aquell forat que està tapat, que és rectangular, allò era la boca de descarga. Allí, doncs, dalt posaven uns tres peus amb una corriola i és per allà on treuen el gel. Perquè, clar, ells tenien d'anar, hi havia unes escales molt llargues, tenien de posar l'escala de fusta, anar posant el gel i anar augmentant. I llavors, per treure-ho, clar, llavors ho feien doncs, amb una corriola, doncs, diguéssim, no? Amb una politxa. La porta d'accés als pous. Els pous tenien dos elements per entrar, aquest i llavors un dalt que de baix el veurem, que era per treure el gel al cap de la cúpula. Quan el pou deixa de funcionar, fan una construcció adossada i ells el que fan per tenir més espai, pel desaigüe entren cap dintre i l'amplien, que és ara el que veurem. I aquest pou doncs, té aquesta característica que podem entrar per sota. I llavors doncs, és una vista molt, molt, molt, molt impactant, molt guapa, doncs, no?
2: Ramó de Pedra.
0: Trobem pous de gel a altres punts.
1: Un altre pou de gel el trobem a Vila-rodona. A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni de l'editorial Piolet, se'ns parla del pou de la neu de Vila-rodona. Té una estructura cilíndrica i és de pedra seca. Té una cúpula de pedra i una obertura rectangular de càrrega d'uns 80 per 80 centímetres. El diàmetre és d'uns 7 metres i la fundària de 4 metres. La construcció s'hauria de situar a la fi del segle XVI o inicis del XVII, coincidint amb la prosperitat generalitzada de la indústria del gel a Catalunya i l'anomenada petita edat de gel. El pou s'omplia de neu i gel a l'hivern en un acte que es diu empouar. A manca de neu, si l'hivern no era adequat, s'hi emmagatzemaven també pans de gel que s'obtenien en basses de poca fondària construïdes expressament a la llera del riu.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Com eren els pous de gel i com funcionaven? En Galo, guia de Santa Coloma de Queralt, i la Júlia, estudiosa de la història local, ens acompanyen a conèixer els del terme municipal, però també descobrirem alguna curiositat.
4: Veus aquest camí que puja?
5: Sí.
4: Veus com una taca negra? Allà és la porta. La porta d'accés a la poua de neu. A dalt hi ha una trapa que servia, una trapa vol dir una obertura, servia per tirar-hi la neu. Primer ja t'he comentat que aquest pou feia forma cònica. La majoria de pous de gel tenien un desaigüe per la neu, pel gel que es fonia d'allò. Aquest, doncs, no tenia desaigüe, feia com un cono, cobrien a nivell pla amb branques de pi, allí amb palla acabaven de tapar i posaven la neu. I amb un gruix de neu tornaven a posar el boll, que és la llavor, la pallofa del blat. Llavors feien capes per poder-ho treure així. Això ho arrendava l'Ajuntament, i el qui ho arrendava tenia que donar equips robes a l'Ajuntament i al senyor de la vila. Si un any no nevava, tenia que anar a buscar-hi un fos gel i portar-la aquí a Santa Coloma. Vull dir que quedava arruïnat l'any que no d'allò qui ho havia arrendat. El pou de gel és totalment diferent, és molt més gran. Aquest té 8 metres d'alçada per 5,5 d'amplada. És tot en pedra seca, tota la volta en pedra seca. El pou de gel, doncs, bueno, aquí també s'hi posava gel, per exemple, anaven a baix del riu, quan glaçava també tot el gel que podien recollir també hi posaven. Però el pou de gel tenien basses a tocar al riu, omplien cada dia, segons la temperatura, 10 centímetres o 20 d'aigua, allò es glaçava i quan tenien un metro aproximadament ho serraven blocs d'un metro cúbic, això ho pujaven amb mules cap als pous de gel que eren en llocs molt obacs i allí els situaven per l'estiu treure'ls. Allò hi ha la zona de Barcelona, Sant Llorenç amunt i tot això, hi ha la Serra de l'Obac, tot allò estava ple de pous de gel que inclús tenien butlla per treballar en dies de festa per poder portar el gel cap a Barcelona. O sigui, era diferent un pou d'una poa. I aquesta és la diferència.
5: Saps on hi ha un també de pou de, no sé si és de gel o és de neu, segurament que és de neu, el Catllà. El Catllà l'hem visitat. És molt maco.
4: Era també de gel, sí. El Pep Calçó també van d'allò. Aquell el van rebaixar encara, el van fer molt més alt. Vull dir que d'allò, sí, hi ha el Catllà, que sembla que no glaçava tant, però el riu en devien treure, i si nevava, doncs, funcionaven, vull dir, per això.
6: I bàsicament era per després comercialitzar el gel a l'època...
4: Era molt local, això, perquè en tenen les arrobes, el d'allò. És curiós que hi havia unes carnisseries tocant a l'església i en deien les carnisseries del peix fresc. I a no ser qui posessin el gel aquest per conservar-ho, perquè a Tarragona quedava 60 quilòmetres o pot ser un peix fresc. I els peixos d'aquí, hi podia anar tothom, però eren peixos, el barb i no sé quin altre tipus de peix, era ple d'espines que no se'ls menjava ningú. I això de la carnissa, la peixateria, el peix fresc, dedueixo que poder posaven el gel també servia. El gel aquest servia per malalties, per febres i això, per alleujarà malalties més que res. En fi.
5: Del peix, jo havia menjat peix del Gaià, eh? No sé qui anava a pescar i va portar-li la mà amb uns quants peixos. I me'n recordo que, no sé quina classe de peixos, tu sabràs més que jo.
4: Però,
5: i la carpa, potser. Que me'n recordo que, esclar, va obrir la d'allòs i estava plena d'ous. I allò, des de llavors no puc veure els ous, el caviar sí, però els altres menes d'ous no els puc veure. Però ens ho menjàvem perquè als anys 50 la gent ens... hi havia molta, no diem gana, però quasi que hi havia molta necessitat. I havia menjat peixos d'aquí del riu Gaià.
2: Ramó de Pedra.
0: Quan estaven operatius els pous de gel o les poues de neu? Històricament, aquestes construccions han estat molt importants arreu del món per diversos motius i han anat evolucionant. Ens ho explica en Pep Saragossa.
3: Històricament, és clar, era l'hivern que feien el gel, el guardaven, i llavors l'Ajuntament del Catllà té una disposició que durant el mes de juny i juliol es pot a la taverna, que també era propietat municipal, doncs es podia vendre vi i aguardent fresc, no? El que passa que doncs és això, el gel teòricament fa molts segles que es fan servir. La primera documentació de l'ús del gel és Mesopotàmia, fa 3.000 anys a Ur, es van trobar unes tauletes amb escriptura cuneiforme del negoci del gel, vull dir que fa 3.000 anys a Pròxim Orient, que encara hi ha, a Síria hi ha uns pous grandiosos, encara han conservat els pous. Després els grecs també hi ha documentació, hi ha imatges i tenien doncs unes gerres especials. Això es va perdent, però se'n va usant. Per exemple, a la l'edat mitjana, aquí a Catalunya, hi havia les poues, que deien, no? Que això eren congestes, al Pirineu, allà el lloc on hi havia una mica que era fondo, doncs s'arreplegaven tota la neu, llavors la tapaven amb branques i tot, i feien servir aquell gel a l'estiu, esclar, feien servir, diguéssim, els senyors, diguéssim, no? Però a partir del segle XVI, un metge que havia estat a Roma, que es deia Andrés Laguna, fa un llibre sobre les qualitats i les propietats medicinals que té el gel i es posa, bueno, es comença una indústria del gel i es comencen a fer pous, és quan es comença aquest negoci, doncs, diguéssim. Aquí a Catalunya, l'any 1600, un frare que es deia Pere Gil escriu una geografia de Catalunya que comenta aquesta preindústria, doncs, no? I diu que el gel el fan servir molts regalats de Catalunya. Vull dir que els rics eren els que... Però, bàsicament, el gel servia per medicina. Vull dir, el gel serveix per fer baixar la febre, per fer baixar les inflamacions, per ús tòpic, no? Per exemple, per les cremades. Hi ha una planta que és el pericó, que va molt bé i barrejada en gel. Doncs, esclar, posaves damunt de les cremades el gel i altres malalties, doncs, que tenien, no? Tenim de tenir en compte que les primeres màquines de fer gel artificial a finals del 19 es posen a les farmàcies, vull dir, les tenen les farmàcies, el que vol dir l'ús del gel quin era, no? Sí que hi ha receptaris, doncs, de gelats, però bàsicament és per ús sanitari. Aquí l'Ajuntament s'ha trobat els documents, s'han trobat una disposició que, per exemple, doncs esclar, si fa poc fred, hi ha poc gel, llavors el preu puja, és l'oferta i la demanda, no? Però l'Ajuntament fa una disposició, el que ha arrendat el pou, que diu que té de tenir una partida de gel a preu que s'hi pugui, que la gent pugui anar, fins i tot els pobres de necessitat, diu. Vull dir que si un desgraciat tenia mal de cap, pogués comprar gel.
0: Com extreien i emmagatzemaven el gel als pous? En Pep Saragossa ens ho explica.
3: Feien, per exemple, allà on glaça molt, doncs esclar, quan fa uns gruixos d'uns 10 centímetres, doncs no, ells se posaven damunt amb un xurrac i el serraven i feien unes plaques de gel. I llavors el transport era molt fàcil. Però aquí l'estat tan poc alçada, el no vell massa doblada, el que feien era això, agafar del rec, amb uns motllos feien... El piconaven fent aquestes peces, fent unes peces que pesaven vora uns 100 quilos, perquè amb la pèrdua d'un 30% de la pèrdua, doncs ja arribés un material. Llavors, aquestes peces les col·locaven damunt d'un llit de palla i entre una peça i l'altra també posaven palla i boll, perquè no s'ajuntessin. A l'hora de treure el gel fos fàcil treure les peces, doncs, no? Perquè, si no, doncs s'hi ha ajuntat tot i haguessin tret trossos de gel, no?
6: Molt bé, i el transportaven per aquí, per la rodalia, l'emmagatzemaven també durant mesos?
3: Sí, bueno, aquí, quan arribava, doncs això, el mes de juny, doncs començaven a vendre, esclar, la gent venia aquí i el comprava, no? Llavors hi havia llocs que el que tenien, doncs tenien pou, per exemple, a la Catedral de Tarragona, al claustre, hi ha un pou de gel, que no és tan gran com aquest, és petitet, però era el pou que ells, el gel que compraven, el conservaven allà dintre. Vull dir, esclar, la gent venia a buscar el gel que necessitava, el feia servir i ja està, però aquí als monestirs i a la catedral, els canonges, doncs clar, ells tenien una reserva per anar, doncs, disfrutant del gel.
2: Ramó de Pedra.
0: A l'entrada del pou de gel del Catllà ens crida l'atenció el color de la roca, típic de la Costa Daurada, i les restes antiquíssimes de fòssils marins que hi podem observar a simple vista. Ens comenta en Pep Saragossa la grandària d'aquest pou de gel.
3: Aquí, a la zona d'aquí del Baix Gaià i a Tarragona, el substrat és del Miocè i són aquestes arenes del fons del mar, no? Que hi ha fòssils dintre, marins, no? Se'n diu una lumaquela, perquè, bueno, és el nom científic que té, i té diferents graus de duresa, doncs, no? Hi ha puestos que és més tova, però doncs, hi ha puestos que és una pedra consistent, doncs, no? Aquesta, doncs, bueno, no va ser massa si t'hi fixes, aquests cops que hi ha, això són cops d'una eina que es deia escoda, que era com un pic, però una mica com un martell amb punxes, doncs, diguéssim, no? I es treballava molt bé. Vull dir que també a l'hora de fer un pou miraven doncs, que fos fàcil d'excavar, que fos, vull dir, té totes unes característiques que si la roca era massa forta ho rebutjaven, buscaven un altre lloc. Quan queda en desús, doncs, que el que he dit abans, que entrem pel desaigüe, l'oeix el que fan és aprofundir-ho, doncs, 3 metres més. I, esclar, es veu més gran del que era, no? Perquè ara té 12 metres i, esclar, en tenia 9. Si t'hi fixes, tu, aquí, que hi ha la ratlla que es veuen els cops més ben fets, doncs, i dalt és fi, ho veus, aquí hi ha una ratlla, doncs això és aquí on t'arriba pel pou. I per això, esclar, és tan gran, no?
0: Parets i restes molt antigues. Però quan es va construir exactament, en Pep Saragossa ho ha pogut esbrinar.
3: És de l'any 1660 i doncs llavors se construeix, no? Va, doncs s'ha trobat l'acte de construcció, en quant el paleta diu que dona una garantia de 3 anys, no? I que si cau abans de 3 anys el torna a fer de franc. Vull dir que va treballar bé perquè ha durat quasi 400, no? Vull dir que era un bon element aquest senyor.
0: En Pep Saragossa, paleta de professió, va col·laborar a recuperar i restaurar el Pou de Gel del Catllà, però també en té molts d'altres documentats arreu del país.
3: Aquí al Gallà n'hi ha 4 d'aquests del Catllà, llavors hi ha una Vila Rodona i després dalt el castell de Ramonet, que està al peu del Montagut, del castell de Montagut, no? I eren aquests. Després n'hi ha Santa Coloma, a l'estret de la Riba hi havia el de la Riba, el de Vilaverd, que encara hi ha el de Vilaverd, el de la Riba va desaparèixer, l'ampliar la carretera, el van d'allò, llavors, esclar, a les muntanyes de Prades hi ha uns quants, diguéssim, no? N'hi ha de molts importants. L'últim que es va construir va ser el de Poblet, que està allí a la Pena. És un dels últims que es va construir a finals del XIX. Però, doncs, la zona és... Aquest que allí ens trobem, el del Catllà, té la característica que t'he dit abans, que estem a molt poca alçada sobre nivell del mar. I llavors, quan es va començar a investigar sobre el Pou de Gel, això aquí, al Camp de Tarragona, ho fa un investigador que es deia Ramon Amigó, i va publicar l'any 76 un llibre que es deia Les neveres preindustrials del Camp de Tarragona. Jo, quan vaig veure el llibre, vaig dir que el Catllà no hi serà, i vaig endevinar-ho. Llavors, quan el vaig conèixer, doncs ell, clar, em va comentar que havia fet recerca i per sota dels 300 metres d'alçada no en trobava. Llavors, clar, no va anar a visitar tots els pobles, per això aquest se'l va deixar. Posteriorment, va fer un altre, llavors ja està catalogat, i entén. Però, doncs, té aquesta, no?, que estem a molt poca, que no és el que està més baix de nivell de Catalunya, perquè n'hi ha un sota Ullestret, a l'Empordà, que està a 25 metres, perquè allí hi ha una llacuna endorreica que quan plou s'omple d'aigua, doncs s'aprofitava aquesta aigua, i que ella està a 25, però bueno, és el segon més baix de Catalunya.
0: En Pep Saragossa va estar present en tot moment a la recuperació i restauració del Pou de Gel del Castell del Catllà.
3: Bueno, la festa de restauració per a Tocina a l'Ajuntament, la primera fase es fan les dues torres, que ho fa una empresa que es diu Recop, però jo, treballar a l'Ajuntament, jo soc paleta i treballava a l'Ajuntament, doncs vaig estar aquí no controlant, però ajudant i dient més o menys, vigilant, doncs, que les coses doncs se fessin correctament.
7: És una de les joies d'aquest castell del centre d'interpretació.
3: Sí, és que, clar, castells n'hi ha molts, n'hi ha de macos, de sencers, de desmuntats, però tenen les mateixes característiques. En canvi, clar, en un castell trobar un pou de gel, que n'hi ha molt pocs i que es pugui visitar, doncs té aquest avantatge. I després, l'avantatge que té aquest pou és això, que podem entrar pel desaigüe, no hi ha una plataforma dalt, no hi ha una escala de ferro que baixa fins baix, vull dir que el veus tot sencer, que és el que no veus amb els altres pous de gel. Els pous de gel sempre tenen un accés, i llavors, clar, l'accés et dificulta, diguéssim, veure tot el pou sencer com es fa aquest.
2: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Subsistir, evolucionar i aprendre són tres mots que en aquest capítol hi són molt presents. Els pous de gel significaren una millora substancial per a la forma de vida i el comerç, i a la conca del riu Gaià hi són molt presents. Hem escoltat també la importància de recuperar la memòria i el patrimoni, i com des de la passió i la professionalitat s'ha aconseguit. I no ens oblidem dels ocells, que avui han estat presents novament al podcast. Els heu escoltat? Els heu reconegut?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Capsigrany, l'Anius senator.
2: Ocell estival que trobem als camps i zones de conreu de març a setembre.
1: Corb comú, Corbus corax.
2: Ocell que resideix a les roques, a camp obert i a les zones de conreu tot l'any.
1: Pinsà comú, Fringilla coeleps.
2: Au resident als camps i boscos de tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions a la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i, com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dilluns. De moment, sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès, també al punt de Mirassol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. Lentitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui, també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb lentitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 35 5 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Hi ha aquí una encomienda per d'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes

0: amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
1: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
0: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noèlia Aguilar del Prat TV.
2: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
3: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
4: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
2: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
5: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
6: Supongo que para el papa vendrá gente, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
7: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
2: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
8: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
9: Si es necesario, este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
10: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
0: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
11: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
11: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals. No? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar?

0: què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no.
1: La meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que s'hi fa faena, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enredariment.
0: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
1: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador d'entrada o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat amb bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
0: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
1: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
0: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia, 3 dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de les Bargues, Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
2: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
3: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental els dissabtes i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
4: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
5: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones del otro dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
0: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió, una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna, ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb dos penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
6: Hem sigut els cinquens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
0: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
7: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
8: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
9: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenten fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Copla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
10: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació de la fa uns anys de l'ou com balla.
11: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
10: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
0: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: La Copa del Rei d'handbol hi ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
1: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido entre la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo, para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albors, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado en buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
2: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Copla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les 2 primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí, cobra portes.

0: Més informació i entrades a palauway.cat. Diputació de Barcelona.
1: Sabies que...
2: Tot i que pugui semblar estrany, el color blau en si mateix no té sabor. La percepció del sabor està lligada als receptors gustatius de la llengua, que detecten 5 sabors bàsics: dolç, salat, àcid, amarg i umami. El color blau no interactua amb aquests receptors, per tant, no té un sabor detectable. No obstant això, la percepció del sabor es pot veure influenciada per altres factors, com l'olfacte i la vista. Per exemple, un iogurt blau pot tenir un sabor lleugerament diferent a un iogurt blanc, a causa de l'associació del color amb certs sabors, com ara el del nabiu o la mora. També hi ha estudis que suggereixen que el color d'un aliment pot influir en la percepció de la intensitat del sabor. Per exemple, un líquid verd blavós es pot percebre com a més amarg que un líquid del mateix sabor, però de color verd clar. En resum, si bé el color blau no té un sabor propi, pot influir en la percepció del sabor d'un aliment a través de l'associació amb altres sabors i la interacció amb altres sentits, com l'olfacte i la vista.
3: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
5: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
4: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
6: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
4: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'Est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88 a 96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
1: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona el tram de la Roca del Vallès, de fet, el túnel, hi ha hagut un accident en sentit Granollers. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat. Això, autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció Barcelona. I l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa, com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran demà respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun remet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política.

0: a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
1: Y aquí una encomienda para España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
0: Després d'encapçalar la processó de Corpus, ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
2: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
3: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
2: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament, i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
4: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del papa Lleó XIV a la capital catalana. Doncs es desperta més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona, demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies de la millor manera possible.
5: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
6: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6:30, no n'hi ha gaire problema.
4: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la catedral, com podeu veure, Elena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes.

0: Turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família. L'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa. Són 9 illes que es blindaran i hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'Abadia de Montserrat. I totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
1: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
3: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Un quart de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FENOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada doncs per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
4: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirant de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar pues, per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals, de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyell i a la Molina.
1: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit amb Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia.
1: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
6: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
1: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que evidentment són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, també?
6: Sí, sí, exacte, és que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè divendres, aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics... Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
1: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
6: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de... com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic. Els anys que ens ha costat posar-nos en lluita i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic. Però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, perdó, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
1: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat, amb biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
6: En el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest Ajuntament que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
1: Irene Lameiro, estarem pendents doncs de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, que vagi bé.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Sandra Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
6: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
9: aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
10: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
11: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad. A no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
6: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns, també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
12: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
6: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
13: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
14: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
15: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
13: A més de la seva visita a la catedral de Barcelona, Lleó XIV farà demà dimarts una vella multitudinària a l'Estadi Olímpic. Així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres serà el torn de la Sagrada Família de l'Església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Abadia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de l'arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
6: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
6: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del Patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
16: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
17: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
6: Doncs precisament en aquest context el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
18: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la seva família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
6: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar de diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, els túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
9: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
6: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
6: El Joventut que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
19: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd i negre, i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
20: Hemos hecho un partido excelente. tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
19: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13 cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidassó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
21: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado en buenas condiciones.
19: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
22: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
19: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de la Noia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
23: Habrá que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
24: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intenten fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
19: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera a la final de l'Hockey Lliga.
25: Doncs demà ens ho expliques.
19: Fins demà. Marta, adéu.
25: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Valea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui, per començar, ens acompanyaran des del Club Muntanyenc Mollet, i és que justament ara fa 3 anys organitzaven el primer campionat de Catalunya de marxa nòrdica i aquesta vegada el que faran és organitzar la primera marxa nòrdica per gallecs. Serà aquest diumenge i ens venen a explicar com tenen tota l'organització. Així que parlarem amb la presidenta del club, Mercè Cervera. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla. També tindrem els esports, l'actualitat esportiva, de la mà de la nostra companya Carla Ramos, i també a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, el dedicarem a parlar de formacions per a emprenedors. I per començar, com és habitual, el que fem és comentar-vos un parell d'informacions destacades, així que arrenquem el magazín amb la presència de la nostra companya Carla per comentar aquestes informacions. Endavant.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: De dilluns, però hi ha molta actualitat.
0: Molt bé, doncs anem a comentar a PAMS. De fet, de vegades allò l'hem d'anar repartint al llarg de la setmana perquè s'acumula.
1: Exactament.
0: Què destacarem avui, per exemple?
1: Comencem parlant d'adolescents, i és que el Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma des de la seva aprovació el passat mes de març. La regidoria de Joventut està treballant aquests mesos en un Consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquesta setmana s'han estat duent a terme els instituts de secundària de Mollet eleccions per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Després d'aquests processos ja han estat escollits dos representants de cada centre, i Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament aquest procés. La regidora ha remarcat que molts joves s'han presentat, un fet que, segons Escribano, evidencia la necessitat dels joves de tenir veu a la seva ciutat.
2: Vull destacar que ha estat doncs un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també, i que realment n'hem tret molts aprenentatges, jo crec que ells també, i els equips dels diferents instituts. Vaig poder acompanyar alguna de les eleccions, i bé, doncs aquest ambient, aquest poder, no?, de dir, votar per decidir, i també doncs les persones candidates, penso que ha estat molt, molt positiu. Hi han hagut molts nois i noies que s'han presentat, i això demostra el que ja intuïem, no?, que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
1: Des de l'equip de Joventut, crear el Consell de l'Adolescència Municipal era un objectiu que tenien des de feia temps, i des de la seva aprovació es van començar les trobades amb els instituts per mostrar el projecte. El primer pas va ser parlar amb les direccions i després explicar classe per classe en què consistia el Consell de l'Adolescència. Així doncs, després d'haver escollit els representants dels instituts, només queda designar els membres de les entitats juvenils i també del punt jove. Ara la idea és constituir el Consell de l'Adolescència Municipal aquest 30 de juny i ja doncs començar a treballar de cara al setembre. Així que de ben segur doncs a un tema, una creació d'un nou consell aquí a la ciutat, que de ben segur tornarem a parlar.
0: I si és possible, ens agradaria fins i tot allò comptar amb aquests adolescents, no tots, però sí una petita representació perquè ens parlin, no? També
1: expliquin la seva experiència.
0: Això mateix. Més coses, Carla.
1: Comentem altres temes, i és que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Així s'actuaran passos de vianants que combinaran passos elevats d'obra, la millora dels guals i actuacions en creuaments de vies principals com el carrer de Gallecs o l'avinguda de Pompeu Fabra. Les actuacions previstes són a l'avinguda Burgos a l'alçada de la plaça Joan Avellà, també a l'avinguda Pompeu Fabra amb carrer del Carme i amb el passatge de Maria Montessori. També s'actuarà a l'avinguda Jaume I amb el carrer del Carme i finalment a l'encreuament del carrer Gallecs amb Francesc Ferrer i Guàrdia. Al carrer Santiago Tifón amb Trinitat Falguera s'incorporarà un coixí berlines destinat a reduir la velocitat dels vehicles, així que doncs estaran fent al llarg d'aquestes setmanes totes aquestes millores en seguretat viària.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que, com sempre us indiquem, recollirem a l'informatiu Mollet al dia a partir de la 1, no us ho perdeu. També teniu la possibilitat d'escoltar després l'infopodcast, allò molt resumit, en 3 minutets, i també la possibilitat allò de trobar aquest informatiu a la nostra pàgina web radiomollet.com. Carla, ens retrobem d'aquí 20 minutets per parlar d'esports.
1: Exacte, sí? Seguim parlant d'actualitat, però en aquest cas esportiva.
0: Això mateix. Moltíssimes gràcies. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Sembla ser que avui, doncs, tot i que aquest matí feia fresqueta, sembla que han de pujar les temperatures. Això ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Un dilluns que ha de ser més aviat tranquil fins ben entrat al migdia, amb pocs núvols. Alguns cap a la banda de l'Ebre, que tenim en aquests moments, boires i tot, però s'aniran desfent. I, en canvi, aquesta tarda sí que tindrem l'aparició de nuvolades que acabaran deixant ruixats a moltes comarques, els més probables a l'Ebre, també a tot l'Alt Pirineu, al nord de Girona, i avançada la tarda alguna gotellada a la resta del país.

0: Us podem assegurar que han vingut amb roba de feina. Podem dir-ho d'aquesta manera. I és que avui anem a parlar d'aquesta primera marxa nòrdica per gallecs que organitza el Club Muntanyenc Mollet. I ens ha vingut la presidenta de l'entitat, la Mercè Cervera, que darrerament ja la tenim aquí fitxada. Molt bon dia, Mercè.
1: Bon dia.
0: Ja ha vingut acompanyada d'un company del Club Muntanyenc que havia estat també al capdavant del club durant un temps. Allò com a president és l'Àlex Castelltort. Benvingut, Àlex. Com estem?
2: Bé, molt bé,
0: bon dia.
2: Gràcies.
0: Dic bon que veniu allò amb roba de feina perquè veniu de caminar, d'allò de fer marxa nòrdica, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Ara ens llevem ben d'hora. Ah.
2: S'ha de practicar,
1: a dos quarts de vuit.
0: Ja jo els tinc fitxats, sí. Li comento a la Mercè que els veig allò cap a dos quarts de vuit, com comentaves, correcte, perquè hi ha tres dies, crec que la setmana, que aneu pel matí.
1: Dilluns, dimecres i divendres. Uh-huh. I les tardes també.
0: I per les tardes també hi ha
1: sortida. El grup de la tarda el que està fent és retrasar l'horari per no agafar tanta calor.
0: Clar.
1: I nosaltres ho avancem.
0: Escolteu una cosa, ara farà 3 anys, no? Allò el 2023, que va al Club Muntanyenc, que doncs, es va embolicar allò que es diu la manta a la cabeza, sí, i va organitzar el primer campionat a Catalunya, va ser la primera llavor, perquè aquest campionat s'ha anat celebrant, no?, a diferents indrets de Catalunya, però el primer es va fer a Mollet del Vallès.
1: Exacte.
0: I va ser de la mà del Club Muntanyenc a Mollet. Sí. I ara, doncs, dieu, escolta'm, anem a veure si, no sé si amb la idea de que això es consolidi, Mercè, allò de fer la primera marxa, sempre que un posa
1: això
0: primer, és perquè té intenció de que hi hagi un segon, un tercer, no?
1: Sí, amb el nom que hem posat hi ha hagut una mica de controvèrsia, no? Perquè

0: moltes persones deien com la primera marxa, perquè allà sí se n'han fet moltes, no? I no hem volgut posar nòrdica, marxa nòrdica de pergallecs, per no limitar els participants, perquè volem que vingui gent que, encara que no l'hagi practicat mai, que vingui a provar-ho. Llavors, la controvèrsia que deia, dic, és la primera, perquè és la primera que fem del circuit català de la federació, no? I és veritat, si es consolida, l'any que ve serà la segona. És així, sí.
1: Què és el que ofereix allò? Poseu que la dificultat és baixa, la Mercè ara estava dient, fins i tot allò, la gent que no practica marxa nòrdica també pot venir. Expliqueu una miqueta com ho teniu això muntat. Jo he vist que ara per ara hi ha gairebé una quarantena de persones inscrites.
0: Aquesta setmana ja... Jo espero arribar a la cinquantena, no? O sobrepassar-ho.
2: Segur que sí.
0: Sí, sí. Això que deies de... Quan un s'inscriu, el que li preguntem és si necessita bastons. Llavors, si no ha fet mai marxa nòrdica i no en té, si posa que en necessita, nosaltres li facilitarem. I quan fem, abans de començar, els escalfaments previs, una mica de teoria en farem, com posar-se la dragonera, el bastó i una mica com portar els bastons. Molt senzill i molt bàsic, però perquè puguin sortir a caminar amb ells. Oi, l'Àlex?
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè els bastons per la marxa nòrdica són diferents, són més primets, més llargs, no? Que quan veus allò persones que diuen no, és que jo ja tinc bastons per anar a muntanya. Són diferents.
0: Són diferents.
1: Han de tenir una alçada, no sé...
2: I van afegits a la munyaca amb la dragonera.
1: Sí.
2: I bueno, quan practiques, pues, mous els braços, tot. Però això està considerat una activitat terapèutica, que crec que és, a part d'esportiva, és una cosa a tindre en compte.
1: De fet, hi ha centres de salut, no? Centres d'atenció primària, que també organitzen allò sortides de marxa nòrdica.
0: Ho
1: no
0: recomanen.
1: Sé, no? Sí, perquè ho recomanen.
2: De fet, a França i Suïssa fa moltíssims anys que ja els facultatius ho recomanen i, a més, ho recepten com a activitat terapèutica.
1: I aquesta falera que va sortir allò en el club muntanyenc, això quan vau començar? Ara...
2: 7 anys, poder? Set...
0: Jo no sé, jo no hi era encara.
2: Sí,
0: sí, sí. No,
2: bueno, és que...
1: La Mercè va dir que fa 5 anys, allò que
2: anys,
1: està...
2: Sí, sí,
0: nosaltres... Jo vaig venir per això.
2: Aquesta activitat la vam començar junts, però ja feia un... Poder un parell d'anyets que ja es
0: feia. Que ja funcionava.
2: Sí. Sí, sí.
1: I llavors ha anat creixent, hi ha persones que s'han anat allò, a l'igual que tu, Mercè, m'imagino que hi ha hagut persones que han dit, ostres, em faig soci o sòcia del club.
0: Per practicar la marxa nòrdica d'inici, sí, sí, sí. I sí, som molta, no sé, jo no ho he comptat ben bé amb quantes persones participen a la nostra àrea, però...
2: Bastants.
0: Entre Matita...
2: De fet, ara ella és la monitora titular, també.
0: Sí, jo sóc la monitora i fa poc hem fet sòcia a una instructora, també. O sigui, ara tenim instructora, que és més, i monitora.
2: Que serà àrbit, també.
0: També serà àrbit, exacte. Sí, sí, també està fent el curs. I, clar, això provocarà que programem, segurament, més cursos d'iniciació, de perfeccionament, per fer créixer l'àrea. Jo crec que la farem créixer, segur.
2: Sí, sí, segur que sí.
1: Perquè, de fet, allò sembla com molt senzill, però hi ha una tècnica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Mm. S'ha de portar els braços bastant estirats, els bastons sempre a darrere, i es mou el que és la part superior en diferent sentit que la part inferior. Vull dir que vas rotant, fas una rotació. I per això, com deia l'Àlex, és terapèutic perquè fa servir quasi bé el 95% del cos, podríem dir, si ho fas bé, si fas bé la tècnica.
1: De manera que les sortides a les 9 del matí, però vosaltres a les 8 ja comenceu, no? Allò a fer la rebuda, després hi ha aquest escalfament, que servirà també per a aquelles persones que vulguin iniciar-se, doncs tenir una petita orientació per no? participar de la marxa. Són 11,34 quilòmetres. Sí.
0: Aproximadament.
1: Sortireu també així dureta, també perquè la idea que és que en quant de temps penseu que es farà aquest circuit?
0: El que corri molt, amb una hora,
2: una hora i mitja.
0: O menys,
2: a vegades. Una hora i mitja, sí.
0: I el que no, doncs dues hores i mitja. Llavors, el que és veritat, el que estem al juny, fa molta calor, però als 4 quilòmetres hem posat un avituallament d'aigua i fruita. Als 8 quilòmetres, un altre, exactament igual. I després hi ha els 11, quan arribin, hi haurà més aigua, fruita que també n'hi haurà una mica, i bocata i Coca del Prat.
1: Molt bé. Ho deia perquè, evidentment, hi ha una zona que sí que és ombrívola, no? La de, sí, paral·lela al torrent, però les altres zones de Gallecs acostumen a ser bastant assolellades, no? Per això deia que...
0: Hi haurà de tot, hi haurà de tot, sí, sí, sí.
2: La meitat podem considerar que estan coberts.
0: Que estaven coberts, sí.
1: Hem vist allò que el desnivell és de 138, és a dir, que en principi poca cosa. Més enllà dels bastons, s'ha d'anar equipat d'alguna manera allò en especial? No sé si el calçat ha de ser especial o són allò unes esportives normal i corrents.
2: Sapatilles de tracció.
0: Sí, que tinguin una sola una mica per si, no? Per si el terreny a vegades a les baixades o les pujades és una mica pedregós, no? Però res més.
1: Dèieu allò el tema de l'avituallament, però també és important que cadascú porti també això, no? Un barret, una crema solar i una ampolleta d'aigua, no?
0: Una ampolla d'aigua o un got, perquè també els hi podem donar de la garrafa.
1: És veritat que ara, no? Allò, sí, a la serralada de Marina, sí, vas comentar, sí, sí, Mercè, que una de les accions, no, que estàveu implementant és que la gent portés un got.
0: És que cada vegada es fa més a totes les sortides que jo veig i que hi vaig. Es fa així, El plàstic s'ha d'anar reduint.
1: S'ha d'anar reduint. Sí, sí. Què us agradaria que passés en aquesta, deia la Mercè, que arribi allò una cinquantena de persones? No sé si hi ha persones de l'entorn que s'han inscrit, si la majoria és gent d'aquí de Mollet.
0: Ara, l'últim recompte era, la meitat eren socis que practiquen la marxa nòrdica i la meitat no, però el que no sabem de l'altra meitat, si eren de Mollet o de fora. Molts són de fora perquè venen d'altres clubs, perquè l'efecte també dona un reconeixement si fas un mínim d'aquestes proves, i hi ha persones que els agrada anar al màxim possible d'aquestes proves, o sigui que vindran d'altres clubs, segur.
2: També ens vindrà el campió de Catalunya, campió d'Espanya, campió d'Europa i campió del món,
0: el Sergi García. El Sergi García del Club Vendora. Sí.
1: I on és aquest club?
0: Perdona?
1: On és aquest club?
0: És de Barcelona.
1: De Barcelona.
0: Sí.
1: I ha guanyat tots els campionats?
2: Tots els campionats, i si no n'hi ha més...
0: I el que guanyarà,
1: I l'heu convidat o ha estat ell que s'ha entrat?
0: No, jo l'he convidat com a club, perquè també ell també ven material esportiu, sobretot bastons, i vindrà amb la seva carpa, i també en tindrà per qui vulgui comprar. Participar? No crec que participi ell, no ho sé. Gent del seu club també vindrà, segur, i participaran. És un club molt actiu,
2: Probablement d'això sigui el més potent.
0: Sí,
2: a nivell
0: perquè
2: nacional,
0: es preparen molt per competició.
1: No, però que està bé, perquè així aquelles persones que vulguin iniciar-se i que diguin, ai, és que no sé on comprar aquest material, doncs tenir un referent, no?, com el que heu comentat, doncs, d'unidó.
0: Va molt bé, també, sí.
2: I sobre el que deies de l'objectiu que tenim és que quan acabem ens demanin ja pel segon.
0: Això. Donar una molt bona imatge, i que vulguin repetir.
1: Escolta'm, és que si us demanen això, potser feu dues marxes per Gallecs l'any, en lloc d'una.
2: Amb una ens sentiríem molt satisfets.
1: Primer consolidem aquesta, no, Àlex?
2: Exacte.
1: Però, bueno, mica en mica, si va creixent l'àrea aquesta de la marxa nòrdica en el club, qui sap si us veieu obligats a fer més proves. Què és el que diríeu a la gent que ens estigui escoltant? No sé fins a quin és el termini per inscriure's.
0: No hi ha termini.
1: No hi ha
0: es
1: termini.
0: Poden inscriure fins i tot el mateix dia.
1: El mateix dia, jo et lleves i dius, escolta, saps què?
0: Fa bon dia, no tinc res a fer avui, doncs me n'hi vaig. I això, i que no s'espantin perquè no sàpiguen fer servir els bastons o no ho hagin fet mai. Que vinguin i que ho provin. Total, és caminar.
1: Totes les edats, allò...
0: Si són menors, que vinguin amb els pares, i i cap problema. Totes les edats.
1: Però és una pràctica, allò que la pot fer,
0: No, jo no posaria límit per dalt, que no?
2: No, per tothom, per tothom.
0: Jo l'únic que els dic és que siguin conscients que són 11 quilòmetres, res més, perquè una persona que vegi... que ho pot fer de distància i res més.
2: Coneixem persones de 80 i escaig d'anys que van com d'eines.
0: I tant.
2: Com d'eines.
0: Sí.
1: Ja m'imagino. No, si es respecta a la salut. Escolteu una cosa, jo pensava dir que el club, no sé si aquesta seria de les darreres activitats, però teniu molta activitat encara al mes de juny i juliol, tot i que podríem dir que d'aquestes més populars, no?, que plega, que amb el temps anirà plegant més gent, aquesta, dèieu que amb una cinquantena de participants ja estaríeu contents, potser la supereu, ja veurem, però diríem que no? Ja comenceu, allò, el mes d'agost és quan feu un descans?
0: Sí. A l'agost està tancat del tot.
1: Sí. El que sí que hem vist, perquè per nosaltres també sou referents, anar a buscar la flama del Canigó. I hem vist que esteu fent una crida, jo, voluntaris, persones que vulguin participar d'aquesta experiència. Que és el que demaneu, allò?
0: Bueno, una mica que caminin, no? També, tot i que es poden quedar a coll d'ares, no? Em sembla, amb el cotxe, no cal caminar. Si algú no vol caminar, pot arribar allà, i el que vulgui, llavors sí, ja es puja al refugi, com es diu? El
3: Costalets.
0: Refugi de Costalets, i més amunt ja el Canigó, no?
3: Sí.
0: Oi?
3: Sí.
1: Nosaltres
3: la aproximació és una mica llarga, i generalment, i a més, el govern francès, com menys persones pugen al Canigó, millor, perquè es degrada molt, i llavors la intenció és que tothom ho agafi quasi a coll d'ares.
1: A més, és bastant pedregós, em sembla, que heu comentat, no?
3: Un pelinet pedregós, sí.
1: Tu has anat, Àlex, sí, tu sí, no?
3: Sí, sí.
1: És que ens heu explicat, nosaltres fa sempre anys, per la Diada de Sant Joan us convidem allò perquè ens, com a representants, una miqueta d'aquests, de la cultural, no?, del conjunt d'entitats que participeu en el que és l'organització de l'arribada de la flama i la celebració de Sant Joan, i que és la Diada dels Països Catalans.
0: Sí, sí.
1: I sempre ens heu explicat això, que és una experiència, però que l'ha viscuda única.
3: Sí, és diferent, és una activitat diferent.
0: Sí, el Lluís Mas aquest any ha fet una mica, no sé com dir-ho, com un resum, no?, de tota l'activitat. I ho ha passat això que deies del grup que tenim, de les entitats, els Diables, els Castellers, perquè s'animessin, perquè, clar, com sempre, necessitem relleu generacional, no?, i a veure si la gent jove s'animava més. I jo crec que aquest any està tenint una mica bastant èxit, i s'està apuntant gent, sí, per anar-hi.
1: Que sapigueu que crec que la data límit, si no he mirat malament, és precisament en coincidència amb el dia de la marxa per Gallecs,
0: no?,
1: el dia 14.
0: Sí.
1: Així que, si disposeu, crec que pujareu el dia 22, no?, en representació del club. S'ha d'anar fins allà el dia 22 de juny, perquè el dia 23 tinguem la flama aquí a casa nostra.
0: Exacte.
3: I la podem repartir als pobles de l'entorn.
1: Sí, s'han interessat molts pobles, allò...
3: Generalment sí, 3-4 pobles sempre solem.
1: Sant Fos, Santa Perpètua, crec, no?
3: Sí.
1: No sé si la Llagosta...
3: Montcada, també, Montcada. Moltes vegades. Sí.
1: Claro. Per nosaltres sou referents, i per les poblacions de l'entorn també.
3: També, fa uns quants anys que ho fem.
1: Escolteu una cosa, esteu a temps fins al mateix dia 14 per apuntar-vos en aquesta primera marxa per Gallecs, que nosaltres esperem, i ells també, i ella, la presidenta, que es consolidi, que vagi agafant embrancida aquesta àrea de marxa nòrdica. Així que, si us apunteu abans, millor per l'organització, no? Perquè sempre diem, clar, una cosa és el que estem comentant, ja es farà, i un altre, tot el que comporta per vosaltres, no?
0: Sí, en comprar els espais, aliments...
1: Aquests espais d'avituallament, no?, que ha d'haver-hi personal. Quantes persones del club han de donar suport en aquesta marxa?
0: Entre 20 i 25, així. No són la vuitantena que vam necessitar per la serralada, necessitem menys, però, bueno, déu-n'hi-do.
1: Però això, que sempre que, si una previsió pot dir, escolta'm, que sí, compteu amb mi, doncs molt millor, feu la inscripció en línia,
0: això,
1: és molt fàcil.
0: Molt fàcil.
1: Si no, doncs, això,
0: i si no veniu al club, també, el dijous o divendres, i us ajudem.
1: No hem dit allò el preu, però és molt econòmic, són 14 euros els no socis i de 12 els socis, vull dir que molt per rebé. Sí. I a més, després d'acabar l'activitat, amb aquest esmorzar i amb coca del Prat, que això ja entren ganes. Àlex, Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies.
1: Esperem allò que sí que sigui tot un èxit, gairebé que està assegurat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Mercès a vosaltres per convidar-vos.

0: Aquesta és la secció que ens convida a mirar la pantalla, però no pas la pantalla del mòbil ni coses d'aquestes, tot i que també podríeu fer-la servir, perquè avui parlem de sèries i qui ens fa la proposta és el nostre company, en Josep Casasnovas. Molt bon dia, com estem?
1: Bon dia. Una setmana més tornem aquí a la sintonia de Ràdio Mollet per fer la proposta d'una sèrie. Avui us portem una altra minissèrie, la que es diu Ell i ella. Ell i ella és un thriller psicològic de 6 episodis que gira al voltant d'un assassinat en un petit poble de Geòrgia, Estats Units. La història se centra en Anna Andrews, una periodista que torna a la seva ciutat natal després d'assabentar-se que ha passat un crim misteriós. Allà es retroba amb el seu passat i amb el seu exmarit, Jack Harper, que és un detectiu encarregat d'investigar el cas. La trama es construeix des de dues perspectives diferents, la d'ell i la d'ella, cosa que provoca que l'espectador dubti constantment de qui diu la veritat i qui amaga alguna cosa. Des del començament, la sèrie planteja un ambient fosc i ple de tensió. La troballa del cadàver d'una dona desencadena la investigació policial i atrau l'atenció d'Anna, que decideix cobrir el cas com a periodista. No obstant això, la seva implicació en la investigació va molt més enllà del que és professional. Anna té una història complicada amb el poble on va créixer, amb els vells conflictes i records que mai no es van resoldre. A mesura que intenta descobrir què va passar realment, comença a enfrontar-se a persones que coneixia des de la seva joventut i que ara semblen guardar secrets importants. D'altra banda, Jack Harper, el detectiu encarregat del cas, també viu un conflicte personal, tot i que intenta actuar amb professionalitat. La seva relació passada amb Anna complica la seva feina. Jack comença a sospitar de la seva exdona. Podria estar més implicada en el crim del que aparenta. Alhora, Anna sospita de Jack. No li està explicant tota la veritat sobre la investigació. Aquesta desconfiança mútua es converteix en l'eix central de la història i crea un joc psicològic entre tots dos que intenten descobrir la veritat abans que l'altre. La narrativa de la sèrie està construïda amb múltiples girs i canvis de perspectiva. Cada episodi mostra uns nous detalls que canvien la manera com l'espectador interpreta el que ha passat. Al llarg de la història apareixen diversos sospitosos, incloent persones properes a la víctima i personatges vinculats al passat d'Anna. A més, la sèrie revela a poc secrets personals dels protagonistes, cosa que fa que les seves motivacions resultin ambigües. El públic es veu obligat a qüestionar constantment el que creu saber, ja que cada versió dels fets pot ser manipulada o incomplerta. Un dels temes principals de la minissèrie és la idea que la veritat pot tenir moltes cares. La història juga amb la subjectivitat de la memòria i amb les experiències personals que influeixen en la manera com cada personatge interpreta la realitat. Anna i Jack representen dues versions diferents dels mateixos esdeveniments, cosa que reforça la idea que en una investigació no sempre existeix una única veritat. A mesura que avança la trama, es van revelant traumes del passat, rivalitats entre antics companys i conflictes que porten anys ocults. L'assassinat no només destapa un crim, sinó també una xarxa de mentides, ressentiments i secrets que afecten molts habitants del poble. Això converteix la sèrie en alguna cosa més que una simple història policial, també un retrat psicològic dels seus personatges i de com les seves decisions passades segueixen influint en el seu present. En els darrers episodis, la tensió augmenta quan les pistes comencen a assenyalar cap a persones inesperades. Les sospites s'intensifiquen i els personatges comencen a mostrar el costat més vulnerable i fosc. La sèrie condueix finalment a un desenllaç ple de sorpreses que obliga a reconsiderar tot el que ha passat des del principi. Al final revela la veritat darrere de l'assassinat i explica la veritat estables motivacions dels personatges principals, tancant la història amb un gir que confirma que res era exactament com semblava. Gràcies a la seva estructura, basada en dos punts de vista, la sèrie manté l'atenció fins a l'últim episodi i obliga l'espectador a qüestionar constantment allò que creu saber. La banda sonora de la minissèrie Ell i ella, de Netflix, va ser composta pel compositor nord-americà Mac Quigley. Quigley va crear la música original que acompanya tota la sèrie. És conegut pel seu estil de música electrònica i suspens. Ha treballat en diverses sèries famoses com Mr. Robot, American Horror, History. L'àlbum de la banda sonora inclou 24 pistes instrumentals que ajuden a crear l'atmosfera del thriller i tensió psicològica de la història. Esperem que us agradi aquesta minissèrie d'Ell i ella.

Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: coet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Donem pas a la informació esportiva i avui tenim convidat via telefònica. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia de nou, Emma.
0: Bon dia. Tenim allò convidat. Finalment no ens ha pogut acompanyar aquí a l'estudi, però el tenim via telefònica. És el president del Club Futbol Mollet, Unió Esportiva, en Jordi Candela. Sí,
1: sí, exactament. Bon dia, Jordi.
2: Bon dia, bon dia.
1: Amb ell, doncs, l'hem convidat avui via telefònica, de fet, perquè estan passant moltes coses en el club en els darrers dies, tot i que ja s'ha acabat el que és aquesta activitat esportiva, els clubs no descansen i nosaltres doncs volem parlar tots aquests temes que s'estan coent aquests dies en el club de futbol. Jordi, comentant sobretot en el primer equip, perquè estem veient que aquests dies esteu ja anunciant algunes noves incorporacions de cara a la temporada vinent.
2: Bueno, sí, tenim gairebé el 80% de jugadors per confeccionar. S'han quedat 3 o 4 de la temporada passada i tot el que més a principi ve de fora. Però segurament la setmana que ve farem un acte i presentarem a tots els jugadors, posarem el nom, posarem d'on venen i esperem que la temporada que ve pues, puguem estar a Primera Catalana.
0: Explica'ns allò, aquest canvi no tan radical. Comentaves allò que només us heu quedat amb 4 o 5 persones, no? 4 o 5 jugadors de la temporada anterior.
2: Home, si amb aquest equip que hem confeccionat a Primera Catalana hem quedat últims, només hem fet 20 punts, i els 3 entrenadors que hem tingut, és molt clar, l'últim que va tenir el Soto diu aquí s'ha de canviar el 80% de la plantilla, cosa que, com comprendreu, pues és molt complicat. En plena competició, anar a buscar un jugador de tercera divisió, per dir alguna cosa, no? Llavors, clar, vam parlar amb 2 o 3 jugadors de més categoria, però clar, perquè li donin la baixa li has d'oferir una quantitat econòmica una mica important, el qual no podem fer. I ens anem a Segona Catalana, doncs bueno, no s'acaba el món, no? Intentarem pujar la temporada que ve i ja està, home.
1: Comentem aquestes incorporacions que fins ara s'han fet públiques, que són 6, que poden aportar aquests jugadors a l'equip.
2: Home, moltes... A veure, el que es tracta és que siguin jugadors que sentin una mica el club, no? Que lluitin una mica pel club, que és el que volem. Perquè de vegades parlar malament venen jugadors que només venen a cobrar, no? Llavors, això és la implicació que volem. Que se sentin una mica implicats dintre de l'equip, és el que vol l'entrenador i el cos tècnic que estem tenint al primer equip.
1: I això, com ho fareu, Jordi? No sé si són jugadors que ja són d'aquí de Mollet, que havien estat vinculats prèviament al club o...
2: Hi ha jugadors com el Bordes, hi ha jugadors que han estat aquí al club i esperem que puguin confeccionar una plantilla competitiva i poder pujar la temporada que ve.
1: Perquè dels 4 que sí que s'han quedat, que sí que renoven, què ens pots comentar d'aquests jugadors?
2: Bueno, hi ha el Pesqui, hi ha el Caro, hi ha el Poyato, són jugadors que ja estan en aquesta temporada aquí, a l'Ibriza, el delanter, el negret aquest que tenim, i bueno, a veure, són jugadors que ara han portat bastant, a l'Ibriza va estar lesionat al final de temporada, però bueno, a veure, no tots eren malos per dir una cosa, no? Sempre n'hi ha algun que pugui aportar l'equip, home.
1: És a dir, que ara, pel que fa al primer equip, tot se centra, no?, doncs, en acabar de confeccionar aquesta plantilla.
2: Sí, sí, falten... Sembla que ahir em van dir que tenien uns 16 o 17 i falten 3 o 4 més. Una plantilla de 20 jugadors, i llavors, si hi ha algun que es lesiona o targeta o altra, tenim a l'amateur i després tenim, si fa falta algun juvenil, i a tirar endavant.
0: I l'heu deixat allò a l'entrenador, que sigui ell allò que, no? No sé, a l'hora de buscar el perfil de jugadors per confegir aquest nou equip?
2: No, com comprendràs, el Soto, i després tenim el Marc Gilar, una altra persona que hem incorporat amb el projecte aquest del Pol Lozano, que també ens està ajudant molt a portar jugadors. Aquest xicot és un representant de jugadors, o sigui que coneix molta gent, i ens estan aportant, però clar, el problema és que tu tenim un pressupost, i aquest pressupost és el que tenim, i tu li dius a un jugador que li donarà 200 euros, doncs 200 euros, i aquí és el que hi ha, i no podem tirar més la corda, perquè si no... Si estires més la corda, doncs es trenca la corda.
1: I aprofitem, Jordi, que parlem de diners, perquè també teniu nous patrocinadors al club.
2: Bueno, sí, tenim aquí diversos patrocinadors a través d'aquesta ajuda que ens està fent aquest organigrama de Pol Lozano. Ara, mira, nosaltres l'altre dia vam anar a fer un dinar amb un esponsor d'una carta de compraventes aquí de Terrassa i estem parlant d'unes quantitats de 3 o 4.000 euros que ens poden ajudar molt dintre del club i ens estan ajudant a portar altres esponsors també més petits i ens estan ajudant molt. A veure, estem molt contents amb aquest Pol Lozano i amb els dos o tres persones que han portat a dintre del club, que ens estan aportant molta experiència i molts jugadors, i ens està aportant jugadors de levins, infantils, juvenils, ens està aportant molts jugadors. I esperem que la temporada que ve sigui millor que aquesta.
1: Precisament, Jordi, també ens volem centrar en el que és la base del Club Futbol Mollet, perquè també ara heu apostat per obrir xarxes socials centrades en el que és la base de l'equip, perquè també doncs, aquest any s'han produït diverses fites, no? Per exemple, l'Avi B doncs, ha pujat a primera, també hi ha el cadet que ha estat campió de Lliga, per tant, també bones notícies això pel club.
2: Totalment. No, jo ja ho dic a molta gent que no tot és el primer equip. A l'amateur han fet la promoció. No han pogut pujar. Ara, bueno, tindrem dos cadets de preferent, dos infantils de preferent. Tenim dos infantils també a primera, dos cadets a primera. A l'Alevina ens ha baixat, és veritat, ens ha baixat, però bueno, tindrem dos alevins de primera divisió. Tenim el projecte aquest de la... del Futbol City aquest que han format femení, que sembla que està molt, molt il·lusionat i estan venint moltes noies. I després tenim la Fundació Les Xapotelles dintre de la nostra instal·lació. I és un orgull tenir aquesta fundació amb una de les millors jugadores del món. I com comprendreu, tot el futbol base... A veure, vull dir una cosa també. Nosaltres podríem fer més equips, però no els farem més equips. Ara volem seleccionar jugadors perquè la instal·lació no dona. Hi ha 45 equips, tenim els veterans, tenim l'inclusiu, que això és la joia de la corona, aquest equip discapacitat que tenim al club. I llavors, clar, la instal·lació no dona més de fer.
1: És a dir, que en quant a club, no us trobeu en un moment de bona salut, podríem dir.
2: No, totalment. Totalment el futbol base és totalment un èxit de la quantitat de jugadors que estan venint a la nostra instal·lació per jugar al club. Per jugar al club. També se'n van alguns. Però jo, com aquest any, no havia vist mai, eh? Perquè cada dia estàs allà que volen apuntar el nen. Bueno, també provarem d'on ve, a veure si té qualitat i seleccionar jugadors. Perquè vull tenir un infantil al D, per dir alguna cosa, no? No. Volem intentar seleccionar una mica els jugadors i tenir bons equips.
1: I parlant també, Jordi, del Club Futbol Femení Mollet City, que ara també en feies menció, en quin procés esteu actualment? Perquè ens deies que s'estan apropant diverses doncs, noies interessades en formar-ne part, però en quin punt està exactament la creació d'aquest club?
2: Bueno, aquest club, com comprendràs, hi ha una junta directiva que està tot està dintre del nostre club, no? Però està una mica apartat de que hi ha una junta directiva que es cuida de buscar sponsors, de buscar jugadores i de buscar les noies que estiguin competitives, no? I aquest és el projecte d'aquest Mollet City, al qual nosaltres estem molt contents amb les persones que ho estan portant i també, una altra cosa, les noies que estan venint apuntar-se al club. Estan venint moltes noies a apuntar-se al club dintre d'aquest projecte, que el qual estem molt contents.
0: Jordi, una qüestió, ara que parlaves, clar, no augmentarem el nombre d'equips perquè les instal·lacions no donen permís. Estan bé les instal·lacions? Ho dic perquè m'imagino que ara fareu campus, però després també és una època que igual és per fer-ne millores. No sé si cal
2: ara,
0: alguna
2: mira,
0: cosa...
2: Jo... L'altre dia vaig parlar amb la Mireia, l'alcaldessa, personalment, que vam quedar amb ella pel tema de que fa 4 o 5 mesos que no podem anar al camp de futbol perquè la instal·lació està espatllada. Llavors això em va dir que estem parlant de 40 o 50 mil euros que pot costar aquest cost d'arreglar tot això, que hi estan a sobre, i que volen fer un projecte perquè el rec de l'atletisme del futbol funcioni correctament. I llavors també el sistema elèctric, de cada 2 per 3 salta la llum, perquè el sistema elèctric és molt antic, és molt antic, i em va prometre que ara tenim la sort que tenim aquest estiu, que tenem 2 o 3 mesos que no hi ha activitat forta, perquè el campus al principi és el tapetí i al principi no hi ha molta activitat sobre el club, no? I em va prometre, i esperem que es puguin arreglar 2 temes importants, com és el de regar el sistema elèctric i, si es pot ser, doncs altres coses dintre del club.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, crec que hem fet allò un repàs per tot el club de futbol Mollet. Moltíssimes molt gràcies per haver atès la trucada.
2: I, escolteu, només un detallet. Digui. Que jo sempre vinc aquí a la ràdio, però ja jo vinc al centre i vinc amb la bicicleta. Però la bicicleta la tinc a l'hospital, la tinc fotudeta, i com podeu, a peu m'ha fet una mica de mandra venir, però ja sabeu que sempre, si puc, vinc aquí a la mesura, vale?
0: Molt bé, queda dit. Moltíssimes gràcies, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Adéu-siau. Adéu-deu. No sé si tenim alguna coseta més. Allò ens comentava la Carla Dans a la redacció B, és que s'estan disputant aquests partits de play-off. No sé si tenim allò bones notícies, sí?
1: Doncs sí, de fet, continuant aquests partits de play-off, posem sobretot el focus en el que és a la Molletense i també en hoquei. Comencem parlant de l'equip de futbol, i és que fins ara han jugat 3 de les 4 jornades d'aquests partits de play-off. Primer ho van fer davant del Martorelles, que van guanyar els 2 enfrontaments, i ara aquesta tercera fase s'han enfrontat al Cardedeu, que començaven, de fet, en camp contrari, i han empatat a 2 aquest cap de setmana. Ara, el pròxim dissabte, doncs sí que s'enfrontaran a cases. Per tenir una mica una orientació de com han anat els resultats davant del Cardedeu pel que fa a la lliga regular, el primer partit el disputaven a casa i guanyaven davant del Cardedeu, en canvi quan jugaven en camp rival empataven. Així que hem vist que en aquests partits de play-off s'ha tornat a repetir aquest empat en camp rival. Esperem, doncs, que ara quan juguin a casa puguin tornar
0: també
1: a aconseguir
0: repeteixi
1: una victòria, exactament, i doncs sí que certifiquin aquest ascens a primera, que segur que és molt esperat. Queda ja únicament un darrer partit, així que de ben segur que hi ha molts nervis, però també molta il·lusió per poder pujar de categoria.
0: Esperem també que l'afició, doncs, respongui, ja que és jugar a casa, no?
1: Sempre és un punt a favor, jugar a casa. És la darrera jornada, sí que de ben segur que l'afició, doncs, s'hi aproparà i que ho donaran tot també, doncs, per animar els locals, sí. I parlem també d'hoquei, perquè el primer equip masculí a segona ha començat aquest cap de setmana el que són els partits de play-off, i en el seu cas el rival era el Riudoms. Recordem que els molletans van quedar la tercera posició del grup 2 i el Riudoms era el tercer classificat del grup 1. Per tant, doncs, s'havien de jugar aquests partits de play-off conjuntament. Malauradament, en el seu cas, han començat jugant a casa i han perdut per 4-6. Un primer partit de play-off que comença en derrota, que, doncs, sempre és un resultat que pot provocar, doncs, algun daltabaix, però si més no, diumenge tenen una nova oportunitat, intentaran, doncs, aconseguir així la victòria, doncs, que pugui sumar i poder aconseguir, doncs, aquest ascens a primera, que de ben segur que és una categoria que volen recuperar, perquè fa unes temporades, doncs, que van baixar segona. En el seu cas, no han començat de la millor manera els partits de play-off, però en tot cas tot suma, tot compta, així que nova oportunitat aquest diumenge a casa.
0: Que no es desanimin, que no es desanimin, i allò que ho lluitin, que no hi ha res perdut.
1: Doncs sí.
0: Molt bé. Alguna coseta més?
1: Això és tot dels esports.
0: Doncs ho deixem aquí. El divendres tindrem més apartat referit a l'actualitat esportiva. Ara fem una petita pausa, posem una miqueta de música, el butlletí dels companys de la xarxa, i tot seguit arribem a l'Enfoca't, que avui parlarem concretament de formacions que es desenvolupen al Mollet Hub i que, doncs, marquen un itinerari per a aquelles persones que volen emprendre.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó 14 oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara, de fet, per l'arribada del Papa demà, i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau, com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
2: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics, tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
1: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a la B30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a la 2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona, i finalment una segona avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst, tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Parlem de cuina.
5: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
4: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
5: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
6: Mollet i Ventana al Sur. Se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
7: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
8: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
9: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
10: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
8: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Si us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, esteu escoltant el magazín Posa't les piles i més en concret a l'espai que realitzem amb l'empresa municipal Enfo, que es titula Enfocat, allò situat, col·locat. Això és el que intentem a través d'aquestes converses que sostenim amb representants, no? Amb persones que participen de l'empresa municipal, com a formadors, com a persones de benvinguda, d'acollida, que hi són en aquesta empresa municipal, però també, com no, amb usuaris i usuàries. Un dels pilars de l'empresa municipal Enfo són els emprenedors. Sempre es fan moltes accions encaminades allò a donar un cop de mà a aquelles persones que volen emprendre. I precisament la persona que avui ens acompanya de l'equip d'Enfo i que està en aquesta secció és l'Antoni Monuera, que ja ens ha acompanyat en d'altres ocasions. Benvingut, Antoni.
1: Gràcies, bon dia.
0: I que ha vingut acompanyat d'una emprenedora, que és la Zoraida Zalazar. Molt bon dia, Zoraida.
2: Buenos días.
0: Amb la Zoraida en parlarem, però primer sempre demanem allò a la persona que ens acompanya de l'equip d'Enfo, que ens posi allò una miqueta a les piles pel que fa al tema d'emprenedoria. Deia jo que l'emprenedoria és un dels pilars importants que treballeu des de l'empresa municipal i ara estem acabant aquest primer semestre de 2026, però vosaltres ja teniu, no?, la mirada posada ja en el segon semestre, gairebé.
1: Sí, de fet, actualitzem constantment els continguts que oferim als emprenedors i justament ara estem treballant amb la programació de la formació del proper trimestre i fins i tot de l'últim trimestre d'aquest any. Aleshores, com deies, les persones emprenedores doncs formen part del nucli de la nostra activitat, sense oblidar també la petita empresa. I pel que fa a les formacions, com et deia, doncs estem preparant tota la programació de formació centrada en oferir millor assessorament a la persona emprenedora perquè pugui planificar tot el seu projecte, sense oblidar doncs tot el relacionat amb possibles novetats fiscals, temes de gestió empresarial, temes de digitalització i l'ús de la intel·ligència artificial també en benefici de la gestió de l'empresa.
0: Mm-hmm. De fet, jo deia que és un dels pilars el tema de l'emprenedoria, perquè si no vaig errada, crec que cada setmana, no?, hi ha una sessió com d'acollida,
1: sí,
0: de...
1: Sí, sí, cada setmana fem la sessió que anomenem El camí per emprendre, que la fem tots els divendres, la comencem a les dues, dura aproximadament un parell d'hores, i amb aquesta sessió expliquem quines serien les passes per emprendre amb una certa seguretat. La seguretat mai l'oferim al 100%, però amb les idees perquè l'emprenedor i l'emprenedora pugui tenir les idees el més clares possibles

0: Però el que sí farem aquest proper semestre és centrar més, i sobretot dirigit a les persones emprenedores, centrar més les accions formatives en ajudar les persones a que puguin desenvolupar el seu pla d'empresa. El pla d'empresa, al final, és un procés de reflexió que es plasma en un document, però al final això és el de menys. Però amb aquest procés de reflexió s'han d'analitzar multitud de coses, com per exemple, quin seria la teva activitat, quin seria el teu públic objectiu, quines són les necessitats dels teus futurs clients que tu vols resoldre amb el teu producte, amb el teu servei, com fer una anàlisi de mercat. Aleshores, tot això que fins ara ho estem fent i ho seguirem fent de forma individual, ho traslladarem també a les accions formatives perquè les persones emprenedores puguin treballar des d'aquestes formacions totes les parts que formen el pla d'empresa. Fins i tot arribarem, doncs, també a planificar tota la part financera, tota la part de números, que també és molt important dintre d'un projecte.
1: Aquí anàvem, deia jo a l'Antoni, l'important és la reflexió, evidentment, però el pla d'empresa també és veritat que és molt important, sobretot allò si després un emprenedor ha de sol·licitar un ajut, no?, financer. Correcte. Per tirar endavant, doncs crec que bàsicament totes les entitats bancàries demanden, no?, aquest pla d'empresa.
0: Si una persona emprenedora es dirigeix a una entitat financera a dir vull muntar una empresa, necessito finançament, el primer que li demanaran és un pla d'empresa. Nosaltres en aquest cas tenim un acord de col·laboració amb CaixaBank a través d'una entitat que s'anomena Microbank, en què oferim finançament sense aval ni garanties amb un màxim de 30.000 euros per les persones emprenedores que hem assessorat des d'Enfo i que, diguem, tenen en projecte, doncs, un projecte, valga la redundància, viable en aquest cas.
1: Uh-huh. Tothom allò que vulgui muntar una empresa, doncs, pot adreçar-se en aquestes formacions. Fins i tot si una persona diu jo és que ja he emprès, però ho he fet fa un parell de mesos, no?
0: Cap problema.
1: No? Ho podem fer?
0: Sí, sí. Les persones que poden assistir tant a les accions formatives, el perfil pot ser perfil emprenedor que no ha iniciat la seva activitat, o pot ser una persona, un petit empresari o potser no tan petit, que té algun tipus de necessitat que encaixa amb el que estem oferint, doncs seran benvinguts en qualsevol cas.
1: De fet, l'emprenedora que t'acompanya, jo crec que ella ja és emprenedora, però ens ha dit és que o ens actualitzem o malament, no?
0: Correcte.
1: Benvinguda, Zoraida.
2: Moltíssimes gràcies, un gusto estar aquí.
1: Eres emprendedora,
2: sí.
1: Una empresa de reformes, no estabas comentando, y además una empresa familiar.
2: Correcto. Sí, somos una empresa donde llevamos más de 35 años. Mi esposo tiene 35 años de experiencia en las reformas, pero siempre hemos trabajado el boca a boca. Pero ahora llegó un momento por los hijos, nosotros, la digitalización, todo esto que está la tecnología avanzando, dijimos nos renovamos o nos comen. Entonces el boca a boca ya no es tan potente como antes y hay que actualizarse en eso. Entonces yo conecté con MolleHub y para hacer ese plan de empresa, para que nos asesoraran, para que nos ayudaran un poquito en todo ese, verlo con más claridad, porque a veces uno sabe lo que quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Y ahí es donde entra MolleHub. Para mí, yo soy muy contenta, por eso estoy aquí.
1: ¿Qué te iba a decir, Zoraida? ¿Y cómo conocías MolleHub? ¿Alguien te comentó? ¿Lo viste por redes sociales?
2: Buscando formaciones en Mollet. Un día me salió info del otro, y eso me conectó, me comentaron que había otro Mollet de asesoramiento, y digo, voy a ir a investigar. Y ahí empecé a investigar, y fui, llegué, me apunté a unos talleres, me parecieron súper interesantes, empecé con uno, empecé con dos, y así fue, y bueno, para mí el conocimiento, el aprendizaje es muy importante. Entonces nunca es tarde para aprender, siempre necesitamos actualizarnos, con lo cual con todas las formaciones y los talleres que ellos van dando, y que son dos horitas cada día, pues no ocupa mucho tiempo, con lo cual aprendes, sacas bastante conocimiento, a mí me sirve muchísimo. Entonces empecé a engancharme, como un vicio.
1: Sí.
2: Digo, ahora que están implementando el tema de la IA, que lo comentaba,
1: sí,
2: ¿no? La IA, pues a mí me ha abierto muchísima claridad sobre ese tema, porque, como le decía Antonio...
1: Bueno, es que tú nos has dicho sobre todo, ¿no? Nos interesa actualizarnos, ¿no? Es decir, el trabajo ya lo sabemos hacer.
2: Ya lo sabemos hacer.
1: pero

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà, evidentment, tindrem més coses. Us parlarem concretament del Dia Internacional dels Arxius. Sí, sí, s'escau demà, i demà tindrem amb nosaltres el responsable de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès. Tot això serà demà. Gràcies per acompanyar-nos. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. És sabut que en general els gossos pateixen amb els sorolls forts, ja que presenten una major sensibilitat auditiva i s'espanten sobretot amb aquells sorolls més estridents, poc controlats. Ara, doncs, que s'acosta a Sant Joan, una època en què els petards incrementen, s'han de mantenir els animals de companyia segurs perquè no pateixin o ho facin en el menor grau possible. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ha explicat que en el cas dels animals que tenen terror dels petards, l'ideal és acostumar-los progressivament als sorolls forts durant tot l'any.
1: Idealment és anar-los acostumant durant l'any, no esperar el dia de Sant Joan, a sorolls forts. Es pot fer augmentant el volum, de tenir gravats sorolls i anar augmentant el volum i anar-los acostumant. Això, bueno, és una utopia. No?
2: Clar, perquè això és l'ideal, quan, però sí, això ningú ho fa.
1: No, perquè jo ho entenc, també. Però, bueno, clar, també depèn de com pateixi l'animal. Vull dir, si realment té un terror bestial, home, estaria bé, i ha de viure 15-20 anys, està bé que l'eduquem en que això no és perillós.
0: Cada animal presenta diversos graus de tolerància i por als petards, i prèviament a començar qualsevol mena de tractament és necessari consultar-ho amb el veterinari de referència. I per altra banda, us informem que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Així s'actuaran passos de vianants que combinaran passos elevats d'obra, la millora dels quals, i actuacions en creuaments de vies principals com el carrer de Gallecs o l'avinguda de Pompeu Fabra. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent ha escombrat la nuvolada o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú t'ho et benefici propi o dels seus. Sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu, quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i, finalment, ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas als passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més als passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
3: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
2: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de la Nunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
4: Hola, sóc en Pele Barnial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 705, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar el doctor Packard i amb en Jack Jacks Balmat a l'entrada de la Vall del Gel. Així doncs, seguim amb la nostra història. Capítol 4. El Montblanc. Tercera part. Quan en Balmat se'n va adonar que la intenció del doctor era de tirar pel dret, va començar a neguitejar-se i a demanar-li que fessin en marxa enrere, ja que es veia venir un escenari pitjor del que havien viscut fins aquell moment. El doctor, finalment, va aconseguir infondre ànims a Balmat i el va convèncer de seguir endavant. Val a dir que, per dos homes d'aquella època, mal equipats i amb una tècnica rudimentària, el que els esperava era descoratjador. El mal temps de les setmanes anteriors havien deixat un important gruix de neu nova, per la qual van haver de batallar durant hores, obrint-se camí ensorrats fins als malucs. Va ser un esforç titànic, agreujat pel fet d'haver de sortejar sovint cèrecs esquerdes gegantines. Cap a les 3, un cop haver escalat uns costeruts vessants, varen arribar a la part superior de la Vall del Gel, ara coneguda com a Gran Plató, lloc on encara no hi havia estat mai ningú. En aquell punt, Balmat va defallir de cop. Portaven escalant més d'11 hores i el cim encara estava gairebé 1.000 metres de distància. Era massa tard. I si les condicions no milloraven, no veien possibilitats d'arribar al cim abans del capvespre. Però a uns 800 metres, a l'altra banda del Gran Plató, hi havia el pendent final. Allò que obsessionava aquells homes, però, era la possibilitat de morir, ja que es desconeixia el que podria succeir si es veien obligats a passar la nit sols en aquelles alçades. La decisió del doctor de seguir endavant degué de requerir una força de voluntat i un valor increïbles. Mitja hora després, arribaren a la base de la rampa. I cap a l'esquerra, en diagonal, es veia una cresta de neu que Packard ja havia observat prèviament des de la vall. I es va disposar a seguir aquell camí. El gel era força dret i relliscós, i varen haver de fer servir les puntes de ferro de les seves perxes per marcar graons per on anar pujant. L'ascensió de l'ancien passatge, que avui en dia no representa cap complicació per a qualsevol grup competent i amb l'equip adequat, per aquells dos homes va ser una experiència sumament exposada i perillosa. I, a més, un fort vent els feia perdre l'equilibri i els alçava els membres. Malgrat tot, a les 5 havien superat l'obstacle i es trobaven damunt la rodonida cresta del contrafort noroest. Als seus peus s'estenia tota la vall de Chamonix, on es trobava un científic alemany, el baró von Gersdorff, qui, amb un potent telescopi, pretenia puntual nota de tot allò que anava succeint. De fet, va ser ell qui posteriorment va certificar la gesta de Packard. Tornem al tema. Els dos escaladors es trobaven ara tan sols 300 metres del cim i només unes suaus pendents de neu dura els separaven de la victòria. Estaven esgotats i, per si no fos prou, patien els efectes de l'alçada totalment desconeguts per ells. Pujaven amb gran esforç, lluitant contra el vent glaçat i, malgrat que no volien perdre ni un minut, es veien obligats a aturar-se cada 3x4 per tal de recuperar l'alè. No vull ni imaginar el que durien ser per aquells dos homes aquells metres finals. I poc abans de 6:45 de la tarda, d'aquell 8 d'agost de 1786, dos homes es trobaven al cim del Montblanc. L'edat de l'alpinisme havia començat. Malgrat l'escoltament del doctor Packard, ell va passar mitja hora efectuant observacions científiques. Va prendre temperatures, mesures baromètriques que hi havia anat prenent durant la pujada. Va fer proves de magnetisme amb la brújula i va mesurar el blau del cel. A les 7 de la tarda els dos homes varen començar a baixar. Al peu de l'ancien passatge, la neu ja s'havia glaçat i varen poder anar ràpidament seguint la traça que havien deixat a la pujada. Se'ls va fer de nit molt abans que arribessin a la junció, però, afortunadament, el cel era serè i la lluna plena els va permetre versar a través de les esquerdes sense cap incident. Malgrat tot, és increïble que poguessin baixar sense cap contratemps, doncs amb tota seguretat estaven massa esgotats per prendre masses precaucions. A mitjanit, arribaren a les primeres roques de la muntanya de la Cota, on van instal·lar el seu bivac per tal de passar les poques hores que faltaven per les primeres llums del dia. Al matí, amb les mans gelades i el rostre desfigurat pel sol dels 4.000, varen arribar extenuats a Chamonix. El doctor Packard estava assegat per la neu i Balmat el va haver de dur del braç. Faltaven molts anys encara perquè es coneguessin els efectes dels raigs ultraviolets i de la necessitat de protegir-se els ulls durant les ascensions d'alta muntanya, portant ulleres especials per la neu. A Cari Balmat havien escalat uns 2.500 metres de desnivell fins al cim i tornat el mateix dia, proesa encara avui rarament realitzada. Aquests dos homes

0: es va comportar dignament, i el que més li va importar va ser descobrir que el seu baròmetre s'havia espatllat durant la pujada i, per tant, les dades que va anotar no eren fiables. Així, doncs, la versió d'en Balmat i en Burrit es va donar per bona fins que, després de gairebé 100 anys, mercès als treballs d'historiadors de principi del segle XX, que varen reunir documents que demostraren la falsedat de les afirmacions d'en Burrit, no es va reconèixer que va ser el doctor Packard qui havia sigut el veritable artífex de la conquesta del Montblanc. I aquest va ocupar el lloc que li corresponia en la història de les grans conquestes de l'home. La setmana que ve entrarem en l'època de les grans ascensions alpines.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Dijous dia 11, extrem. Matinal, grup dels dijous. Santa Cecília, Sant Jeroni, Montserrat. Vocals, Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8,25 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 600 metres i 600 metres de baixada. 5 hores de durada, dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:30 hores. Transport en vehicles particulars. Dijous 11, tothom. Presentació del trekking Katmandú Pokhara Mardi Himal Trek en Upper Mustang Tour 2026. Vocal Oscar Cano. A les 20 hores, presentació de la proposta de trekking Katmandú Pokhara, que tindrà lloc del 28 d'octubre al 19 de novembre de 2026. Dissabte 13, tothom, sortida fotogràfica. Salts d'aigua de Canaletes, Cabrera d'Anoia. Josep Maria Cruz i Francisco Vera són els vocals. Recorregut 8,6 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 230 metres i baixada de 230, i 4 hores de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. Diumenge 14, marxa nòrdica. Circuit català de marxa nòrdica, primera marxa per gallecs. Recorregut, longitud 11,34 quilòmetres i un desnivell acumulat de 138 metres. Dificultat baixa. Cal portar bastons de marxa nòrdica. Vocal, Mercè Cervera. Lloc de sortida, pista d'atletisme a les 9. Preu, 12 euros socis, 14 euros no socis.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma des de la seva aprovació al passat mes de març. La regidoria de Joventut ha estat treballant aquests mesos en un Consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquestes setmanes s'han estat duent a terme els instituts de secundària de Mollet eleccions per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament el procés. La regidora ha remarcat que molts joves s'han presentat, un fet que, segons Escribano, evidencia la necessitat dels joves de tenir veu a la seva ciutat.
1: Vull destacar que ha estat doncs, un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també, i que realment n'hem tret molts aprenentatges, jo crec que ells també, i els equips dels diferents instituts. Vaig poder acompanyar alguna de les eleccions i bé, doncs aquest ambient, aquest poder, no?, de dir votar per decidir, i també doncs, les persones candidates, penso que ha estat molt, molt positiu. Hi ha hagut molts nois i noies que s'han presentat i això demostra el que ja intuïem, no?, que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
0: Des de l'equip de Joventut, crear el Consell de l'Adolescència Municipal era un objectiu que tenien des de feia temps, i des de la seva aprovació es van començar les trobades amb els instituts per mostrar el projecte. I en esports us informem que el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla. Des del club compten amb 16 jugadors i la intenció és arribar a la vintena en una plantilla que ha estat modificada en un 80%. Després de la mala dinàmica de l'equip i certificar el descens a segona catalana, Àngel Soto, entrenador, de la mà de la junta directiva, han apostat per un canvi radical de la plantilla, salvant únicament 4 jugadors, l'Alejandro Barón, l'Eric Fernández, l'Àlex Caro i l'Idrissa Sadio. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presidència, volíem dir també, del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I, de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà, i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi, també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic, com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB, un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
6: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Aquesta setmana s'han escollit les persones representants de l'òrgan de participació dels centres de secundària de Mollet. I també us informem que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. I també parlarem del fet que comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva, però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ens explica com podem ajudar-los. I en esports, el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla de cara a la temporada vinent. Ara per ara s'han anunciat únicament 4 renovacions i fins al moment hi ha 6 noves incorporacions. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
4: Barreres fora. Un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora. Cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Parlem de cuina amb Àngels Fries.

0: Benvingudes i benvinguts al penúltim Parlem de Cuina. Estem acabant la temporada a Ràdio Mollet. De fet, en coincidència amb la Setmana de Sant Joan, estrenarem programació d'estiu, però en aquest penúltim espai parlarem de la Fira del Tomàquet, que apunteu dates, 19 i 20 de juliol, tindrà lloc a Santa Eulàlia de Ronçana. Ens acompanya Marina Dunyach, que és la nostra cuinera de gallecs, així la presentem. Molt bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Com
1: bon
0: estem?
1: Dia. Estem, sí. Estem bé, estem
0: anem,
1: bé.
0: Anem sí. A parlar jo del tomàquet.
1: Del tomàquet, no?
0: Que és època, ara, sí. A l'estiu. La bueno. Marina sempre ens dirà, penseu allò durant tot, no? Tot el procés del tomàquet, ara, no?
1: Sí, però ara encara no hi ha tomàquet, O sigui, penseu que...
0: El que veiem allò...
1: Ara les tomaqueres estan creixent, fan la primera floració. Les tomaqueres tenen tres floracions, d'acord? Ara estan fent la primera. Els tomàquets es tenen com a màxim 4 centímetres, verds, i necessiten sol, molta calor, bueno, tampoc exagerada, molt calor perquè siguin dolços, siguin bons. Per tant, fins al mes de... La segona setmana de juliol no començarem a tenir tomàquets, O sigui, el tomàquet bo és el juliol, agost i el setembre, Sembla que dius, no, ja fa molta calor. Psst, atenció. Penseu que es fa el planter, recordeu-nos-en, vam fer la fira del planter,
0: sí,
1: que era l'abril, Vam comprar el planter, vam fer el tomàquet, i ara... Màxim tenen, com diríem jo, 80 centímetres, no? I tenen que anar creixent, ja sabeu que tenen les canyes.
0: Jo, amb aquesta reflexió que ens està fent la Marina, penso, i quin tomàquet estem menjant, doncs? No?
1: Quin tomàquet esteu menjant?
0: Estem
1: com
0: menjant.
1: És de gener, febrer, març, abril, maig. Sempre hi ha tomàquet en els mercats, oi?
0: Clar, d'on ven aquest tomàquet? No?
1: Aquests tomàquets venen d'invernacles,
0: sí.
1: En què l'escalfor és postissa, no? On segurament...
0: A càmeres també, no?
1: Tenen que collir el vermellet, perquè si no, no els deixo. Però molt més madura en els invernacles, amb escalfor artificial i sobretot amb molts productes químics en la soca. I allò fa créixer el tomàquet molt de pressa. Però, clar, quin tomàquet és, no?
0: No. Clar, després diem, és que el tomàquet no té
1: gust.
0: No té gust perquè és no artificial, però
1: sí,
0: bueno,
1: no,
0: en
1: sí.
0: Certa manera sí, no?
1: Sí. Clar, jo de veritat, que quan veig tomàquet en el mercat de Mollet, diguem, tot l'any, a més, grans parades de tomàquets, i és que, confonem i diem, bueno, és el tomàquet, no? Que no tens tomàquets, que no... No, és que el tomàquet és l'estiu. I si un dia podem parlar de tomàquet i salut, veurem que el tomàquet, que té molta aigua, el necessitem l'estiu, no el necessitem a l'hivern. Per això hi ha els tomàquets de penjar per l'hivern, no? O per això hi ha tantes i tantes confitures de tomàquet, o tantes confitures, no, amb la conserva, que no sortia,
0: sí.
1: Perdoneu, que no sortia la paraula, perquè a més és un producte que com produeix molt, doncs es té que fer el rebost i per tenir-ne per tot l'any, no? Doncs això, tomàquet a partir del mes que ve,
0: Escolta'm una cosa, la Marina ens ha portat allò un llibret que es va fer en el seu moment,
1: sí,
0: no? De
1: sí.
0: Les varietats antigues de tomàquets del Vallès, i escolta'm, d'unidó, no? Tenim allò una quinzena ben bé de varietats.
1: Sí.
0: Que encara es produeixen?
1: Encara es produeixen. En el Vallès Oriental, hi ha un grup que se'n diu Llavors Orientals, i llavors hi ha doncs el nostre graner de confiança, o el graner permanent, no? El guardià de les llavors, que ja sabeu que és el Pep Salsetes, no? Aleshores, aquestes llavors hi eren, no? Hi han hagut sempre pagesos que n'han anat fent i finalment, doncs, em sembla que fa 16 anys, no? Es va començar a fer com extensió d'aquestes llavors, sobretot el Pep va començar a fer molt planter, d'ell per ser ell sol a casa seva anava fent planter, aquest planter de les, totes aquestes varietats els anava repartint pels diferents pagesos, primer amb horts petits, després ja amb horts més grans, i es va arribar un moment en què es feien totes aquestes varietats de tomàquets del Vallès Oriental, perquè si nosaltres anem a l'Occidental en trobarem altres varietats. El tomàquet és un producte que s'adapta molt en les circumstàncies que l'envolten. I, per tant, per això hi ha varietats. Hi ha el pometa de Santa Eulàlia i el pometa de la Garriga. Estan de costat i tu, quan fas una degustació, pots arribar a veure la diferència.
2: És curiós,
1: O bé el tomàquet tardà de Riells, que diuen, no? Que estic dient aquella zona, De Mollet no en tenim cap, ho sento. Però, per exemple, el tomàquet tardà de Riells és un tomàquet que madura molt més tard que les altres pometes. És un pometa, també, eh? És la pometa, diguéssim, és la varietat quasi bé general que trobes a tota Catalunya i que a cada terra fa sa tomàquet, que diuen, no? Doncs això. I llavors, per exemple, la diferència que hi pot haver entre el de la Garriga i el tardà de Riells és que aquest, el de tardà de Riells, madura molt més tard. Per tant, si tu se t'han acabat els tomàquets al setembre, el tardà de Riells encara el trobaràs l'octubre. Perquè, està més temps a la terra i madura una mica més tard.
2: I més enllà del gust, hi ha més diferències entre una varietat i una altra?
1: Una mica la forma. El tomàquet, els pometa, parlem només del pometa ara, però n'hi ha d'altres, I el pometa, que la seva forma és que fa com una muntanyeta al voltant d'allà on té la tija, vale? I, per exemple, el tardà de Riells, aquesta muntanyeta són tres cantos. Uh-huh. En canvi, l'altre en pot tenir quatre, saps? I, per tant, aquest tardà de Riells també se li pot dir tomàquet de tres cantos. També el coneixem per aquest nom. Uh-huh. Saps? Això parlem del pometa, eh? Però després tenim el rosa, pavé, que no vol dir aquell rosa que de Montserrat que diuen, no, aquest rosa pavé, això ja m'ho he explicat moltes vegades, no? Que sí, que sí. El Pep Salset es va anar al mercat de Granollers fa moltíssims anys i va veure que hi havia uns gitanos... No, perdoneu. Hi havia un productor que portava aquest tomàquet, que era el... Ai, no veure com se diu ara. Ai, per favor.
2: L'Etern
1: Verdaguer.
2: L'Etern Verdaguer.
1: L'Etern Verdaguer.
2: Gràcies a aquest llibre que ens ha portat la Marina, que ho posa
1: I tenien aquest tomàquet, i el Pep diu veig que ell va en una colla, uns gitanos, no?, que ja sabeu que sempre regategen, i sense després, evidentment, que sense no, cap després, sí, oi? I veu que diu, com vol, una caixa, i veu que no regategen. I el Pep diu, com? Què passa amb aquest tomàquet que no regategen? I d'aquí va descobrir tant el rosa. És un tomàquet molt bo, molt bo, petitó, que és d'aquest de l'Etern Verdaguer. Després hi ha el cor de bou, que el cor de bou és molt bo perquè és molt carnós, però com que no és gaire productiu, doncs se'n van inventar un que se'n diu l'Ogòvia, una cosa així, que és el que tenen normalment en els mercats, no? El venen com a cor de bou. Però us dic jo la diferència que hi ha, perquè
2: és molt carnós, no?
1: És molt carnós. Sí. El cor de bou aquest que tenim, que és l'original, té forma de cor, i és llis, ben llis, ben llis, ben llis. En canvi, la gúbia, ara ja ho he dit bé, aquest altre que també ho venen com a cor de bou, no, té unes estries al costat dels tomàquets. Saps? Fa com uns voltors. Per tant, aquí està la diferència. I després d'aquest sí, que jo us ho recomano, que compreu els dos, si us trobeu, i veureu la diferència. Un és llenyós i l'altre és carnós, que se't desfà la boca.
2: Mm-hmm. I aquest que es diu Palo Santo?
1: Palo
2: Santo. Perquè el Palo Santo, això no és per l'època de...
1: Palo Santo, se sí, no.
2: De Tots Sants, que sí. Hi ha el Palo Santo.
1: No, però això és un fruit, eh?
2: Ja.
1: Però aquest no sabem per què d'on té el nom. No ho sabem. Però li diem Palo Santo. Com el Pare Benet, que també hi és. Sí. El Pare Benet és un tomàquet que és per farcir boníssim. Boníssim, boníssim. I després, el que estàs mirant, Emma, tots els tomàquets de penjar, que també hi ha diferents varietats, eh?
2: Sí.
1: I tot això que porta la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia de Ronçana de fa 16 anys, que s'està fent?
2: Sí, Aquesta és la 15a edició,
1: ah,
2: trobat jo.
1: Ah, la 15a?
2: 19 i 20 de juliol,
1: sí,
2: potser?
1: Sí, sí, sí, no pensava sé, que era, va, bueno, m'equivoco, bueno, d'un any.
2: No, no, és igual. He vist allò que es fa, doncs, allò en horari de matí, que hi ha un munt d'activitats, mm, no? Que hi ha una visita guiada a l'hort, sí, que després hi ha un taller de llavors de tomàquet repicat i planter, que hi ha un menú especial també del tomàquet, que també es fa... Espera, que m'ha cridat l'atenció. El perfil d'Instagram, Fira del Tomàquet, podeu anar seguint totes les activitats que es faran, però he vist que també es fan unes jornades gastronòmiques. Tomàquet al pla.
1: Sí, al plat. Al plat, sí. Mm? Això ho fan, sembla que el dia abans, no? Em penso, oi, que no ho fan el mateix dia, o del tomàquet al plat?
2: Doncs...
1: això ho porten els restaurants de quilòmetre zero.
2: Zero, sí.
1: Els restaurants de quilòmetre zero, que són els de Swofood, i aquests sí que estan connectats totalment amb els productors, i llavors els hi porten els tomàquets que fan, eh?
2: Ara que diu això la Marina, clar, jo li he dit, clar, tots aquestes varietats, tu no les trobes al mercat. No?
1: No.
2: Ho trobes, doncs, com hem dit, el cor de bou, però que no es ven bé el cor de bou de Vacarisses, no?
1: Sí,
2: que
1: sí,
2: és el que...
1: Sí, sí.
2: Llavors, has d'anar directament al productor.
1: Tens que anar al productor. Mm-hmm. Llavors, tens que conèixer el productor. Tu, a vegades, que entrevistes,
2: sí,
1: el Pere Joan,
2: sí,
1: de,
2: sí,
1: Can Vila, ell en té unes quantes de varietats, eh?
2: Mm-hmm.
1: I, a més, el Pere Joan, el que té és que ell es fa les llavors i després es fa el planter, eh? I repica ell, i repica, te'n recordes? Una vegada, Emma, que no ens en recordàvem,
2: sí,
1: com es deia la paraula,
2: la
1: que
2: dèiem, sí,
1: que era cara quan ho has dit, dic, repica és que primer es fan les llavors amb una safata, totes juntes, i estan allà totes molt ajuntades, no? I llavors, quan es repica, si es trobo paraula maquíssima, agafes llavor per llavor, arrenques i la poses en un potet que on hi ha un potet petitó, eh?
2: Uh-huh.
1: On hi ha més terra, i allà sol, allà és, això seria el que serà el planter que després es vendrà, eh?
2: Uh-huh.
1: Però això ho fa tothom, tot, encara que siguin les zones industrials, eh? Es fan així. Ja.
2: Doncs segurament que per internet en trobareu. Aquest llibret ja no s'ha editat més,
1: no,
2: però és important allò, doncs, que sapigueu els productors que tenim aquí a la comarca, no? Per,
1: sí,
2: saber-ne, doncs, això, quina mena de varietat.
1: I la recomanació d'anar el dia 19 i 20, no?, que és el dia de la fira, perquè allà sí que hi són tots els productors que fan aquest tomàquet i porten aquests tomàquets. Jo penso que és molt, molt, molt important, i més és un passeig, és maco. Anireu a veure l'hort aquest que ha dit l'Emma, que són els que fan les llavors, llavors orientals, i que allà sí que hi veureu les tomaqueres de cada un dels tomàquets, sabeu? Allà veureu, doncs, el cor de bou, el que hem dit, veureu el rosa pebé, veureu... Saps que una mica per veure in situ està molt bé, i a sobre els productors que en porten, no?
2: Uh-huh.
1: Neu i d'hora.
2: Recomanació, no?
1: Recomanació, perquè s'acaba,
2: sí,
1: de seguida.
2: Uh-huh. És curiós perquè hi ha una pàgina que són Festes de Catalunya, i llavors hi ha quantitat d'això. Aquest any que hem fet tot de fires, no?
1: Sí.
2: És curiós perquè recomanen allò, fideus a Tossa de Mar, la fira del tast de no sé què... Vull dir que cada vegada jo la producció... Ah, no, no, doncs està malament, eh? Perquè el que anuncien és 19 i 20 de juliol, he dit jo, 2025. És a dir, que tens raó, és la 700a fira.
1: Sí, a mi m'ho ha semblat, però...
2: Clar, sí, sí, sí, sí, no? És que jo he vist allò el cartell,
1: sí, sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí,
2: i pensava... No, no, és...
1: Sí, que sí que és la 16.
2: Sí, sí, sí.
1: Mm.
2: Encara no està anunciada, doncs.
1: Encara.
2: És a dir...
1: Bueno, però tenim els dies, no?
2: Sí, bueno, serà, m'imagino... Sí.
1: Ara no? Sortirà l'agenda de seguida.
2: Uh-huh.
1: Però tot això que has dit, que tot això es fa, eh? I llavors el que es fa també, que és molt divertit, és el tast del tomàquet, no?
2: Uh-huh.
1: Llavors, que això ho dirigeix el Pep també, i llavors, orientals. I llavors el que fas és que tu cada quatre tens un tomàquet, o parteixes per la meitat, en sense res l'olores i després i tens una fitxa, vale? I llavors poses una mica d'oli, una mica, sal no cal, eh? Perquè llavors puguis degustar i llavors degustes quatre tomàquets.
2: Uh-huh.
1: I curiosament, curiosament, sempre surt que el que agrada més, això, hi ha el nom allà i tal, però no diu res més, no? Però sempre surt que el més bo de tot és el rosa pebé.
2: Uh-huh.
1: Sempre.
2: Sempre.
1: Però amb
2: diferència.
1: Amb diferència. Això també és curiós, eh? Bueno, és molt bo, això és veritat.
2: Bueno, de fet, allò, ara que estem a l'època d'estiu, allò que comentàvem, no és que és producte de temporada, perquè és el que demana el nostre cos.
1: Sí.
2: De vegades, allò que parlem d'amanides, és com una amanida única i exclusivament de tomàquet. Sí. No cal gaire més cosa, no cal que el complementem, no? Si és un tomàquet d'aquests.
1: Una amanida de tomàquet, un bon oli d'oliva, no? Va bé. Escolta'm, si voleu posar-hi unes fulletes d'alfàbrega per sobre, ja està, eh? I dues olives negres, eh? No cal ni que arribin a quatre, no? T'ho dic perquè, una mica perquè l'oliva el que fa és que et canvia el gust, no? I llavors pots contrastar si tu poses quatre varietats de tomàquet en el plat, doncs això també t'ajudarà a contrastar el gust d'un o l'altre. Però és veritat, eh? Una amanida de tomàquet sola és que t'omple, t'alimenta i és producte de la terra.
2: I això que... Clar, quan vas al restaurant no crec que siguin allò naturals, però quan et diuen allò un suc de tomàquet, allò per començar, hi ha alguna varietat d'aquests tomàquets que seria per fer-ho a casa, eh? Em refereixo
1: per fer-ho a casa, el millor és el rosa... No, el millor és el cor de bou. És el més carnós de tots, eh? És el més carnós de tot.
2: Aquest, els altres el cor de bou de vacarisses, eh? No aquest altre que...
1: No, el l'augúria... Ai, que he dit l'ugúria, ja? Sí. Si ja ens hem dit bé, no. Ah, mira, veus, aquest és el Tardà de Riells, veus com té tres cantos.
2: Cantos. Però el més adient allò...
1: El més adient...
2: O per fer gaspatxos...
1: O per fer gaspatxos, o per fer marmelades. Aquest per fer marmelades, increïblement. Increïble bo, perquè la pell és molt fineta, que els hi tens que treure, i llavors és molt carnós. Bueno, tens que treure les llavors, evidentment, no? I aquest, el Montserrat, aquest també és molt bo. Aquest també per farcir, eh? Que aquest també és molt adequat. Però a mi per farcir... que nosaltres el farcíem d'espelta petita, és el...
2: Abans ho has comentat,
1: sí,
2: que hi havia
1: el pare
2: un...
1: Benet, el pare Benet.
2: Sí.
1: Ja ho veuràs, veurem. Ara ho estem
2: aquest,
1: mirant, eh?
2: Aquest.
1: Mira aquest.
2: Estem mirant allò les fotografies,
1: veus?
2: Sí.
1: El pare
2: és que
1: Benet,
2: ja està...
1: com és llarg, i llavors tu treus les llavors, veus com només treus les llavors i et queda buit de dintre, i llarg. I llavors això nosaltres el farcíem a gallecs que havíem fet, el farcíem amb una verdureta i llavors espelta petita. Esclar, és un plat exquisit i únic i complet.
2: S'ha de pensar en allò que a vegades allò està bé que ho comentis, perquè jo quan penso allò tomàquet farcit és més allò en tonyina o dur, no?
1: No,
2: però
1: no,
2: de l'altra manera és més... clar,
1: ho
2: és
1: podeu
2: més...
1: farcir de com que es vulgui, no? Jo dic espelta petita perquè ja sabeu que a mans dels blats, no? I el cereal, sempre ens sembla que el cereal serveix només per fer farina, i no, el cereal ens el podem menjar, i a més és molt nutrient, perquè tu en menges...
2: Clar, per això et deia que segurament té molta més proteïna o més nutrient.
1: Molta més proteïna, i per tant el cereal ens tindríem que acostumar a això, a pensar que hi ha cereal molt bo, hi ha aquest cereal convencional, que això, doncs no cal, eh? No? Però aquests ecològics, per exemple, ho veu l'espelta gran, no? Però parlem de l'espelta petita perquè és aquella petitona que porta doble camisa, per tant, es té que despellufar, però això ja ho fa el pagès. I quan menges el gra amb la pell del gra, que és el que porta, et dona la fibra. I llavors et menges tot el gluten que porten a dintre, que et dona la proteïna. O sigui que és perfecte. I és veritat, a vegades només pensem en la tonyina, no? No hi ha més coses, més coses. Pot farcir d'ou dur amb una mica de picadeta de verduretes, no? Amb pebrot... Ara que és el temps també del pebrot verd, del vermell... del vermell, també. No? O podem farcir-ho d'escalivada, no? Amb una anxoveta a sobre, no? Que bo,
2: no,
1: eh?
2: I a més, la facilitat de doncs tenir-ho preparat, tenir-ho allò a la nevera ben fresc,
1: exacte.
2: I llavors, no?
1: Ho presentes en el seu moment, no? Allò, bueno, és que sí. És que jo trobo que ara sempre la cuina de temporada és meravellosa, no? Però a l'estiu és la cuina dels colors, eh? I pots fer plats exquisits, no? Amb això que, amb el que tenim, el pebrot, que tenim les escalivades, que estan forma part de la nostra cuina, no? Les escalivades, les esqueixades, tenim les esqueixades, tenim la mongeta, eh? Tenim tot el tomàquet, no? Que a tot arreu hi ha tomàquet per aquí, no? El tomàquet per escalivat, que també és tan bo, eh? Tenim fruita, també, eh? I la fruita farcida, que hi va haver un temps que es feia molt, i ara ja s'ha perdut, això, perquè és feina, no? I com que la gent, la cuina cada vegada es treballa... Sí. Cada vegada hi ha cuines més maques i de disseny, eh? però netes i polides i prou, oi que no es fan servir gaire.
2: Ja, a la cuina s'ha d'embrutar un.
1: Sí, eh? No? És veritat.
2: Perquè llavors és senyal de que s'ha treballat.
1: És veritat, ah. Sí, sí, és que és això. Eh?
2: Clar, sí.
1: I els llibres també tenen que estar gastats.
2: Escolta'm una cosa, allò recuperem, que aprofiteu, encara no està penjat allò el que és el programa, però que us mireu allò a través de les xarxes, que a partir de mitjans de juliol, una cosa així, mitjans a finals de juliol, es farà aquesta fira a Santa Eulàlia de Ronçana, que paga la pena de passar-se.
1: Molt la pena.
2: T'anava a preguntar, perquè t'he dit allò els productors, però també hi ha els restauradors, jo no sé si hem aconseguit que aquests restauradors, sobretot allò que posen quilòmetre zero, quan tenen a les seves cartes allò amanida de tomàquet, posen també la varietat.
1: Posen la varietat. Sí? Posen la varietat. Tots aquests restaurants de quilòmetre zero, tots posen la varietat del tomàquet. I realment, i a vegades posen fins i tot el productor. I jo crec que hi ha un restaurant a Barcelona, que no puc recordar-se'n com se diu, que està allà les fotografies, tenen una pantalla, i van sortint les fotografies dels productors. Coita, quin homenatge, no? Perquè se'ls tindria que fer, se'ls té que fer aquest homenatge, no? En els productors, cuidar aquestes tomaqueres. Estic a dir que aquestes tomaqueres, com que són del territori, tenen moltes més defenses de plagues que puguin venir. I és per això que el producte està arrabat al territori, no? Clar, quan tu portes un producte que va bé, on te diria jo, a Galícia, i ho portes aquí, segurament no funcionarà, perquè aquell producte necessita humitat, necessita un clima que no sigui exagerat, llavors, per lògica, aquí no pot funcionar, no? Potser a qualsevol producte això s'ha d'aplicar. Per tant, però també s'ha de dir que aquests tomàquets, ells fan la seva vida natural, i per tant, com que no hi ha res cap potenciador, la seva producció és la que és. No produeixen a manta perquè no hi ha res que els faci corre més del compte, saps el que vull dir? Per tant, aquest productor que cuida aquest producte, un monument gran, se'ls té que fer, i moltes gràcies, de veritat, de bo.
2: Que, de fet, allò, la Marina només li ha faltat dir allò de dir, quan dieu allò, quan mireu preus, penseu allò tota la feina, no?, que comporta.
1: Sí, sí, sí. I, no, i perquè diem allò que jo dic, no és car, té un preu just. A mi, una cosa que em molesta, ara sí, personalitzo molt, però a mi em diuen, no, és clar, això, aquest tomàquet, 4 euros i mig, 5, és molt car. No. Té el preu just. Cart és una cosa quan et cobren més del que costa, el que val, el que no sé com vol.
2: Una altra cosa és la realitat de cadascú, si pot o no, no?
1: Això és una
2: altra cosa. Això és una altra cosa. Un altre tema.
1: Sí, però també diria, davant d'aquesta realitat que tu acabes de dir, és millor menjar-se un quart de tomàquet d'aquest que val 4 euros i mig o 5, que tot un tomàquet sencer, o tot un no sé què, d'aquell que només et val 90 cèntims. Aquell de 90 cèntims no t'alimentarà. Us ho dic de sèrio, no us menteixo, és que és veritat. És que allò és allò l'han fertilitzat de tal manera que ha crescut, no porta les vitamines que té que portar el tomàquet. Llavors, quasi bé és millor menjar-ne un quart o mig, i no cal menjar-ne tant, perquè aquell mig, si ens el sabem menjar a poc, i el sabem saborejar, ens alimentarà, que l'altre potser no ens alimenta.
2: Aprofitem allò, la Fira del Tomàquet a Santa Eulàlia de Ronçana, per gaudir-ne de la fira, i també, doncs, precisament per tenir aquest contacte amb productors i poder, doncs, portar la cistella,
1: sí,
2: no?
1: A veure, dius on és, no?
2: És a la fàbrica, no?
1: A la fàbrica, no? La Santa Eulàlia tenen aquella sort, que tenen aquell espai tan preciós, no?, que s'hi fan multitud, no sé si es diu bé, però s'hi fan moltíssimes coses, no? I llavors tenen dues sales, bueno, ho tenen al bar, tenen per estar-se allà prenent una cerveseta, i llavors tenen el gran pati on hi ha les parades. I com que fa molta calor, l'any passat ja ho van tapar una miqueta, saps? Perquè passejant no...
2: Hi hagués ombra, no?
1: Hi hagués una mica d'ombra.
2: Ara la veritat és que, doncs, precisament per aquesta qüestió hi ha molts espais, fins i tot, no?, a la via pública,
1: sí,
2: doncs, que veus que no?
1: Sí.
2: En molts municipis s'aplica això.
1: Jo vull dir que es cuiden molt la gent que hi vagi, saps? Perquè és que es té que cuidar tant la gent que hi va perquè conegui el producte, es té que cuidar el productor castellà venguent, no?
2: Sí, sí.
1: Val la pena. Jo el recomano molt, eh?
2: Molt bé. Doncs queda dit. Marina, gràcies, bon estiu.
1: Igualment.
2: I ens retrobem a la tardor.
1: Molt bé.
2: Que vagi bé.
1: Adéu-siau a tothom. Adéu-siau.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta en les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 8 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Aquesta setmana s'han escollit les persones representants de l'òrgan de participació dels centres de secundària de Mollet. Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. I comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ens explica com podem ajudar-los. En esports, el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla de cara a la temporada vinent. Ara per ara s'han anunciat únicament 4 renovacions i fins al moment hi ha 6 noves incorporacions. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Des de la seva aprovació el passat mes de març, la Regidoria de Joventut està treballant aquests mesos en un Consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquestes setmanes s'han estat duent a terme als instituts de secundària de Mollet les eleccions per escollir les persones representants de l'òrgan de participació d'aquests. Després d'aquests processos, ja han estat escollits 2 representants de cada centre i Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament tot el procés. La regidora ha remarcat que molts joves s'han presentat, un fet que, segons Escribano, evidencia la necessitat dels joves de tenir veu a la seva ciutat.
2: Vull destacar que ha estat doncs, un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també, i que realment n'hem tret molts aprenentatges, jo crec que ells també, i els equips dels diferents instituts vaig poder acompanyar alguna de les eleccions, i bé, doncs aquest ambient, aquest poder, no?, de dir votar per decidir, i també doncs, les persones candidates, penso que ha estat molt, molt positiu. Hi ha hagut molts nois i noies que s'han presentat i això demostra el que ja intuïem, no?, que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
0: Des de l'equip de joventut, crear el Consell de l'Adolescència Municipal era un objectiu que tenien des de feia temps i des de la seva aprovació es van començar les trobades amb els instituts per mostrar el projecte. Marina Escribano ha detallat que el primer pas va ser parlar amb les direccions i després explicar classe per classe en què consistia el Consell de l'Adolescència.
2: El que hem fet aquí ha sigut diferents passos. Primer parlar amb les direccions per explicar-los el projecte, després fer passaclasses per tots els instituts per explicar-los als nois i les noies què és això del camp, què és això del Consell d'Adolescència, i engrescant-los a participar, que no serà una cosa avorrida, oficial, institucional, sinó que serà un espai on ells han de tenir, diguéssim, doncs el lideratge, no?, i que ho han de portar ells i que han de posar sobre la taula els temes que els interessen.
0: Així doncs, després d'haver escollit els representants dels instituts, només queda designar els membres de les entitats juvenils i també del punt jove. Ara la idea és constituir el Consell de l'Adolescència Municipal aquest 30 de juny i començar a treballar de cara al setembre.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara parlem de mobilitat, i és que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Així s'actuarà en passos de vianants que combinaran passos elevats d'obra, la millora dels guals i actuacions en creuaments de vies principals com el carrer de Gallecs o l'avinguda de Pompeu Fabra. Les actuacions previstes són a l'avinguda Burgos, a l'alçada de la plaça Joan Abelló, a l'avinguda Pompeu Fabra, amb carrer del Carme i amb el passatge de Maria Montessori. També s'actuarà a l'avinguda Jaume I amb el carrer del Carme i, finalment, amb l'encreuament del carrer Gallecs amb Francesc Ferrer i Guàrdia. Al carrer Santiago Tifón amb Trinitat Falguera s'incorporarà un coixí berlines destinat a reduir la velocitat dels vehicles.

0: I comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva, però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. És sabut que, en general, els gossos pateixen amb els sorolls forts, ja que presenten una major sensibilitat auditiva i s'espanten, sobretot, amb aquells sorolls més estridents, poc controlats. Tanmateix, els gats també tenen més sensibilitat auditiva i pateixen de la mateixa manera amb els sorolls forts. És per aquest motiu que és necessari començar a prendre mesures dies previs a la celebració per evitar el seu patiment. Ara, doncs, que s'acosta a Sant Joan, una època en què els petards incrementen, s'han de mantenir els animals de companyia segurs perquè no pateixin o ho facin en el menor grau possible. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ha explicat que en el cas dels animals que tenen terror dels petards, l'ideal és acostumar-los progressivament als sorolls forts durant tot l'any.
1: Idealment és anar-los acostumant durant l'any, no esperar el dia de Sant Joan, a sorolls forts. Es pot fer augmentant el volum, de tenir gravats sorolls i anar augmentant el volum i anar-los acostumant. Això, bueno, és una utopia, no?
2: Clar, perquè això és l'ideal, quan, sí, però això ningú ho fa.
1: No, perquè jo ho entenc, també. Però, bueno, clar, també depèn de com pateixi l'animal. Si realment té un terror bestial, home, estaria bé, i ha de viure 15-20 anys, està bé que l'eduquem en que això no és perillós.
0: Cada animal presenta diversos graus de tolerància i por als petards i, prèviament a començar qualsevol mena de tractament, és necessari consultar amb el veterinari de referència. En tot cas, s'aconsella començar dues o tres setmanes abans de Sant Joan amb el tractament per veure quins efectes presenta en l'animal. Cèlia Roig ha parlat dels nutracèutics, suplements naturals que ajuden a calmar l'estrès o l'ansietat dels animals.
1: Aquests nutracèutics el que ajuden és a que l'animal toleri millor aquest nivell de so. També serveix per quan van en viatges, moments estressants, serveixen per diferents coses, no? I amb això és una solució que està molt bé, que no és un medicament allò que has de vigilar amb la dosi i tal i tal, i però que s'hauria de fer com, no sé, 15 dies o 3 setmanes abans, anar-lo provant i anar mirant a veure si realment quin efecte li fa, com li fa, si es nota alguna cosa, si no es nota.
0: Anteriorment es tenia la creença que en un estat de pànic de l'animal el millor era ignorar-lo per no reforçar les seves pors. No obstant això, s'ha demostrat que per les nostres mascotes som els seus referents i és necessari que els hi fem d'acompanyament en aquests moments crítics, tal com faríem amb una persona perquè se sentin segurs. Cèlia Roig també ha destacat la importància que els animals tinguin el seu lloc segur dins de casa on poder refugiar-se.
1: El seu lloc segur, que sí, normalment és millor que el triï ell. Aleshores, deixar que es posi allà, si ni pastilles ni res vol desaparèixer, doncs que pugui desaparèixer, i sobretot no hem de fer mai vine, que no passa res, i treure-la la força d'allà. No. Quan entren a la seva, que jo els dic cova, no podem posar mai la mà dintre de la cova, perquè podem ser mossegats o esgarrapats i l'animal tindrà la raó. Quan està a la cova, l'hem de fer, si volem fer-lo sortir, l'hem de fer sortir o ensenyant-li menjar o alguna cosa, o... Però no hem de ficar mai la mà a dintre.
0: També s'aconsella que a la mateixa revetlla de

0: Àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa en Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Luis Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui aquí a Mollet, la farmàcia Gallec, situada al carrer Gallec 73, al barri de Can Borrell.

0: L'editorial alpina especialitzada en cartografia i guies de muntanya ha apostat per continuar la sèrie Camins de l'Alba al Vallès Oriental. La sèrie de llibres centrats en excursions accessibles per a totes les edats ha arribat a la comarca per apropar la muntanya a les famílies i aquelles persones que volen fer excursions suaus. Aquesta nova edició de Camins de l'Alba ens porta diverses rutes pels 38 municipis que formen part de la comarca i hi ha un mapa centrat en el Baix Vallès amb Mollet a l'epicentre. En Martí Nadal, director d'Alpina, ha comentat que aquesta zona és l'única de Catalunya que no estava cartografiada.
1: Fa anys que l'havíem treballat i era l'única part, diguem-ne, del Vallès Oriental que no quedava cartografiada. En aquests moments, si alguna persona vol tenir mapes a escales excursionistes de 25 o 20, té tot el Vallès Oriental cartografiat. Per tant, són 7-8 mapes, però vull dir que tens tots els camins del Vallès Oriental per recórrer, perquè l'últim que faltava era aquest del Baix Vallès que el vam treure ara farà poc.
0: D'aquesta manera, les rutes del Vallès Oriental queden recollides amb itineraris seleccionats, descripcions clares i comprensibles i mapes parcials de cada ruta. L'edició de la comarca va sortir l'any passat i des d'aleshores ha tingut molt bona acollida. Martí Nadal s'ha mostrat sorprès perquè estan a punt d'acabar la primera edició, un fet que evidencia que la gent vol descobrir el seu territori.
1: Estic sorprès. Estic sorprès perquè també us haig de dir que això és una mica de fer una guia per militància, no? És igual que quan hem fet el mapa de Granollers, també és, no? De dir, home, ja que tenim guies a tot arreu, per què no de casa nostra? I la vam fer una mica així, no? Pensant que provem-ho i la veritat que estem molt sorpresos perquè estem a punt d'acabar la primera edició. Vol dir que al territori li agrada caminar, vol dir que a la gent li agrada descobrir el seu entorn, perquè semblava que després del que vam patir el virus aquest, el Covid, la gent havia descobert el seu entorn i ja se n'havia oblidat, i no és veritat. Tenim la sensació de que el Vallès Oriental és un territori molt ric per fer senderisme.
0: Així doncs, l'editorial Alpina ha fet un pas endavant per conèixer la cartografia i les rutes de la nostra comarca, tot en un llibre que des de la seva publicació està tenint molt èxit.
2: Mollet al dia, els esports.
0: I ara en esports parlem de futbol, i és que el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla. Des del club compten amb 16 jugadors de cara a la temporada vinent i la intenció és arribar a la vintena en una plantilla.

0: plantilla que ha estat modificada en un 80%. Després de la mala dinàmica de l'equip i certificar el descens a segona catalana, Ángel Soto, entrenador, de la mà de la junta directiva, han apostat per un canvi radical de la plantilla, salvant únicament 4 jugadors. Jordi Candela, president del club, ha comentat que des que va entrar Soto a la banqueta tenia clar que calia un canvi de plantilla.
1: Home, si amb aquest equip que hem confeccionat a Primera Catalana hem quedat últims, només hem fet 20 punts, i els 3 entrenadors que hem tingut, és molt clar, l'últim que va tenir el Soto diu aquí s'ha de canviar el 80% de la plantilla, cosa que, com comprendreu, doncs és molt complicat. En plena competició, anar a buscar un jugador de tercera divisió, per dir alguna cosa, no? Llavors, clar, vam parlar amb 2 o 3 jugadors de més categoria, però clar, perquè li donin la baixa li has d'oferir una quantitat econòmica una mica important, el qual no podem fer. I ens anem a segona catalana, doncs bueno, no s'acaba el món, no? Intentarem pujar la temporada que ve i ja està, home.
0: Amb aquest objectiu en ment, les incorporacions estan sent múltiples. A través de les xarxes socials del club s'han fet oficials les introduccions a l'equip de Marc Pujol, Oriol Bordas, Òscar Mejías, Pablo Sola, Pepe González i Oriol Llevaria. El president del club ha comentat que precisament el que busquen són jugadors que portin i se sentin part del club.
1: Es tracta de que siguin jugadors que sentin una mica el club, no? Que lluitin una mica pel club, que és el que volem. Perquè de vegades parlant malament de jugadors que només venen a cobrar, no? Llavors això és la implicació que volem. Que se sentin una mica implicats dintre de l'equip, és el que vol l'entrenador i el cos tècnic que estem tenint al primer equip.
0: Aquesta setmana s'acabarà de confeccionar l'equip de cara a la temporada vinent, un equip que lluitarà per recuperar la categoria de Primera Catalana. Tot i aquestes incorporacions, des de l'equip continuen 4 jugadors, que són l'Alejandro Barón, l'Eric Fernández, l'Àlex Caró i l'Idrissa Sadio. Jordi Candel ha fet 5 cèntims d'aquestes renovacions.
1: Bueno, hi ha el Pesqui, hi ha el Caro, hi ha el Pollato, són jugadors que ja estan en aquesta temporada aquí, a l'Ibriza, el delanter, el mi. Bueno, a veure, són jugadors que ara han portat bastant, a l'Ibriza va estar lesionat al final de temporada, però bueno, a veure, no tots eren malos per dir una cosa, no? Sempre n'hi ha algun que pugui aportar l'equip, home.
0: En definitiva, el primer equip del Club Futbol Mollet es prepara per una temporada dura on competiran cada partit per recuperar la categoria. Per aconseguir l'objectiu, comptaran amb una plantilla completament renovada i el lideratge d'Àngel Soto, que revalida com a entrenador després de 2 mesos a la banqueta molletana. I abans de marxar, repassem els continguts en forma de titulars. El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Aquesta setmana s'han escollit les persones representades de l'òrgan de participació dels centres de secundària de Mollet. Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ens explica com podem ajudar-los. En esports, el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla de cara a la temporada vinent. Ara per ara s'han anunciat únicament 4 renovacions i fins al moment hi ha 6 noves incorporacions. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
4: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui és dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació, com és habitual, ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com cada dilluns fem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i, de fet, una actualitat doncs, que ha estat molt marcada per aquest cap de setmana, per totes les activitats que s'han desenvolupat aquí a Mollet. Una de les més destacades ha estat aquesta tercera edició del Pintalis Fest, que enguany s'ha fet aquí al barri de Plana Lladó. Encarna, com ha anat aquesta edició d'aquest festival d'art?
1: Doncs la veritat és que ha anat fantàsticament bé. Jo crec que ha estat un cap de setmana doncs, ple d'activitat, una ciutat no, molt viva, molt dinàmica i sobretot també una ciutat amb una participació d'entitats i participació de tots els veïns i veïnes, doncs com mai s'ha vist, un cap de setmana amb moltes activitats de diferents àmbits, culturals, esportives, familiars, de joventut, i a totes elles doncs hi havia moltíssima gent i gent que anava com visitant-les totes, i això encara doncs ens fa més goig. Però com bé deies, aquest Pintalis Fest, aquesta tercera edició, doncs, era fantàstica. En aquest cop, doncs, a Plana Lladó, a la plaça Joan Miró, fent aquests murals impressionants, aquests enormes murals, i també, doncs, molt contents també perquè la gent ens ha traslladat, no?, com estaven veïns i veïnes, com estaven de contents, no?, de donar-li el protagonisme en aquesta plaça i de donar el protagonisme al barri, i també de veure com les entitats on han volgut participar doncs, per revitalitzar també doncs, aquesta plaça i donar suport al Pintalis per fer-lo encara doncs, més participatiu i més festiu. Així que molt, molt contents, però no només d'aquest festival, sinó també de la resta d'activitats de la ciutat, propostes singulars, propostes noves també de les entitats veïnals i també d'activitats de diferents això en àmbits, i jo crec que això també és gràcies no, a la implicació de totes els molletans i totes les molletanes. Per això sempre agraïm no, que hi hagi aquesta gran participació i que fa possible doncs, que hi hagi una intensa vida cultural a la nostra ciutat, i això també doncs, denota no, la identitat de la nostra ciutat, i estem superorgullosos de ser tan actius, i això també al final reverteix també a que hi hagi una activitat econòmica en general de tots els sectors. Així que molt, molt contents, sobretot per aquesta cohesió social que estem demostrant a la ciutat.
0: Precisament el Pintalis Fest és un festival bastant recent, perquè tot just aquest any celebrava la seva tercera edició, i se sol dir que la tercera edició és la que consolida una iniciativa, un projecte o una activitat. Ho enteneu així també vosaltres, Encarna?
1: Sí, la veritat és que es pot dir doncs, que amb aquesta tercera edició ja està consolidada, però jo crec que des de l'inici doncs, ja va quedar palès, no?, que va ser un festival doncs, que va agradar molt a la ciutadania, perquè no només pel que representa de qualitat artística, sinó també perquè projecta la imatge de Mollet molt més enllà i ens posa no, en aquest calendari i en aquest mapa de l'art urbà, i això també és molt positiu. I a més que tenim com a cap no, d'aquest Pintalis doncs, en Dase, el Marc Álvarez, que és un fort representant tant dins de l'art urbà a nivell mundial, i doncs que sigui molletà i doncs que sigui també la persona doncs que va idear i que ens va proposar doncs aquesta feina, aquest festival a Mollet, doncs ho teníem molt clar, no? Però amb aquesta tercera edició ja s'ha vist, perquè a més en aquesta ocasió doncs, s'han volgut sumar moltes entitats de la ciutat, s'han volgut sumar doncs, moltes persones, i això doncs, reforça el vincle de les entitats amb aquest festival, i jo crec que si ha quedat clar és que ja està consolidat i que ha agradat, i que cada vegada doncs, cada edició doncs, serà més gran.
0: com dèiem, el Pintalis Fest tenia lloc aquest cap de setmana, però no era l'única activitat que s'ha desenvolupat aquests dies. Parlem també, Encarna, que ahir diumenge, des del Casal Cultural, organitzaven un any més el que és a Corpus i doncs, a diverses catifes de flors guarnien un any més la Rambla.
1: Sí, és una activitat molt vistosa, molt maca bueno, i amb molt bon temps, amb moltíssima gent doncs, celebrant doncs, un altre any més aquest Corpus a la mà també del Casal Cultural. I bé, doncs, bueno, és que és una activitat que llueix molt, que deixa doncs, la Rambla... Ja ens agradaria poder tenir doncs, durant més dies no?, que la gent hi pogués gaudir d'aquesta festa, però ja et dic que és molt maca, amb aquest també lloc, el moment de l'Ocomballa i aquesta mostra de tots els casals, de tots els tallers, doncs molt, bueno, és que és una festa també molt, molt maca i, com et dic, molt vistosa, perquè les catifes de flors, la veritat és que és impressionant el resultat final.
0: De fet, el que comentaves, Encarna, fa llàstima que es puguin gaudir tan poc d'aquestes
1: sí.
0: catifes, no?, per tota la preparació també que comporta, però si més no, doncs una festivitat que també està ja molt consolidada aquí a la ciutat.
1: Sí, són molts anys també del Casal Cultural i que ens porten doncs, aquestes catifes, així que també només que agrair, esperem doncs, que s'assumin cada vegada també moltes més entitats i associacions perquè cada vegada doncs, tinguem més i es puguem disfrutar. Doncs, ja ens agradaria, com estem dient, més dies o més temps, però bé, no és possible.
0: Uh-huh. I comentem també més temes, més jornades que han passat aquest cap de setmana. Parlem d'esports i ens anem a parlar d'escacs, i és que, com és habitual, des del Club Escacs a Mollet, doncs, preparen sempre aquest cap de setmana ple d'activitat, un dia doncs, basat en el que és la base, amb aquesta lliga d'escacs escolar, i després també el diumenge doncs, que arriba el plat fort, no?, que és aquest Open Internacional, on jugadors d'arreu venen aquí a Mollet doncs, per jugar al Memorial Ezequiel Martín.
1: Sí, la veritat és que ha quedat clar doncs, que a Mollet doncs, hi ha moltíssima afició en aquest esport. És ja no només pel Memorial i per l'Open Internacional, sinó perquè també des del club i des de les escoles s'està fomentant molt també doncs, que hi hagi doncs, aquesta passió doncs, per aprendre els escacs i bé, jo crec que ens permet no només aquest cap de setmana doncs, honorar la figura també en record d'Ezequiel, sinó també mantenir no, d'una manera doncs, aquest llegat i el reconeixement no, del que va ser la seva aportació doncs, a una mica a la vida esportiva i també social de la ciutat. Jo crec que aquest Open Internacional està consolidat dins de la nostra ciutat, però també és un referent esportiu no, a nivell del nivell no, i que ens projecta a Mollet doncs, més enllà no, del nostre territori. Com bé dius, doncs, és un Open Internacional i així que molt contents també i de veure doncs, la quantitat de joves doncs, que estan... Doncs, bueno, compromesos amb aquest esport, això. Així que tenim projecció d'esportistes dedicats als escacs doncs, per moltíssims anys.
0: I acabem ja amb aquest bloc d'activitats de cap de setmana comentant que aquest diumenge, justament ahir, se celebrava un any més la Festa Verda i la Biodiversitat que es feia aquí al Parc de Can Borrell.
1: Sí, una activitat també doncs, que fem anualment al Can Borrell, davant del parc de la Masia, i també una activitat també molt maca que dona a conèixer doncs, i posa en relleu la importància no, del medi ambient i posa doncs, a l'abast de petits, de famílies, de moltíssima gent, diferents tallers doncs, per conscienciar de la importància doncs, de cuidar el medi ambient i de poder doncs, fer tallers i fer activitats familiars doncs, als més petits, doncs, com et dic, per crear aquesta consciència també agraïts a totes les persones que van visitar, de les entitats que van participar també, bueno, donant opció i donant aquests, posant a la base els tallers, així que bé, una festa més, doncs, que està consolidada dins d'aquestes que promovem des dels serveis de medi ambient, justament com fem fa uns mesos també la festa de l'arbre, també, doncs, són aquest tipus de festa que intentem, doncs, aglutinar, doncs, amb la ciutadania, amb els veïns i veïnes, doncs, perquè siguin activitats familiars i crear aquesta consciència de que entre tots, doncs, intentem, doncs, fer aquesta ciutat una mica més resilient, una miqueta, doncs, també més amigable amb la lluita amb el canvi climàtic i cuidar el nostre verd, el verd urbà de la ciutat, que és molt important.
0: Doncs, havent comentat aquesta festa verda i de la biodiversitat, tanquem el que és aquest bloc d'activitats d'aquest cap de setmana i posem la mirada a demà, perquè, de fet, doncs, es veu una setmana de molts nervis, una setmana molt intensa, perquè totes aquelles persones, doncs, que vulguin accedir a la universitat, just demà comencen el que són les PAU, les proves d'accés a la universitat. Des d'aquí de Mollet són a més de 260 alumnes els que s'hi presentaran enguany.
1: Doncs sí, és un moment molt important. Jo ara tiro ja uns quants anys enrere i són setmanes de molts nervis. Una miqueta també és el moment en el que bueno, posa a prova, doncs, tot el coneixement, els anys d'estudi i de més, però com ha dit l'alcaldessa, jo crec que els joves estan preparats, porten molt de temps ja des de inicis de curs preparant també aquest examen, com serà, com l'han d'afrontar també per la part emocional, com han de controlar els nervis i de més, i esperem, doncs, que els resultats siguin positius per tothom, que tots els alumnes puguin aconseguir seguir, doncs, a les notes que necessiten, doncs, per poder portar a terme els estudis que hagin escollit. Així que moltíssima sort a tots i esperem, doncs, que puguin, doncs, ja tenir fer els exàmens amb les millors notes possibles perquè puguin aconseguir, doncs, arribar, doncs, i accedir a aquestes carreres, doncs, que volen fer.
0: En definitiva, doncs, a uns dies de molts nervis, si més no, i segurament també, doncs, a algunes d'aquestes proves es veuen afectades per la mobilitat a Barcelona amb la visita del Papa, així, doncs, que també a paciència a totes aquestes persones que demà hauran de fer la selectivitat en aquesta zona. I tanquem aquesta conversa de portaveus municipals, Encarna, en un minut. Comentem que des de l'Ajuntament de Mollet, un any més, doncs, heu posat a disposició de la ciutadania el que són els refugis climàtics. Comentem aquest tema, això, en 60 segons.
1: Doncs sí, com sabeu, doncs, amb el canvi climàtic, les temperatures l'arribada de l'estiu, doncs, són molt fortes. També hi haurà segurament episodis d'onades de calor. Hem posat ja, bueno, a disposició i en coneixement quins són aquests refugis climàtics tant externs com interns, i esperem, doncs, que la gent, doncs, pugui fer-los ús també, i bueno, anirem informant si en algun moment, doncs, ja aquestes temperatures s'eleven més de l'habitual, doncs, perquè en tinguin més coneixement, però quan davant qualsevol dubte, doncs, es posa en contacte amb l'Ajuntament, els informaran, i també si en algun moment, doncs, com dic, hi ha aquestes fortes onades, doncs, ja també informarem també del seguiment i de què hem de fer, doncs, per evitar, doncs, o estar en el carrer en les hores, doncs, també, que són més perilloses.
0: Doncs queda comentat aquest darrer tema i amb això tanquem aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens acompanyis un dilluns més per comentar tota l'actualitat, i ja ens trobem ben aviat. Encarna, que vagi molt bé la setmana. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies i molt bona setmana a tothom. Adéu.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
3: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 705, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar el doctor Packard i amb en Jacques Balmat a l'entrada de la Vall del Gel. Així doncs, seguim amb la nostra història. Capítol 4. El Montblanc, tercera part. Quan en Balmat se'n va adonar que la intenció del doctor era de tirar pel dret, va començar a neguitejar-se i a demanar-li que fessin en marxa enrere, ja que es veia venir un escenari pitjor del que havien viscut fins aquell moment. El doctor, finalment, va aconseguir infondre ànims a Balmat i el va convèncer de seguir endavant. Val a dir que, per dos homes d'aquella època, mal equipats i amb una tècnica rudimentària, el que els esperava era descoratjador. El mal temps de les setmanes anteriors havien deixat un important gruix de neu nova per la qual van haver de batallar durant hores, obrint-se camí ensorrats fins als malucs. Va ser un esforç titànic, agreujat pel fet d'haver de sortejar sovint cercs esquerda gegantines. Cap a les 3, un cop haver escalat uns costeruts vessants, varen arribar a la part superior de la Vall del Gel, ara coneguda com a Gran Plató, lloc on encara no hi havia estat mai ningú. En aquell punt, Balmat va defallir de cop. Portaven escalant més d'11 hores i el cim encara estava gairebé 1.000 metres de distància. Era massa tard. I si les condicions no milloraven, no veien possibilitats d'arribar al cim abans del capvespre. Però a uns 800 metres, a l'altra banda del Gran Plató, hi havia el pendent final. Allò que obsessionava aquells homes, però, era la possibilitat de morir, ja que es desconeixia el que podria succeir si es veien obligats a passar la nit sols en aquelles alçades. La decisió del doctor de seguir endavant degué de requerir una força de voluntat i un valor increïbles. Mitja hora després, arribaren a la base de la rampa, i cap a l'esquerra, en diagonal, es veia una cresta de neu que Packard ja havia observat prèviament des de la vall, i es va disposar a seguir aquell camí. El gel era força dret i relliscós, i varen haver de fer servir les puntes de ferro de les seves perxes per marcar graons per on anar pujant. L'ascensió de l'ancien passatge, que avui en dia no representa cap complicació per a qualsevol grup competent i amb l'equip adequat, per a aquests dos homes va ser una experiència sumament exposada i perillosa. I, a més, un fort vent els feia perdre l'equilibri i els alçava els membres. Malgrat tot, a les 5 havien superat l'obstacle i es trobaven damunt la rodonida cresta del contrafort noroest. Als seus peus s'estenia tota la vall de Chamonix, on es trobava un científic alemany, el baró von Gerstorff, qui, amb un potent telescopi, pretenia puntual nota de tot allò que anava succeint. De fet, va ser ell qui posteriorment va certificar la gesta de Packard. Tornem al tema. Els dos escaladors es trobaven ara tan sols 300 metres del cim i només unes suaus pendents de neu dura els separaven de la victòria. Estaven esgotats i, per si no fos prou, patien els efectes de l'alçada totalment desconeguts per ells. Pujaven amb gran esforç, lluitant contra el vent glaçat i, malgrat que no volien perdre ni un minut, es veien obligats a aturar-se cada 3x4 per tal de recuperar l'alè. No vull ni imaginar el que durien ser per aquells dos homes aquells metres finals. I poc abans de 6:45 de la tarda, d'aquell 8 d'agost de 1786, dos homes es trobaven al cim del Montblanc. L'edat de l'alpinisme havia començat. Malgrat l'escoltament del doctor Packard, ell va passar mitja hora efectuant observacions científiques. Va prendre temperatures, mesures baromètiques que hi havia anat prenent durant la pujada. Va fer proves de magnetisme amb la brújula i va mesurar el blau del cel. A les 7 de la tarda els dos homes varen començar a baixar. Al peu de l'ancien passatge, la neu ja s'havia glaçat i varen poder anar ràpidament seguint la traça que havien deixat a la pujada. Se'ls va fer de nit molt abans que arribessin a la junció, però, afortunadament, el cel era serè i la lluna plena els va permetre versar a través de les esquerdes sense cap incident. Malgrat tot, és increïble que poguessin baixar sense cap contratemps, doncs amb tota seguretat estaven massa esgotats per prendre masses precaucions. A mitjanit, arribaren a les primeres roques de la muntanya de la Cota, on varen instal·lar el seu bivac per tal de passar les poques hores que faltaven per les primeres llums del dia. Al matí, amb les mans gelades i el rostre desfigurat pel sol dels 4.000, varen arribar extenuats a Chamonix. El doctor Packard estava cegat per la neu i Balmat el va haver de dur del braç. Faltaven molts anys encara perquè es coneguessin els efectes dels raigs ultraviolats i de la necessitat de protegir-se els ulls durant les ascensions d'alta muntanya, portant ulleres especials per la neu. Packard i Balmat havien escalat uns 2.500 metres de desnivell fins al cim i tornat el mateix dia, proesa, encara avui, rarament realitzada. Aquests dos homes no solament avançaren per terreny inexplorat, sinó que, a més, ho varen fer per una ruta que tots els guies de la regió consideraven impossible. Cabia esperar que en Balmat es sentís agraït cap al doctor, però era de caràcter vanitós i mesquí. El triomf li va pujar el cap i va començar a exagerar la seva contribució a la gesta. Probablement ningú li hagués fet massa cas si no hagués estat per la intervenció d'un periodista suís anomenat Marc Theodor Burrit, qui va voler atribuir tot el mèrit a Balmat, presentant-lo com l'heroi de la conquesta, tot per enveja cap al doctor Packard. Aquest es va comportar dignament i el que més li va importar va ser descobrir que el seu baròmetre s'havia espatllat durant la pujada i, per tant, les dades que va anotar no eren fiables. Així, doncs, la versió d'en Balmat i en Burrit es va donar per bona fins que, després de gairebé 100 anys, mercès als treballs d'historiadors de principi del segle XX, que varen reunir documents que demostraren la falsedat de les afirmacions d'en Burrit, no es va reconèixer que va ser el doctor Packard qui havia sigut el veritable artífex de la conquesta del Mont Blanc. I aquest va ocupar el lloc que li corresponia en la història de les grans conquestes de l'home. La setmana que ve entrarem en l'època de les grans ascensions alpines.
3: Pals i botes. L'agenda.
4: Dijous dia 11, extrem. Matinal, grup dels dijous. Santa Cecília, Sant Jeroni, Montserrat. Vocals, Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8,25 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 600 metres i 600 metres de baixada. 5 hores de durada, dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:30 hores. Transport en vehicles particulars. Dijous 11, tothom. Presentació del trekking Katmandú Pokhara Mardi Himal Trek en Upper Mustang Tour 2026. Vocal Oscar Cano. A les 20 hores, presentació de la proposta de trekking Katmandú Pokhara, que tindrà lloc del 28 d'octubre al 19 de novembre de 2026. Dissabte 13, tothom, sortida fotogràfica. Salts d'aigua de Canaletes, Cabrera d'Anoia. Josep Maria Cruz i Francisco Vera són els vocals. Recorregut 8,6 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 230 metres i baixada de 230 i 4 hores de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. Diumenge 14, marxa nòrdica. Circuit català de marxa nòrdica, primera marxa per gallecs. Recorregut, longitud 11,34 quilòmetres i un desnivell acumulat de 138 metres. Dificultat baixa. Cal portar bastons de marxa nòrdica. Vocal, Mercè Cervera. Lloc de sortida, pista d'atletisme a les 9. Preu, 12 euros socis, 14 euros no socis.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
5: Mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
6: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
7: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
8: allà on hi és la notícia, i és Ràdio Mollet.
9: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
8: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
10: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
11: Dimecres a 9:00 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
12: Tastets de llengua.
13: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent escombrar la nuvolada, o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú tu et benefici propi o dels seus, sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu, quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i, finalment, ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas als passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més als passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema linfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
4: El cicle inicia iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Anna Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca al papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el Pontífex té una agenda atapeïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc, Vic. Començarà a les 6, però Lleó 14 i arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-Hussein, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més combois.
11: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
13: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
11: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el Pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten

0: amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
1: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
3: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
0: La visita del Papa s'ha centrat també en les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mon Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
5: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
4: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
6: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
4: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
7: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
8: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
4: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueres i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
9: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
10: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives dels Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
11: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll profundament, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri. per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
10: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets

0: satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
1: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara per una normativa dels anys 90.
2: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
3: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
2: Lameiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
1: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
2: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
1: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
4: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
5: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
4: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
1: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf, ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
2: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
7: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
8: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
7: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
1: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut, denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
9: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
10: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
9: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
1: I moment per la cultura, la segona edició del Flash de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espigal Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
12: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional, i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
11: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
1: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
13: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
15: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
14: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
13: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
16: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás ganándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
13: En futbol sala, Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
19: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
20: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
21: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleu XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justícia, la reparació.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral a europea i llatinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça, jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Anna Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluïsmi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès es confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó 14 a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc, Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians U, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que es reforçarà.
11: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
13: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
11: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
14: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
15: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
16: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
14: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
0: La visita s'ha centrat també en les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
18: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
17: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
19: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
17: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra Elisenda Alemany i el de Junts Josep Rius.
20: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
4: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
17: Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
21: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
22: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
21: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
5: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
23: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
5: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
0: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
24: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan de l'Associació pels Sediments.
25: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
24: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
2: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
26: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
0: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
3: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suer i Vilaller, el 23, completaran l'agenda fallaire. Tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
6: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat, o sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
3: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
0: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espigal Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
8: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional, i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
7: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
9: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
10: El que seria l'estàtua ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació, és una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona, els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
9: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria que toca a Mar, que també ha patit despreniments.
0: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
5: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
27: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
11: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
27: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
5: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
12: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás para Andorra, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras y en el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
5: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapolats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
13: Tres, perquè al final bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició, a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
5: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Colom ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Valea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui, per començar, ens acompanyaran des del Club Muntanyenc Mollet, i és que justament ara fa 3 anys organitzaven el primer campionat de Catalunya de marxa nòrdica i aquesta vegada el que faran és organitzar la primera marxa nòrdica per gallecs. Serà aquest diumenge i ens venen a explicar com tenen tota l'organització. Així que parlarem amb la presidenta del club, Mercè Cervera. Després tindrem a l'espai de la petita i la gran pantalla. També tindrem els esports, l'actualitat esportiva, de la mà de la nostra companya Carla Ramos, i també a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, el dedicarem a parlar de formacions per a emprenedors. I per començar, com és habitual, el que fem és comentar-vos un parell d'informacions destacades, així que arrenquem el magazín amb la presència de la nostra companya Carla per comentar aquestes informacions. Endavant.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: De dilluns, però hi ha molta actualitat.
0: Molt bé, doncs anem a comentar a PAMS. De fet, de vegades allò l'hem d'anar repartint al llarg de la setmana perquè s'acumula.
1: Exactament.
0: Què destacarem avui, per exemple?
1: Comencem parlant d'adolescents, i és que el Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma des de la seva aprovació el passat mes de març. La regidoria de Joventut està treballant aquests mesos en un Consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquesta setmana s'han estat duent a terme els instituts de secundària de Mollet eleccions per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Després d'aquests processos ja han estat escollits dos representants de cada centre, i Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament aquest procés. La regidora ha remarcat que molts joves s'han presentat, un fet que, segons Escribano, evidencia la necessitat dels joves de tenir veu a la seva ciutat.
2: Vull destacar que ha estat doncs un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també, i que realment n'hem tret molts aprenentatges, jo crec que ells també, i els equips dels diferents instituts. Vaig poder acompanyar alguna de les eleccions, i bé, doncs aquest ambient, aquest poder, no?, de dir votar per decidir, i també doncs les persones candidates, penso que ha estat molt, molt positiu. Hi han hagut molts nois i noies que s'han presentat, i això demostra el que ja intuïem, no?, que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
1: Des de l'equip de Joventut, crear el Consell de l'Adolescència Municipal era un objectiu que tenien des de feia temps, i des de la seva aprovació es van començar les trobades amb els instituts per mostrar el projecte. El primer pas va ser parlar amb les direccions i després explicar classe per classe en què consistia el Consell de l'Adolescència. Així doncs, després d'haver escollit els representants dels instituts, només queda designar els membres de les entitats juvenils i també del punt jove. Ara la idea és constituir el Consell de l'Adolescència Municipal aquest 30 de juny i ja doncs començar a treballar de cara al setembre. Així que de ben segur doncs a un tema, una creació d'un nou consell aquí a la ciutat, que de ben segur tornarem a parlar.
0: I si és possible, ens agradaria fins i tot allò comptar amb aquests adolescents, no tots, però sí una petita representació perquè ens parlin, no?
1: També expliquin la seva experiència.
0: Ah, això mateix. Més coses, Carla.
1: Comentem altres temes, i és que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Així s'actuaran passos de vianants que combinaran passos elevats d'obra, la millora dels guals i actuacions en creuaments de vies principals com el carrer de Gallecs o l'avinguda de Pompeu Fabra. Les actuacions previstes són a l'avinguda Burgos a l'alçada de la plaça Joan Avellà, també a l'avinguda Pompeu Fabra amb carrer del Carme i amb el passatge de Maria Montessori. També s'actuarà a l'avinguda Jaume I amb el carrer del Carme i finalment a l'encreuament del carrer Gallecs amb Francesc Ferrer i Guàrdia. Al carrer Santiago Tifón amb Trinitat Falguera s'incorporarà un coixí berlines destinat a reduir la velocitat dels vehicles. Així que doncs estaran fent al llarg d'aquestes setmanes totes aquestes millores en seguretat viària.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que, com sempre, però us indiquem, recollirem a l'informatiu Mollet al dia a partir de la 1, no us ho perdeu. També teniu la possibilitat d'escoltar després l'infopodcast, allò molt resumit, en 3 minutets, i també la possibilitat allò de trobar aquest informatiu a la nostra pàgina web, radiomollet.com. Carla, ens retrobem d'aquí 20 minutets per parlar d'esports.
1: Exacte, sí? Seguim parlant d'actualitat, però en aquest cas esportiva.
0: Això mateix. Moltíssimes gràcies.
1: A tu,
0: ara anem,
1: Emma,
0: a saber de la previsió meteorològica. Sembla ser que avui, doncs, tot i que aquest matí feia fresqueta, sembla que han de pujar les temperatures. Això ens ho explica en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Un dilluns que ha de ser més aviat tranquil fins ben entrat al migdia, amb pocs núvols. Alguns cap a la banda de l'Ebre, que tenim en aquests moments, boires i tot, però s'aniran desfent. I, en canvi, aquesta tarda sí que tindrem l'aparició de nuvolades que acabaran deixant ruixats a moltes comarques, els més probables a l'Ebre, també a tot l'Alt Pirineu, al nord de Girona, i avançada la tarda alguna gotellada a la resta del país, però d'una forma molt més dispersa. La temperatura avui puja una mica respecte a ahir, puja la de la tarda, i per tant un ambient una mica més calorós que no pas el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.

0: us podem assegurar que han vingut amb roba de feina. Podem dir-ho d'aquesta manera. I és que avui anem a parlar d'aquesta primera marxa nòrdica per gallecs que organitza el Club Muntanyenc Mollet. I ens ha vingut la presidenta de l'entitat, la Mercè Cervera, que darrerament ja la tenim aquí fitxada. Molt bon dia, Mercè.
1: Bon dia.
0: Ja ha vingut acompanyada d'un company del Club Muntanyenc que havia estat també al capdavant del club durant un temps, allò com a president, és l'Àlex Castelltort. Benvingut, Àlex. Com estem?
2: Bé, molt bé,
0: bon dia.
2: Gràcies.
0: Dic bon que veniu allò amb roba de feina perquè veniu de caminar, d'allò de fer marxa nòrdica, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Ara ens llevem ben d'hora. Ah.
2: S'ha de practicar
1: a dos quarts de vuit.
0: Exacte. Ja jo els tinc fitxats, sí. Li comento a la Mercè que els veig allò cap a dos quarts de vuit, com comentaves, exacte, perquè hi ha tres dies, crec que la setmana, que aneu pel matí.
1: Dilluns, dimecres i divendres. Uh-huh. I les tardes també.
0: I per les tardes
1: el
0: també
1: hi ha
0: sortida.
1: El grup de la tarda el que està fent és retrasar l'horari per no agafar tanta calor.
0: Clar.
1: I nosaltres ho avancem.
0: Escolteu una cosa, ara farà 3 anys, no? Allò el 2023, que va al Club Muntanyenc, que doncs, es va embolicar allò que es diu la manta a la cabeza, sí, i va organitzar el primer campionat de Catalunya, va ser la primera llavor, perquè aquest campionat s'ha anat celebrant, no?, a diferents indrets de, de Catalunya, però el primer es va fer a Mollet del Vallès.
1: Exacte.
0: I va ser de la mà del Club Muntanyenc a Mollet. Sí. I ara, doncs, dieu, escolta'm, anem a veure si, no sé si amb la idea de que això es consolidi, Mercè,
1: sí,
0: allò de fer la primera marxa, sempre que un posa
1: això
0: primer, és perquè té intenció de que hi hagi un, sí, segon, sí, sí, un tercer, no?
1: Sí, amb el nom que hem posat hi ha hagut una mica de controvèrsia, no? Perquè moltes persones deien com la primera marxa, perquè ja si se n'han fet moltes, no? I no hem volgut posar nòrdica, marxa nòrdica de per gallecs, per no limitar els participants, perquè volem que vingui gent que encara que no l'hagi practicat mai, que vingui a provar-ho. Llavors, la controvèrsia que deia, dic, és la primera, perquè és la primera que fem del circuit català de la federació, no? I és veritat, si es consolida, l'any que ve serà la segona. Mm-hmm. És així, sí, sí.
0: Què és el que ofereix allò, poseu que la dificultat és baixa, la Mercè ara estava dient, fins i tot allò, la gent que no practica marxa nòrdica també pot venir. Expliqueu una miqueta com ho teniu això muntat. Jo he vist que ara per ara hi ha gairebé una quarantena de persones inscrites.
1: Quasi bé. Aquesta setmana ja...
0: Aquesta...
1: Jo espero arribar a la cinquantena, no? O sobrepassar-ho.
2: Segur que sí.
1: Sí, sí. Això que deies de... Quan un s'inscriu, el que li preguntem és si necessita bastons. Llavors, si no ha fet mai marxa nòrdica i no en té, si posa que en necessita, nosaltres li facilitarem. I quan fem, abans de començar, els escalfaments previs, una mica de teoria en farem, com posar-se la dragonera, el bastó i una mica com portar els bastons. Molt senzill i molt bàsic, però perquè puguin sortir a caminar amb ells. Oi, Àlex?
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè els bastons per la marxa nòrdica són diferents, són més primets, més llargs, no? Que
1: sí,
0: quan veus allò persones que diuen, no, és que jo ja tinc bastons per anar a muntanya. Són diferents.
1: Són diferents.
0: Han sí de tenir una alçada, no sé...
2: I van afegits a la munyaca amb la dragonera.
0: Sí.
2: I bueno, quan practiques, pues, mous els braços, tot. Però això està considerat una activitat terapèutica, que crec que és, a part d'esportiva, és una cosa a tindre en compte.
0: De fet, hi ha centres de salut, no? Centres d'atenció primària, que també organitzen allò sortides de marxa nòrdica.
1: Ho
0: no
1: recomanen.
0: Sé, no?
1: Sí,
0: perquè ho recomanen.
2: De fet, a França i Suïssa fa moltíssims anys que ja els facultatius ho recomanen i, a més, ho recepten com a activitat terapèutica.
0: I aquesta falera que va sortir allò en el Club Muntanyenc, això quan vau començar? Farà...
2: 7 anys, poder?
1: Jo no hi era encara.
2: Sí,
1: sí, sí. No.
2: Bueno, és que...
0: La Mercè va dir que fa 5 anys, allò que
2: està...
1: Jo vaig venir per això.
2: Aquesta activitat la vam començar junts, però ja feia un... Poder un parell d'anys que ja es feia.
1: Que ja funcionava.
2: Sí. Sí, sí.
0: I llavors ha anat creixent, hi ha persones que s'han anat allò, a l'igual que tu, Mercè, m'imagino que hi ha hagut persones que han dit, ostres, em faig soci o sòcia del club.
1: Per practicar la marxa nòrdica d'inici, sí, sí, sí. I sí, som molta, no sé, jo no ho he comptat ben bé amb
2: sí, sí,
1: quantes persones participen a la nostra àrea, però...
2: Bastants.
1: Bastants, eh?

0: entre matí.
1: De fet, ara ella és la monitora titular, també.
0: Sí, jo sóc la monitora, i fa poc hem fet sòcia a una instructora, també. O sigui, ara tenim instructora, que és més, i monitora.
1: Que serà àrbit, també.
0: També serà àrbit, exacte. Sí, sí, també està fent el curs. I, clar, això provocarà que programem, segurament, més cursos d'iniciació, de perfeccionament... Per fer créixer l'àrea. Jo crec que la farem créixer, segur.
1: Sí, sí, segur que sí.
2: Perquè, de fet, allò sembla com molt senzill, però hi ha una tècnica,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí. Mm. S'ha de portar els braços bastant estirats, els bastons sempre darrere, i es mou el que és la part superior en diferent sentit que la part inferior. Vull dir que vas rotant, fas una rotació. I per això, com deia l'Àlex, és terapèutic, perquè fa servir quasi bé el 95% del cos, podríem dir. Si ho fas bé, si fas bé la tècnica.
2: De manera que la sortida és a les 9 del matí, però vosaltres a les 8 ja comenceu, no?, allò a fer la rebuda, després hi ha aquest escalfament, que servirà també per a aquelles persones que vulguin iniciar-se, doncs tenir una petita orientació per no, participar de la marxa. Són 11,34 quilòmetres. Sí.
0: Aproximadament.
2: Sortireu també així dureta, també perquè la idea que és que en quant de temps penseu que es farà aquest circuit?
0: El que corri molt, amb una hora,
1: una hora i mitja.
0: O menys,
1: a vegades. Una hora i mitja, sí.
0: I el que no, doncs dues hores i mitja. Llavors, el que és veritat, el que estem al juny, fa molta calor, però als 4 quilòmetres hem posat un avituallament d'aigua i fruita. Als 8 quilòmetres, un altre, exactament igual. I després hi ha els 11, quan arribin, hi haurà més aigua, fruita, que també n'hi haurà una mica, i bocata i Coca del Prat.
2: Molt bé. Ho deia perquè, evidentment, hi ha una zona que sí que és ombrívola, no?, la de paral·lela al torrent, però les altres zones de Gallecs acostumen a ser bastant assolellades, no? Per això deia que...
0: Hi haurà de tot, hi haurà de tot, sí, sí.
1: La meitat podem considerar que estan coberts.
0: Que estaven coberts, sí.
2: Hem vist allò que el desnivell és de 138, és a dir, que en principi poca cosa... Més enllà dels bastons, s'ha d'anar equipat d'alguna manera, allò en especial? No sé si el calçat ha de ser especial o són allò unes esportives normal i corrents.
1: Sapatilles de tracció.
0: Sí, que tinguin una sola una mica per si, no? Per si el terreny a vegades a les baixades o les pujades és una mica pedregós, no? Però res més.
2: Dèieu allò el tema de l'avituallament, però també és important que cadascú porti també això, no?, un barret, una crema solar i una ampolleta d'aigua, no?
0: Una ampolla d'aigua o un got, perquè també els hi podem donar de la garrafa.
2: És veritat que ara, no?, allò a la serralada marina, vas comentar, Mercè, que una de les accions no, que estàveu implementant és que la gent portés un got.
0: És que cada vegada es fa més a totes les sortides que jo veig i que hi vaig, es fa així, El plàstic s'ha d'anar reduint.
2: Sí, sí. Què us agradaria que passés en aquesta, deia la Mercè, que arribi allò una cinquantena de persones? No sé si hi ha persones de l'entorn que s'han inscrit, si la majoria és gent d'aquí de Mollet.
0: Ara, l'últim recompte érem, la meitat eren socis que practiquen la marxa nòrdica i la meitat no, però el que no sabem de l'altra meitat, si eren de Mollet o de fora. Molts són de fora perquè venen d'altres clubs, perquè l'efecte també dona un reconeixement si fas un mínim d'aquestes proves, i hi ha persones que els agrada anar al màxim possible d'aquestes proves, o sigui que vindran d'altres clubs segur.
1: També ens vindrà el campió de Catalunya, campió d'Espanya, campió d'Europa i campió del món,
0: el Sergi García. El Sergi García del Club Vendora. Sí.
2: I on a més, aquest club?
0: Perdona?
2: On és aquest club?
0: És de Barcelona.
2: De Barcelona.
0: Sí.
2: I ha guanyat tots els campionats?
1: Tots els campionats, i si no n'hi ha més.
0: I el que guanyarà, sí.
2: I l'heu convidat o ha estat ell que s'ha entrat?
0: No, jo l'he convidat com a club, perquè també ell també ven i material esportiu, sobretot bastons. I vindrà amb la seva carpa i també en tindrà per qui vulgui comprar. Participar? No crec que participi ell, no ho sé. Gent del seu club també vindrà, segur, i participaran. És un club molt actiu,
1: Probablement això sigui el més potent a nivell
0: nacional. Perquè es preparen molt per competició.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
2: No, però que està bé, sí, no? Sí, perquè així sí, aquelles persones que vulguin iniciar-se i que diguin, ai, és que no sé on comprar aquest material, doncs tenir un referent, no? Com el que heu comentat, doncs, d'unidó.
0: Va molt bé, també, sí, sí.
1: I segons el que deies de l'objectiu que tenim és que quan acabem ens demanin ja pel segon.
0: Això. Donar una molt bona imatge, i que vulguin repetir.
2: Escolta'm, és que si us demanen això, potser feu dues marxes per Gallecs l'any, en lloc d'una.
1: Amb una ens sentiríem molt satisfets.
2: Primer consolidem aquesta, no, Àlex?
1: Exacte.
2: Però, bueno, mica en mica, si va creixent l'àrea aquesta de, no, de la marxa nòrdica en el club, qui sap si us veieu obligats a fer més proves. Què és el que diríeu a la gent que ens estigui escoltant? No sé fins a, quin és el termini per inscriure's?
0: No hi ha termini.
2: No hi ha
0: es
2: termini.
0: Poden inscriure fins i tot el mateix dia.
2: El mateix dia jo et lleves i dius, escolta, saps què?
0: Fa bon dia, no tinc res a fer avui, doncs me n'hi vaig. I això, i que no s'espantin perquè no sàpiguen fer servir els bastons o no ho hagin fet mai. Uh-huh. Que vinguin i que ho provin. Total, és caminar.
2: Totes les edats, allò...
0: Si són menors, que vinguin amb els pares, i i cap problema. Totes les edats.
2: És una pràctica, allò que la pot fer,
0: No, jo no posaria límit per dalt, que no?
1: No, per tothom, per tothom.
0: Jo l'únic que els dic és que siguin conscients que són 11 quilòmetres, res més, perquè una persona que vegi... que ho pot fer de distància i res més.
1: Coneixem
0: res
1: persones de 80 i escaig d'anys que van com d'eines. Com d'eines.
2: Ja m'imagino. No, si respecte a la salut, escolteu una cosa. Jo pensava dir que el club, no sé si aquesta seria de les darreres activitats, però teniu molta activitat encara el mes de juny i juliol, tot i que podríem dir que d'aquestes més populars, no, que plega, que amb el temps anirà plegant més gent, aquesta, dèieu que amb una cinquantena de participants ja estaríeu contents. Potser la supereu, ja veurem. Però diríem que no? Ja comenceu, allò, el mes d'agost és quan feu un descans?
0: Sí. A l'agost està tancat del tot.
2: El que sí que hem vist, perquè per nosaltres també sou referents, anar a buscar la flama del Canigó. I hem vist que esteu fent una crida, allò, voluntaris, persones que vulguin participar d'aquesta experiència. Que és el que demaneu, allò...
0: Sí. Bueno, una mica que caminin, no? També, tot i que... es poden quedar a coll d'ares, no? Em sembla, amb el cotxe, no cal caminar. Si algú no vol caminar, pot arribar allà, i el que vulgui, llavors sí, ja es puja al refugi, com es diu?
1: Costalets.
0: De Costalets, i més amunt ja, al Canigó, no?
1: Sí.
0: Oi?
1: Sí.
2: Nosaltres
1: l'aproximació és una mica llarga, vull dir, generalment, a més, el govern francès, com menys persones pugen al Canigó, millor, perquè es degrada molt, i llavors... Clar. La intenció és que tothom ho agafi quasi a coll d'ares.
2: A més, és bastant pedregós, em sembla, que heu comentat, no?
1: Un pelinet pedregós, sí.
2: Tu has anat, Àlex, no?
1: Sí, sí.
2: És que ens heu explicat, nosaltres fa sempre anys, per la Diada de Sant Joan us convidem allò perquè ens... com a representants una miqueta d'aquests, de la cultural, no? Del conjunt d'entitats que participeu en el que és l'organització de l'arribada de la flama i la celebració de Sant Joan, i que és la Diada dels Països Catalans. I sempre ens heu explicat això, que és una experiència, però qui l'ha viscuda, única.
1: Sí, és diferent, és una activitat diferent.
0: Sí, el Lluís Mas aquest any ha fet una mica, no sé com dir-ho, com un resum, no?, de tota l'activitat. I ho ha passat a això que deies del grup que tenim, de les entitats, els Diables, els Castellers, perquè s'animessin, perquè, clar, com sempre, necessitem relleu generacional, no?, i a veure si la gent jove s'animava més. I jo crec que aquest any està tenint bastant èxit, i s'està apuntant gent, per anar-hi.
2: Que sapigueu que crec que la data límit, si no he mirat malament, és precisament en coincidència amb el dia de la marxa per Gallecs,
0: no?
2: El dia 14. Així que, si disposeu, crec que pujareu el dia 22, no?, en representació del club. S'ha d'anar fins allà el dia 22 de juny, perquè el dia 23 tinguem la flama aquí a casa nostra.
0: Exacte.
1: Molt bé. I la podem repartir als pobles de l'entorn.
2: Sí, s'han interessat molts pobles, allò...
1: Generalment, tres, quatre pobles sempre solem.
2: Sant Fos, Santa Perpètua, crec, no?
1: Sí.
2: No sé si la Llagosta...
1: Montcada, també, algunes vegades. Sí, sí.
2: Exacte. No? Per nosaltres sou referents i per, la, sí, per les poblacions sí, de l'entorn també.
1: També, sí, fa uns quants anys que ho fem.
2: Escolteu una cosa, esteu a temps fins al mateix dia 14 per apuntar-vos en aquesta primera marxa per Gallecs, que nosaltres esperem, i ells també, i ella, la presidenta, que es consolidi, que vagi agafant embrancida aquesta àrea de marxa nòrdica. Així que, si us apunteu abans, millor per l'organització, no? Perquè sempre diem, clar, una cosa és el que estem comentant, ah, ja es farà, i una altra, tot el que comporta per vosaltres, no?
0: Sí, sí, en comprar els espais, aliments... Sí,
2: aquests
0: sí.
2: espais d'avituallament, no?, que ha d'haver-hi personal. Quantes persones del club han de donar suport en aquesta marxa?
0: Entre 20 i 25, o així. No són la vuitantena que vam necessitar per la serralada, necessitem menys, però, bueno, déu-n'hi-do.
2: Però això, que sempre que, si una previsió pot dir, escolta'm, que sí, compteu amb mi, doncs molt millor, feu la inscripció en línia, això, és molt fàcil.
0: Molt fàcil.
2: Si no, doncs, això,
0: i si no veniu al club, també el dijous o divendres, i us ajudem.
2: Sí. No hem dit allò el preu, però és molt econòmic, són 14 euros els no socis i, i de 12 els socis, vull dir que molt per rebé. Sí. I a més, després d'acabar l'activitat amb aquest esmorzar i amb coca de, del Prat, que això ja entren ganes. Àlex, Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies.
2: Esperem allò que sí, que sigui tot un èxit. Gairebé que està assegurat. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Mercès a vosaltres per convidar-vos.

0: Aquesta és la secció que ens convida a mirar la pantalla, però no pas la pantalla del mòbil ni coses d'aquestes, tot i que també podríeu fer-la servir, perquè avui parlem de sèries i qui ens fa la proposta és el nostre company, en Josep Casasnovas. Molt dia, com estem?
1: Bon dia. Una setmana més tornem aquí a la sintonia de Ràdio Mollet per fer la proposta d'una sèrie. Avui us portem una altra minissèrie, la que es diu Ell i ella. Ell i ella és un thriller psicològic de 6 episodis que gira al voltant d'un assassinat en un petit poble de Geòrgia, Estats Units. La història se centra en Anna Andrews, una periodista que torna a la seva ciutat natal després d'assabentar-se que ha passat un crim misteriós. Allà es retroba amb el seu passat i amb el seu exmarit, Jack Harper, que és un detectiu encarregat d'investigar el cas. La trama es construeix des de dues perspectives diferents, la d'ell i la d'ella, cosa que provoca que l'espectador dubti constantment de qui diu la veritat i qui amaga alguna cosa. Des del començament, la sèrie planteja un ambient fosc i ple d'atenció. La troballa del cadàver d'una dona desencadena la investigació policial i atrau l'atenció d'Anna, que decideix cobrir el cas com a periodista. No obstant això, la seva implicació en la investigació va molt més enllà del que és professional. Anna té una història complicada amb el poble on va créixer, amb els vells conflictes i records que mai no es van resoldre. A mesura que intenta descobrir què va passar realment, comença a enfrontar-se a persones que coneixia des de la seva joventut i que ara semblen guardar secrets importants. D'altra banda, Jack Harper, el detectiu encarregat del cas, també viu un conflicte personal, tot i que intenta actuar amb professionalitat. La seva relació passada amb Anna complica la seva feina. Jack comença a sospitar de la seva exdona. Podria estar més implicada en el crim del que aparenta. Alhora, Anna sospita de Jack. No li està explicant tota la veritat sobre la investigació. Aquesta desconfiança mútua es converteix en l'eix central de la història i crea un joc psicològic entre tots dos que intenten descobrir la veritat abans que l'altre. La narrativa de la sèrie està construïda amb múltiples girs i canvis de perspectiva. Cada episodi mostra uns nous detalls que canvien la manera com l'espectador interpreta el que ha passat. Al llarg de la història apareixen diversos sospitosos, incloent persones properes a la víctima i personatges vinculats al passat d'Anna. A més, la sèrie revela a poc secrets personals dels protagonistes, cosa que fa que les seves motivacions resultin ambigües. El públic es veu obligat a qüestionar constantment el que creu saber, ja que cada versió dels fets pot ser manipulada o incomplerta. Un dels temes principals de la minissèrie és la idea que la veritat pot tenir moltes cares. La història juga amb la subjectivitat de la memòria i amb les experiències personals que influeixen en la manera com cada personatge interpreta la realitat. Anna i Jack representen dues versions diferents dels mateixos esdeveniments, cosa que reforça la idea que en una investigació no sempre existeix una única veritat. A mesura que avança la trama, es van revelant traumes del passat, rivalitats entre antics companys i conflictes que porten anys ocults. L'assassinat no només destapa un crim, sinó també una xarxa de mentides, ressentiments i secrets que afecten molts habitants del poble. Això converteix la sèrie en alguna cosa més que una simple història policial, també un retrat psicològic dels seus personatges i de com les seves decisions passades segueixen influint en el seu present. En els darrers episodis, la tensió augmenta quan les pistes comencen a assenyalar cap a persones inesperades. Les sospites s'intensifiquen i els personatges comencen a mostrar el costat més vulnerable i fosc. La sèrie condueix finalment a un desenllaç ple de sorpreses que obliga a reconsiderar tot el que ha passat des del principi. Al final revela la veritat darrere de l'assassinat i explica la veritat. Estables motivacions dels personatges principals, tancant la història amb un gir que confirma que res era exactament com semblava. Gràcies a la seva estructura, basada en dos punts de vista, la sèrie manté l'atenció fins a l'últim episodi i obliga l'espectador a qüestionar constantment allò que creu saber. La banda sonora de la minissèrie Ell i ella, de Netflix, va ser composta pel compositor nord-americà Mac Quigley. Quigley va crear la música original que acompanya tota la sèrie. És conegut pel seu estil de música electrònica i suspens. Ha treballat en diverses sèries famoses com Mr. Robot, American Horror, History. L'àlbum de la banda sonora inclou 24 pistes instrumentals que ajuden a crear l'atmosfera del thriller i tensió psicològica de la història. Esperem que us agradi aquesta minissèrie d'Ell i ella.

estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Donem pas a la informació esportiva i avui tenim convidat via telefònica. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia de nou, Emma.
0: Bon dia. Tenim allò convidat. Finalment no ens ha pogut acompanyar aquí a l'estudi, però el tenim via telefònica. És el president del Club Futbol Mollet, Unió Esportiva, en Jordi Candela. Sí,
1: sí, exactament. Bon dia, Jordi.
2: Bon dia, bon dia.
1: Amb ell doncs, l'hem convidat avui via telefònica, de fet, perquè estan passant moltes coses en el club en els darrers dies, tot i que ja s'ha acabat el que és aquesta activitat esportiva, els clubs no descansen i nosaltres doncs, volem parlar tots aquests temes que s'estan coent aquests dies en el club de futbol. Jordi, comentant sobretot en el primer equip, perquè estem veient que aquests dies esteu ja anunciant algunes noves incorporacions de cara a la temporada vinent.
2: Bueno, sí, tenim gairebé el 80% de jugadors per confeccionar. S'han quedat 3 o 4 de la temporada passada i tot el més a principi ve de fora. Però segurament la setmana que ve farem un acte i presentarem a tots els jugadors, posarem el nom, posarem d'on venen i esperem que la temporada que ve pues, puguem estar a Primera Catalana.
0: Explica'ns allò, aquest canvi no tan radical. Comentaves allò que només us heu quedat amb 4 o 5 persones, no? 4 o 5 jugadors de la temporada anterior.
2: Home, sí, amb aquest equip que hem confeccionat a Primera Catalana hem quedat últims, només hem fet 20 punts i els 3 entrenadors que hem tingut és molt clar, l'últim que va tenir el Soto diu aquí s'ha de canviar el 80% de la plantilla, cosa que comprendreu, doncs és molt complicat en plena competició anar a buscar un jugador de tercera divisió per dir alguna cosa, no? Llavors, clar, vam parlar amb 2 o 3 jugadors de més categoria, però clar, perquè li donin la baixa li has d'oferir una quantitat econòmica una mica important, el qual no podem fer. I ens anem a Segona Catalana, doncs bueno, no s'acaba el món, no? Intentarem pujar la temporada que ve i ja està, home.
1: Mm-hmm. Comentem aquestes incorporacions que fins ara s'han fet públiques, que són 6, que poden aportar aquests jugadors a l'equip.
2: Home, moltes... A veure, el que es tracta és que siguin jugadors que sentin una mica el club, no? Que lluitin una mica pel club, que és el que volem. Perquè de vegades parlar malament venen jugadors que només venen a cobrar, no? Llavors, això és la implicació que volem. Que se sentin una mica implicats dintre de l'equip, és el que vol l'entrenador i el cos tècnic que estem tenint al primer equip.
1: I això, com ho fareu, Jordi? No sé si són jugadors que ja són d'aquí de Mollet, que havien estat vinculats prèviament al club o...
2: Hi ha jugadors com el Bordes, hi ha jugadors que han estat aquí al club i esperem que puguin confeccionar una plantilla competitiva i poder pujar la temporada que ve.
1: Perquè dels 4 que sí que s'han quedat, que sí que renoven, què ens pots comentar d'aquests jugadors?
2: Bueno, hi ha el Pesqui, el Caro, hi ha el Pollato, són jugadors que ja estan en aquesta temporada aquí, a l'Ibriza, el davanter, el negret aquest que tenim, i bueno, a veure, són jugadors que ara han portat bastant, a l'Ibriza va estar lesionat al final de temporada, però bueno, a veure, no tots eren malos per dir una cosa, no? Sempre n'hi ha algun que pugui aportar a l'equip, home.
1: Uh-huh. És a dir, que ara, pel que fa al primer equip, tot se centra, no?, doncs, en acabar de confeccionar aquesta plantilla.
2: Sí, sí, falten... Sembla que ahir em van dir que tenien uns 16 o 17 i falten 3 o 4 més. Una plantilla de 20 jugadors i llavors si hi ha algun que es lesiona o targeta o altra, tenim a l'amateur i després tenim, si fa falta algun juvenil, i a tirar endavant.
0: Uh-huh. I l'heu deixat allò a l'entrenador, que sigui ell allò que, no? No sé, a l'hora de buscar el perfil de jugadors per confegir aquest nou equip?
2: No, com patràs el Soto i després tenim el Marc Gilar, una altra persona que hem incorporat amb el projecte aquest del Pol Lozano, que també ens està ajudant molt a portar jugadors. Aquest xicot és un representant de jugadors, o sigui que coneix molta gent i ens està aportant, però clar, el problema és que tu tenim un pressupost i aquest pressupost és el que tenim i tu li dius a un jugador que li donarà 200 euros, doncs 200 euros i aquí és el que hi ha i no podem tirar més la corda perquè si no... Si estires més la corda, doncs es trenca la corda.
1: Uh-huh. I aprofitem, Jordi, que parlem de diners, perquè també teniu nous patrocinadors al club.
2: Bueno, sí, tenim aquí diversos patrocinadors a través d'aquesta ajuda que ens està fent aquest organigrama de Pol Lozano. Ara, mira, nosaltres l'altre dia vam anar a fer un dinar amb un esponsor d'una casa de compraventes aquí de Terrassa i estem parlant d'unes quantitats de 3 o 4.000 euros que ens poden ajudar molt dintre del club i ens estan ajudant a portar altres esponsors també més petits i ens estan ajudant molt. A veure, estem molt contents amb aquest Pol Lozano i amb els dos o tres persones que han portat a dintre del club, que ens estan aportant molta experiència i molts jugadors, i ens estan aportant jugadors de levins, infantils, juvenils, i ens estan aportant molts jugadors. I esperem que la temporada que ve sigui millor que aquesta.
1: Precisament, Jordi, també ens volem centrar en el que és la base del Club Futbol Mollet, perquè també ara heu apostat per obrir xarxes socials centrades en el que és la base de l'equip, perquè també doncs, aquest any s'han produït diverses fites, no? Per exemple, l'Alavi B doncs, ha pujat a primera, també hi ha el cadet que ha estat campió de Lliga, per tant, també bones notícies això pel club.
2: Totalment. No, jo ja ho dic a molta gent que no tot és el primer equip. A la matera han fet la promoció, no han pogut pujar. Llavors tindrem dos cadets de preferent, dos infantils de preferent. Tenim dos infantils també a primera, dos cadets a primera. A l'Alevina ens ha baixat, és veritat, ens ha baixat, però bueno, tindrem dos alevins de primera divisió. Tenim el projecte aquest de la... del Futbol City, aquest que han format femení, que sembla que està molt, molt il·lusionat i estan venint moltes noies. I després tenim la Fundació Les Xapotelles dintre de la nostra instal·lació. I és un orgull tenir aquesta fundació amb una de les millors jugadores del món. I com ho prendreu, tot el futbol base... A veure, vull dir una cosa també. Nosaltres podríem fer més equips, però no els farem més equips. Ara volem seleccionar jugadors perquè la instal·lació no dona. Hi ha 45 equips, tenim els veterans, tenim l'inclusiu, que això és la joia de la corona, aquest equip discapacitat que tenim al club. Llavors, clar, la instal·lació no dona més de fer.
1: És a dir, que en quant a club, no us trobeu en un moment de bona salut, podríem dir.
2: No, totalment. Totalment el futbol base és totalment un èxit de la quantitat de jugadors que estan venint a la nostra instal·lació per jugar al club. Per jugar al club. També se'n van alguns. Però jo, com aquest any, no havia vist mai, eh? Perquè cada dia estàs allà que volen apuntar el nen, Bueno, també provarem d'on ve, a veure si té qualitat i seleccionar jugadors. Perquè vull tenir un infantil al D, per dir alguna cosa, no? No. Volem intentar seleccionar una mica els jugadors i tenir bons equips.
1: I parlant també, Jordi, del Club Futbol Femení Mollet City, que ara també en feies menció, en quin procés esteu actualment? Perquè ens deies que s'estan apropant diverses noies interessades en formar-ne part, però en quin punt està exactament la creació d'aquest club?
2: Bueno, aquest club, com ho comprendràs, hi ha una junta directiva que està tot està dintre del nostre club, no? Però està una mica apartat que hi ha una junta directiva que es cuida de buscar sponsors, de buscar jugadores i de buscar les noies que estiguin competitives, no? I aquest és el projecte d'aquest Mollet City, al qual nosaltres estem molt contents amb les persones que ho estan portant i també, una altra cosa, les noies que estan venint apuntar-se al club. Estan venint moltes noies a apuntar-se al club dintre d'aquest projecte, que al qual estem molt contents.
3: Jordi, una qüestió, ara que parlaves, clar, no augmentarem el nombre d'equips perquè les instal·lacions no donen permès. Estan bé les instal·lacions? Ho dic perquè m'imagino que ara fareu campus, però després també és una època que igual és per fer-ne millores. No sé si cal
2: ara,
3: alguna
2: mira,
3: cosa...
2: L'altre dia vaig parlar amb la Mireia, l'alcaldessa, personalment, que vam quedar amb ella pel tema de que fa 4 o 5 mesos que no podem regar el camp de futbol perquè la instal·lació està espatllada. Llavors això em va dir que estem parlant de 40 o 50.000 euros que pot costar aquest cost d'arreglar tot això, que hi estan a sobre, i que volen fer un projecte perquè el rec de l'atletisme del futbol funcioni correctament. I llavors també el sistema elèctric, de cada 2 per 3 salta la llum, perquè el sistema elèctric és molt antic, és molt antic, i em va prometre que ara tenim la sort que tenim aquest estiu, que tenem dos o tres mesos que no hi ha activitat forta, perquè el campus a principi és el de patí i a principi no hi ha molta activitat sobre el club, no? I em va prometre, i esperem que es puguin arreglar dos temes importants, com és el de regalar el sistema elèctric i, si es pot fer, doncs altres coses dintre del club.
3: Molt bé. Doncs, Jordi, crec que hem fet allò un repàs per tot el club de futbol Mollet. Moltíssimes molt gràcies per haver atès la trucada.
2: Escolteu, només un detallet. Digui. Que jo sempre vinc aquí a la ràdio, però ja, jo vinc al centre i vinc amb la bicicleta. Però la bicicleta la tinc a l'hospital, la tinc fotudeta, i com podeu, a peu m'ha fet una mica de mandra venir, però ja sabeu que sempre, si puc, vinc aquí a la mesura, vale?
3: Molt bé, queda dit. Moltíssimes gràcies, Jordi.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
3: Adéu-siau. Adéu. No sé si tenim alguna coseta més. Allò ens comentava la Carla Dans a la redacció. Bé, és que s'estan disputant aquests partits de play-off. No sé si tenim allò bones notícies, sí?
1: Doncs sí, de fet, continuen aquests partits de play-off, posant sobretot el focus en el que és a la Molletense i també en hoquei. Comencem parlant de l'equip de futbol, i és que fins ara han jugat 3 de les 4 jornades d'aquests partits de play-off. Primer ho van fer davant del Martorelles, que van guanyar els dos enfrontaments, i ara aquesta tercera fase s'han enfrontat al Cardedeu, que començaven de fet en camp contrari i han empatat a 2 aquest cap de setmana. Ara, el pròxim dissabte, doncs sí que s'enfrontaran a cases. Per tenir una mica una orientació de com han anat els resultats davant del Cardedeu pel que fa a la lliga regular, el primer partit el disputaven a casa i guanyaven davant del Cardedeu. En canvi, quan jugaven en camp rival, empataven. Així que hem vist que en aquests partits de play-off s'ha tornat a repetir aquest empat en camp rival. Esperem, doncs, que ara, quan juguin a casa, puguin tornar
3: també
1: a aconseguir
3: repeteixi
1: una victòria. Exactament. I, doncs, sí que certifiquin aquest ascens a primera, que segur que és molt esperat. Queda ja únicament un darrer partit, així que de ben segur que hi ha molts nervis, però també molta il·lusió per poder pujar de categoria.
3: Esperem també que l'afició, doncs, respongui, ja que és jugar a casa, no?
1: Sempre és un punt a favor, jugar clar a casa. És la darrera jornada, sí que de ben segur que l'afició, doncs, s'hi aproparà i que ho donaran tot també, doncs, per animar els locals, sí. I parlem també d'hoquei, perquè el primer equip masculí a segona ha començat aquest cap de setmana el que són els partits de play-off, i en el seu cas el rival era el Riudoms. Recordem que els molletans van quedar en la tercera posició del grup 2 i el Riudoms era el tercer classificat del grup 1. Per tant, doncs, s'havien de jugar aquests partits de play-off conjuntament. Malauradament, en el seu cas, han començat jugant a casa i han perdut per 4-6. Un primer partit de play-off que comença en derrota, que, doncs, sempre és un resultat que pot provocar, doncs, algun daltavall, però si més no, diumenge tenen una nova oportunitat. Intentaran, doncs, aconseguir així la victòria, doncs, que pugui sumar i poder aconseguir, doncs, aquest ascens a primera, que de ben segur que és una categoria que volen recuperar, perquè fa unes temporades, doncs, que van baixar segona. En el seu cas, no han començat de la millor manera els partits de play-off, però en tot cas tot suma, tot compta, així que nova oportunitat aquest diumenge a casa.
3: Que no es desanimin, i allò que ho lluitin, que no hi ha res perdut.
1: Doncs sí.
3: Molt bé. Alguna coseta més?
1: Això és tot dels esports.
3: Doncs ho deixem aquí. El divendres tindrem més apartat referit a l'actualitat esportiva. Ara fem una petita pausa, posem una miqueta de música, el butlletí dels companys de la xarxa, i tot seguit arribem amb l'Enfoca't, que avui parlarem concretament de formacions que es desenvolupen al Mollet Hub i que, doncs, marquen un itinerari per a aquelles persones que volen emprendre.
4: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleó 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
3: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
1: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui a les 5 de la tarda hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern, assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Si us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, esteu escoltant el magazín Posa't les piles i més en concret a l'espai que realitzem amb l'empresa municipal Enfo i que es titula Enfocat, allò situat, col·locat. Això és el que intentem a través d'aquestes converses que sostenim amb representants, no? amb persones que participen de l'empresa municipal com a formadors, com a persones de benvinguda, d'acollida, que hi són en aquesta empresa municipal, però també, com no, amb usuaris i usuàries. Un dels pilars de l'empresa municipal Enfo són els emprenedors. Sempre es fan moltes accions encaminades allò a donar un cop de mà a aquelles persones que volen emprendre. I precisament la persona que avui ens acompanya de l'equip d'Enfo i que està en aquesta secció és l'Antoni Monuera, que ja ens ha acompanyat en d'altres ocasions. Benvingut, Antoni.
1: Gràcies, bon dia.
0: I que ha vingut acompanyat d'una emprenedora, que és la Zoraida Zalazar. Molt bon dia, Zoraida.
2: Buenos días.
0: Amb la Zoraida en parlarem, però primer sempre demanem allò a la persona que ens acompanya de l'equip d'Enfo, que ens posi allò una miqueta a les piles pel que fa al tema d'emprenedoria. Deia jo que l'emprenedoria és un dels pilars importants que treballeu des de l'empresa municipal i ara estem acabant aquest primer semestre de 2026, però vosaltres ja teniu, no?, la mirada posada ja en el segon semestre, gairebé.
1: Sí, de fet, actualitzem constantment els continguts que oferim als emprenedors i justament ara estem treballant amb la programació de la formació del proper trimestre i fins i tot de l'últim trimestre d'aquest any. Aleshores, com deies, les persones emprenedores doncs formen part del nucli de la nostra activitat, sense oblidar també la petita empresa. I pel que fa a les formacions, com et deia, doncs estem preparant tota la programació de formació centrada en oferir millor assessorament a la persona emprenedora perquè pugui planificar tot el seu projecte, sense oblidar doncs tot el relacionat amb possibles novetats fiscals, temes de gestió empresarial, temes de digitalització i l'ús de la intel·ligència artificial també en benefici de la gestió de l'empresa.
0: Mm-hmm. De fet, jo deia que és un dels pilars el tema de l'emprenedoria, perquè si no vaig errada, crec que cada setmana, no?, hi ha una sessió com d'acollida,
1: sí.
0: De...
1: Sí, sí, cada setmana fem la sessió que anomenem El camí per emprendre, que la fem tots els divendres, la comencem a les dues, dura aproximadament un parell d'hores, i amb aquesta sessió expliquem quines serien les passes per emprendre amb una certa seguretat. La seguretat mai l'oferim al 100%, però amb les idees perquè l'emprenedor i l'emprenedora pugui tenir les idees el més clares possibles a l'hora de decidir i impulsar el seu projecte, i com deia, això ho fem tots els divendres de l'any.
0: Ens estaves comentant, Antoni, que esteu fent ja el programari del segon semestre, no?, d'aquest 2026. Comentaves allò, el tema fiscal, el tema de la digitalització, fins i tot la implicació, no?, l'aportació de la IA, de la intel·ligència artificial en aquests emprenedors. Hi ha formacions noves que... Penses que paga la pena allò que destaquem?
1: Aviam, les formacions més o menys són cícliques cada any perquè d'alguna manera les necessitats es mantenen al llarg de l'any, però el que sí farem aquest proper semestre és centrar més, i sobretot dirigit a les persones emprenedores, centrar més les accions formatives en ajudar les persones a que puguin desenvolupar el seu pla d'empresa. El pla d'empresa al final és un procés de reflexió que es plasma en un document, però al final això és el de menys, però amb aquest procés de reflexió s'han d'analitzar multitud de coses, com per exemple, quin seria la teva activitat, quin seria el teu públic objectiu, quines són les necessitats dels teus futurs clients que tu vols resoldre amb el teu producte, amb el teu servei, com fer una anàlisi de mercat... Aleshores, tot això que fins ara ho estem fent i ho seguirem fent de forma individual, ho traslladarem també a les accions formatives perquè les persones emprenedores puguin treballar des d'aquestes formacions totes les parts que formen el pla d'empresa. Fins i tot arribarem doncs, també a planificar tota la part financera, tota la part de números, que també és molt important dintre d'un projecte.
0: En aquí anàvem, deia jo a l'Antoni, l'important és la reflexió, evidentment, però el pla d'empresa també és veritat que és molt important, sobretot allò si després un emprenedor ha de sol·licitar un ajut, no?, financer.
1: Correcte.
0: Per tirar endavant, tant, doncs crec que bàsicament totes les entitats bancàries demanden, no?, aquest pla d'empresa.
1: Si una persona emprenedora es dirigeix a una entitat financera a dir vull muntar una empresa, necessito finançament, el primer que li demanaran és un pla d'empresa. Nosaltres, en aquest cas, tenim un acord de col·laboració amb CaixaBank a través d'una entitat que s'anomena Microbank, en què oferim finançament sense aval ni garanties amb un màxim de 30.000 euros per les persones emprenedores que hem assessorat des d'Enfo i que, diguem, tenen en projecte doncs, un projecte, valga la redundància, viable en aquest cas.
0: Uh-huh. Tothom allò que vulgui muntar una empresa doncs, pot adreçar-se en aquestes formacions. Si, fins i tot si una persona diu jo és que ja he emprès, però ho he fet fa un parell de mesos, no?
1: Cap problema.
0: No? Ho podem fer?
1: Sí, sí. Les persones que poden assistir tant a les accions formatives, el perfil pot ser perfil emprenedor, que no ha iniciat la seva activitat, o pot ser una persona, un petit empresari, o potser no tan petit, que té algun tipus de necessitat, que encaixa amb el que estem oferint, doncs seran benvinguts en qualsevol cas.
0: De fet, l'emprenedora que t'acompanya, jo crec que ella ja és emprenedora, però ens ha dit és que o ens actualitzem o malament, no?
1: Correcte.
0: Benvinguda, Zoraida.
2: Moltíssimes gràcies per estar aquí.
0: Eres emprendedora,
2: sí.
0: Una empresa de reformes, no estabas comentando, y además una empresa familiar.
2: Correcto. Sí, somos una empresa donde llevamos más de 35 años. Mi esposo tiene 35 años de...

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà, evidentment, tindrem més coses. Us parlarem concretament del Dia Internacional dels Arxius. Sí, sí, s'escau demà, i demà tindrem amb nosaltres el responsable de l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès. Tot això serà demà. Gràcies per acompanyar-nos. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. És sabut que en general els gossos pateixen amb els sorolls forts, ja que presenten una major sensibilitat auditiva i s'espanten sobretot amb aquells sorolls més estridents, poc controlats. Ara, doncs, que s'acosta a Sant Joan, una època en què els petards incrementen, s'han de mantenir els animals de companyia segurs perquè no pateixin o ho facin en el menor grau possible. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ha explicat que en el cas dels animals que tenen terror dels petards, l'ideal és acostumar-los progressivament als sorolls forts durant tot l'any.
1: Idealment és anar-los acostumant durant l'any, no esperar el dia de Sant Joan, a sorolls forts. Es pot fer augmentant el volum, de tenir gravats sorolls i anar augmentant el volum i anar-los acostumant. Això, bueno, és una utopia. No?
2: Clar, perquè això és l'ideal, quan, sí, però això ningú ho fa.
1: No, perquè jo ho entenc, també. Però, bueno, clar, també depèn de com pateixi l'animal. Vull dir, si realment té un terror bestial, home, estaria bé, i ha de viure 15-20 anys, està bé que l'eduquem en que això no és perillós.
0: Cada animal presenta diversos graus de tolerància i por als petards, i prèviament a començar qualsevol mena de tractament és necessari consultar-ho amb el veterinari de referència. I per altra banda, us informem que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Així s'actuaran passos de vianants que combinaran passos elevats d'obra, la millora dels guals i actuacions en creuaments de vies principals com el carrer de Gallecs o l'avinguda de Pompeu Fabra. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interés confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que, diuen, ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
3: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma des de la seva aprovació al passat mes de març. La regidoria de Joventut ha estat treballant aquests mesos en un Consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquesta setmana s'han estat duent a terme als instituts de secundària de Mollet eleccions per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament el procés. La regidora ha remarcat que molts joves s'han presentat, un fet que, segons Escribano, evidencia la necessitat dels joves de tenir veu a la seva ciutat.
1: Vull destacar que ha estat un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també, i que realment n'hem tret molts aprenentatges, jo crec que ells també, i els equips dels diferents instituts. Vaig poder acompanyar alguna de les eleccions i bé, aquest ambient, aquest poder, no?, de dir votar per decidir, i també les persones candidates, penso que ha estat molt, molt positiu. Hi ha hagut molts nois i noies que s'han presentat, i això demostra el que ja intuïem, no?, que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
0: Des de l'equip de Joventut, crear el Consell de l'Adolescència Municipal era un objectiu que tenien des de feia temps, i des de la seva aprovació es van començar les trobades amb els instituts per mostrar el projecte. I en esports us informem que el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla. Des del club compten amb 16 jugadors i la intenció és arribar a la vintena, en una plantilla que ha estat modificada en un 80%. Després de la mala dinàmica de l'equip i certificar el descens a segona catalana, Ángel Soto, entrenador, de la mà de la junta directiva, han apostat per un canvi radical de la plantilla, salvant únicament 4 jugadors: l'Alejandro Barón, l'Eric Fernández, l'Àlex Caro i l'Idrissa Sadio. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasa...
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
0: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

cielo un pentagrama y componer.

0: Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més convois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
1: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
2: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aèris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins al 2016 per redescobrir Dangerous Woman, el tercer disc d'estudi d'Ariana Grande. Un àlbum que va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera i en la manera com el públic la percebia. Després dels seus primers grans èxits pop, la nostra artista d'avui deixava enrere part de la seva imatge més innocent per presentar-se amb una nova actitud més segura i sofisticada, sense perdre l'essència vocal que l'ha convertit en una de les grans veus del pop actual. Amb influències del pop, l'R&B, el soul i la música dance, Dangerous Woman combina grans himnes com Into You o Side to Side amb cançons més íntimes. Darrere d'aquest disc hi trobem un artista que començava a prendre el control de la seva identitat musical i artística, explorant nous sons i assumint riscos que acabarien consolidant el seu estil propi. Avui repassem l'àlbum cançó per cançó, descobrint les històries, les influències i els moments clau que s'amaguen darrere d'un dels discos pop més importants de la dècada passada.

abans d'endinsar-nos en Dangerous Woman i començar a descobrir com són aquesta etapa de la seva carrera, fem un petit repàs als inicis d'Ariana Grande. Ariana Grande va néixer l'any 1993 a Boca Raton, a Florida, als Estats Units, en una família molt vinculada al món de l'art i de l'espectacle. Des de petita va mostrar interès per la música, el teatre i la interpretació, participant en musicals escolars i produccions locals. La seva gran passió era cantar i ja de jove destacava per una veu molt potent i plena de registres, capaç de moure's amb facilitat entre el pop, el soul i l'R&B. El gran salt a la fama li va arribar gràcies al món de la televisió i és que amb només 16 anys va aconseguir el paper de Cat Valentine a Victorious, una sèrie juvenil de Nickelodeon que ràpidament es convertiria en un èxit internacional. Més tard va repetir el mateix paper a la sèrie Sam & Cat, consolidant-se com una de les cares més conegudes de la televisió juvenil nord-americana d'aquell moment. Però, tot i l'èxit televisiu, Ariana tenia molt clar que el seu futur estava lligat a la música. L'any 2013 va publicar Yours Truly, el seu primer disc d'estudi, que és un treball molt influenciat pel pop i l'R&B dels anys 90, que sorprenia tant per la seva producció com, sobretot, per la seva capacitat vocal. De fet, les comparacions amb artistes com Mariah Carey no van trigar a arribar, especialment per l'ús dels aguts i dels famosos whistle notes. Només un any més tard arribaria My Everything, un disc molt més orientat al pop comercial i als grans hits de ràdio amb col·laboracions importants i cançons que acabarien consolidant Ariana com una estrella global. Però és amb Dangerous Woman quan Ariana fa un canvi especialment important i és que aquest disc representa un pas endavant tant musicalment com personalment, ja que deixava enrere part de la seva imatge més adolescent associada als seus inicis televisius. I ara sí, després de aquest recorregut pels inicis i per l'evolució que la va portar fins aquí, donem pas a la cançó que obre el nostre primer bloc d'avui i que dona nom a tot aquest univers. El primer senzill que ens va permetre fer un cop d'ull a aquesta nova etapa.

el que acabem d'escoltar és Dangerous Woman, una cançó que va marcar clarament un abans i un després en la carrera d'Ariana Grande. Des del primer moment, el tema ens deixa de manera clara aquesta nova etapa més madura i segura de si mateixa, tant per la producció més fosca i elegant com per la manera com Ariana utilitza la veu, jugant amb el contrast entre l'íntim i la seva potència vocal. Hem de dir que és una de les interpretacions més destacades del disc, especialment pel control que mostra durant tota la peça i per aquest final tan intens que ja s'ha convertit en un dels moments més icònics de la seva discografia. Després d'aquesta entrada potent i carregada de personalitat, continuem avançant i ara ho fem amb un dels grans hits del disc i també el segon single que va sortir i que porta per títol Into You.

Probablement podríem definir aquest tema com una de les cançons més representatives de l'etapa Dangerous Woman i, per molts fans, un dels millors temes pop de la dècada passada. Ariana Grande va decidir apostar aquí per una producció de caire molt més electrònica i explosiva. Però el que ve ara canvia totalment aquesta pujada d'energia, i és que canviem lleugerament de registre, però mantenim l'atmosfera dins del disc amb una cançó molt més relaxada i, si més no, amb un missatge més optimista. És el moment de deixar-nos portar per Be Alright.

Be Alright es podria definir com una de les cançons amb més llum i optimisme de tot aquest Dangerous Woman. Aquí veiem com l'Ariana s'allunya de tota aquesta intensitat més dramàtica i aposta per un tema molt més lleuger, amb influències clares de la música house i del dance, que ens recorda el pop dels anys 90. A més, és un dels temes que millor representa la varietat sonora de tot l'àlbum, demostrant que Dangerous Woman no només viu de les grans balades o dels hits més intensos, sinó també d'aquestes peces més subtils que també aconsegueixen atrapar-te. I ara, després d'aquest moment més suau i optimisme, tornem a pujar de nou al ritme i ho fem amb una de les cançons més divertides i descarades de tot l'àlbum. Donem pas a Greedy.

Això que acabem d'escoltar era Greedy, un dels moments més juganers i descarats de Dangerous Woman, com us hem comentat abans. Aquí la nostra artista de Florida es mou amb molta comoditat dins d'un so més inspirat en el funk i el disco, amb una base molt ballable que converteix el tema en una autèntica explosió d'energia. Ara, però, arribem a Side to Side, un dels grans punts àlgids de tot l'àlbum i un dels senzills que més van contribuir a consolidar aquesta nova etapa d'Ariana Grande. El tema es va convertir en tercer single i va arribar molt fortament a ràdios, llistes d'èxits i plataformes digitals. I tot això acompanyada d'un videoclip que va reforçar encara més aquesta imatge més atrevida i segura de la cantant. Un dels elements clau del tema és, sens dubte, la col·laboració amb la de Trinidad i Tobago, la rapera Nicki Minaj. De fet, la Nicki ja havia treballat amb l'Ariana en altres ocasions i aquí torna a portar un vers molt característic del seu estil. Però deixem de parlar i comencem a escoltar com sona aquest gran hit Side to Side.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. És sabut que en general els gossos pateixen amb els sorolls forts, ja que presenten una major sensibilitat auditiva i s'espanten sobretot amb aquells sorolls més estridents, poc controlats. Ara, doncs, que s'acosta a Sant Joan, una època en què els petards incrementen, s'han de mantenir els animals de companyia segurs perquè no pateixin o ho facin en el menor grau possible. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ha explicat que en el cas dels animals que tenen terror dels petards, l'ideal és acostumar-los progressivament als sorolls forts durant tot l'any.
1: Idealment és anar-los acostumant durant l'any, no esperar el dia de Sant Joan, a sorolls forts. Es pot fer augmentant el volum, de tenir gravats sorolls i anar augmentant el volum i anar-los acostumant. Això, bueno, és una utopia, no?
2: Clar, perquè això és l'ideal, quan, sí, però això ningú ho fa.
1: No, perquè jo ho entenc, també. Però, bueno, clar, també depèn de com pateixi l'animal. Si realment té un terror bestial, home, estaria bé. I ha de viure 15-20 anys, està bé que l'eduquem en que això no és perillós.
0: Cada animal presenta diversos graus de tolerància i por als petards i prèviament a començar qualsevol mena de tractament és necessari consultar-ho amb el veterinari de referència. I per altra banda us informem que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Així s'actuaran passos de vianants que combinaran passos elevats d'obra, la millora dels guals i actuacions en creuaments de vies principals com el carrer de Gallecs o l'avinguda de Pompeu Fabra. Això és tot. Més informació de Caire Local en una hora.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Seguim aquest recorregut per Dangerous Woman al tercer disc d'estudi d'Ariana Grande, publicat l'any 2016. Un àlbum que va marcar un abans i un després en la seva carrera perquè ens presentava una Ariana molt més madura, segura i disposada a explorar nous sons del pop, l'R&B i la música dance. Recordem breument qui és Ariana Grande. És una cantant, compositora i actriu nord-americana que es va donar a conèixer gràcies a les sèries juvenils de Nickelodeon, Victorious i Sam & Cat. Tot i això, ben aviat va demostrar que la seva gran passió era la música, destacant especialment per una veu molt potent i plena de registres que sovint ha estat comparada amb la de grans artistes del pop i del soul. Va néixer el 26 de juny de 1993 a Boca Raton, a Florida. I una curiositat és que és una gran amant dels animals i fins i tot ha arribat a tenir diversos gossos adoptats al llarg dels anys. Dangerous Woman no és només una col·lecció de grans hits radiofònics com tots els que hem escoltat abans, sinó que també és un disc on hi trobem una part molt més íntima on l'Ariana deixa espai a la vulnerabilitat i a les melodies més delicades. I és precisament aquí on anirem a parar ara. Obrim la porta a la cara més nocturna i emocional de l'àlbum amb una cançó elegant, cinematogràfica i molt diferent del que hem escoltat fins ara. Així sona Moonlight.

El que acabem d'escoltar era Moonlight, una de les cançons més suaus i delicades de tot aquest àlbum. De fet, abans que aquest projecte acabés portant el nom de Dangerous Woman, Ariana havia explicat que inicialment volia titular el disc precisament Moonlight, perquè representava una part molt més romàntica i vulnerable del projecte. Aquí ens trobem amb una producció molt més clàssica i elegant que permet que la veu de la nostra artista de Boca Raton ocupi completament el centre de la cançó. És un tema que connecta molt amb les influències soul i R&B que sempre han format part del seu estil, però d'una manera molt més madura i sofisticada. I després d'aquests minuts tan delicats, continuem explorant aquesta vessant més emocional del disc amb Leave Me Lonely, una de les cançons més intenses i dramàtiques del disc.

A Leave Me Lonely hi trobem un artista molt més vulnerable parlant sobre les pors a les relacions tòxiques i la necessitat de protegir-se emocionalment per evitar trencar-se. Musicalment parlant, la cançó destaca per aquesta barreja entre el soul i l'R&B com l'anterior tema. A més, aquest tema compta amb la col·laboració de Macy Gray, una artista amb una veu absolutament inconfusible que aporta encara més personalitat i profunditat al tema. Ja notem com aquest contrast entre les dues veus funciona especialment bé i converteix la cançó en un dels moments més diferents de tot el disc. Però després d'aquesta intensitat emocional, ara arriba una cançó molt més càlida i relaxada. Continuem el nostre recorregut per escoltar Sometimes. No.

Sometimes és probablement una de les cançons més infravalorades de tot el disc, i és que és un tema molt més subtil que els anteriors, amb una producció suau i molt més flotant, per dir-ho d'alguna manera. Aquí l'Ariana aposta per una interpretació molt més continguda i delicada, demostrant una vegada més la seva capacitat per adaptar la veu a atmosferes completament diferents. Tot i no haver estat single, és una de les peces que molts fans consideren essencials dins del disc perquè resumeix molt bé aquesta part més íntima i nocturna que també ens mostra l'àlbum. I ara arriba un dels moments vocals més espectaculars de tot Dangerous Woman, i és que és una cançó enorme, intensa i absolutament dramàtica. És el moment de sentir Touch It.

El que acabem d'escoltar era Touch It, un dels moments més intensos i espectaculars de tot Dangerous Woman, com us hem dit abans. És una cançó que molts fans consideren gairebé una joia amagada dins la discografia d'Ariana Grande, sobretot per aquesta producció enorme i dramàtica que acompanya una interpretació vocal absolutament brillant. És curiós veure com, amb els anys, la nostra cantant d'avui ha acabat convertint-se en una de les artistes pop més influents i escoltades del món. De fet, la seva fama és molt particular, ja que se la considera una de les millors veus del pop actual gràcies al seu gran rang vocal i aquests aguts tan característics que ja formen part del seu segell personal. També hem vist com, més enllà de la música, l'Ariana ha tornat a acostar-se al món de la interpretació aquests últims anys, participant en grans produccions musicals per al cinema, com per exemple a Wicked, l'adaptació cinematogràfica del famós musical de Broadway on interpreta el paper de Glinda. I ara sí, arribem al final del nostre viatge per Dangerous Woman. Ha estat un recorregut ple de grans hits, moments més íntims i també moltes demostracions del talent vocal i artístic de l'Ariana Grande. Tanquem el programa amb l'última cançó del disc, que és una peça elegant i emotiva que sona gairebé com una despedida. Això és Thinking About You. I nosaltres ens tornem a retrobar ben aviat amb més històries, més veus i més curiositats per compartir. Que vagi bé!

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A Les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
4: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
3: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? Este es vuestro programa, Cine Sótano, tu espacio de cine subterráneo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y si te lo has perdido, los sábados de 7 a 8. Que no te lo cuenten.
1: ¿Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda de nit, amants del motor. Això és l'Angle Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i, com d'acostum, m'acompanyen... Potser no tant d'acostum, però sí que avui m'acompanyen els meus companys habitual. Eva Otrero, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Àlex Bermúdez, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda. Com estem?
1: Bueno, doncs estem de tornar un cap de setmana de curses històriques i d'un gran premi d'Hongria de MotoGP.
3: Tan històric no és aquesta, eh?
1: Que ja el traiem dins del que és històric, encara que sí que ha tingut una mica d'èpica. Què ens pots explicar? Fes uns 20 cèntims d'aquest Gran Premi d'Hongria.
2: Doncs sobre les dues rodes, aquest cap de setmana hem gaudit del Gran Premi d'Hongria al Balaton Park, al Balaton Park. Un cap de setmana amb curses accidentades, proves perquè les curses siguin més segures i un hit històric, i és que el centenar de victòries de Marc Márquez al Mundial ha arribat. Avui a la secció repassarem el que ha estat el cap de setmana a les tres categories mundialistes.
1: Per què respecte a la Fórmula 1?
3: Doncs vam tenir Gran Premi a Mònaco. Aquest sí que el podem qualificar com a Gran Premi històric, pel circuit en el que es va desenvolupar. Però bueno, també ens va deixar coses molt interessants a pista. Força acció dins dels cànons que li podem exigir a Mònaco. I una nova victòria d'Andrea Kimi Antonelli, que aquest any està imparable. Suma la seva cinquena victòria consecutiva i referma el seu liderat al Mundial davant d'un George Russell que va de mal en pitjor.
1: Un Antonelli que creiem, estem segurs de que va guanyar perquè surt al timing,
3: sí,
1: però
3: no
1: realment a la pantalla no es va veure en cap moment de la cursa.
3: Bueno, només a la sortida i a la ressortida que va haver-hi després, sí, de la bandera vermella. I
1: poca cosa
3: més
1: a banda. Sí, sí.
3: Sí. Sí.
1: Repassarem la quali, que sí que va estar interessant. Acostuma a ser l'interessant dins d'aquest Gran Premi de Mònaco. A banda, també altres temes de debat en relació al Gran Premi, amb temes de potència elèctrica i de més històries que han provocat que la carrera no sigués tan divertida com el potencial que realment tenia. I bé, pel que respecta a les categories meves, doncs bueno, hem tingut IndyCar, on salta la notícia, no ha guanyat Àlex Palou. No ha guanyat Àlex Palou perquè es va quedar sense benzina, després ja profunditzarem una mica més. Hem tingut campionat valencià de karting a Xiva, a Lucas Guerrero. I a banda d'això, bueno, hem tingut el pròleg de les 24 hores d'Alemans, que aquesta setmana es disputen, i poca cosa més. Si us sembla bé, afegim una salutació a la part tècnica, com sempre, al Pep, i anem ja al que respecta a les seccions. Anem primer amb la secció de la Eva, anem amb Sobre les dues rodes.
2: Comencem, com sempre, per la categoria més petita, i és que a Moto3 la pole position va ser per David Almansa, que mantenia la primera posició a la sortida, amb Máximo Quiles enganxat a darrere seu des del primer moment, un Máximo Quiles que va fer un error a l'última cursa, però venia mentalitzat per... venia amb la mentalitat de Montmeló. La cursa començava forta, al capdavant Almansa intentava imposar el ritme des del primer moment, estirant el grup per reduir el nombre de pilots en la lluita, però Máximo Quiles no perdia la seva roda. Amb ells estava Perrone i Salmela, mentre per darrere noms com Uriarte, Ríos, Álvaro Carpe, que Álvaro Carpe venia des de la 18a posició, començaven a remar per enganxar-se en aquest grup. També un David Muñoz, que anava al capdamunt amb un molt bon ritme. La cursa entrava en una fase clau quan Quiles feia un pas endavant en el seu ritme i superava Almansa. Es posava líder i començava a marcar diferències. A volta ràpida, mig segon, un segon i mig respecte al tercer, però Almansa no deixava que la cursa es trenqués del tot i es mantenia a roda. I va ser una mica com veure una cursa de Moto2, perquè veiem el líder, que va ser Máximo Quiles, imposant el seu ritme, i segon, consolidada la seva posició, a David Almansa. Tot això, amb el pas de les voltes, els dos davant aconseguien obrir aquest forat i arribaven a tenir fins a 4 segons respecte al grup perseguidor. on la lluita era constant i molt intensa entre Carpe, Muñoz, Salmela, Perrone i Uriarte. Quan faltaven 6 voltes, arribava el cop definitiu i és que Quiles tornava a canviar el ritme un punt més i aquesta vegada sí començava a consolidar la seva escapada. El Mansa perdia una mica de ritme i la victòria ja començava a tenir noms i cognoms, però no vam tenir un bon final de cursa a Moto3 i és que a l'última volta, en plena lluita pel podi, David Muñoz tocava per darrere a Álvaro Carpe en aquestes accions que estem molt acostumats a dir a l'afilador. Moltes vegades estem a punt, doncs va passar i Álvaro Carpe aconseguia salvar la moto, però David Muñoz queia al mig de la pista i era atropellat per Uriarte i Perrone. Una imatge que glaçava al circuit i a totes les cases des d'on van poder veure la cursa. Direcció de la cursa treia la bandera vermella abans de creuar la meta, perquè recordem que va ser a l'última volta i el resultat es decidia amb les posicions de la volta anterior, la 19a volta. Victòria per Máximo Quiles, la 5a temporada, amb David Almansa segon, i la 3a posició era per Álvaro Carpe. Més enllà del resultat, la notícia era l'estat de David Muñoz. Va ser traslladat en helicòpter, conscient en tot moment, però amb fractures a la pelvis. Ha estat operat a Budapest i estarà uns dies ingressats. O sigui, és a dir, un cop duríssim per un pilot que ja venia d'un historial complicat de lesions i que, malauradament, tornarà a estar fora del campionat una temporada més.
1: Però un pilot de Moto3 que ens va deixar una mica mal sabor de boca, com ja has dit tu. La caiguda, la veritat és que es veia venir. O sigui, aquesta penúltima volta que vam tenir ja ens indicava que podien passar cosetes i finalment doncs es van materialitzar en forma d'aquesta caiguda tan escandalosa. En quant a bueno, els pilots implicats, la veritat és que afortunadament no va haver-hi un diferencial enorme de velocitat entre el pilot que estava a terra i les motos que el van passar per sobre, tot i que va estar a punt d'haver un cop molt fort al cap. I bé, finalment doncs, es va poder mig llibre de tot el que va passar, tret d'una fractura de pelvis, com has comentat. I bé, doncs potser hem de plantejar alguna manera de fer algun tipus de protector de les rodes perquè aquest tipus de coses no puguin passar.
2: Són uns debats que ara mateix estan en les converses de MotoGP i és que, com deia abans, ara anem amb mesures de seguretat, es va plantejar què passaria si les sortides de MotoGP i de totes les categories dels mundials siguessin amb dues motos en comptes de tres i ho van provar divendres, va ser, a la tarda? Divendres o dissabte?
1: Dissabte.
2: Dissabte, després de l'esprint?
1: Sí, a les 6.
2: Va ser aquesta prova de la que no sabem resultats ni
1: van haver-hi fotos, ni
2: res de res.
3: Home, potser és interessant, no? I a part els circuits, molts ja estan preparats amb gralles de dos pel tema de l'automobilisme, doncs es podia aprofitar també. I bueno, jo no crec tampoc que sigui un canvi molt negatiu, no? Vull dir, no canviarà molt l'espectacle, que surten dos.
2: Clar, no canviarà molt l'espectacle, però és que tampoc sé si canviarà molt, si serà més segur per tenir dues motos en comptes de tres.
3: Bueno, jo potser el que això fa és que s'apelotonin menys, no? És a dir, tens més metres per repartir els pilots i no s'ajunten tants potser a frenant al mateix temps a la primera corba, no sé. Però bueno, és veritat que a veure, els accidents bueno, després pararem, però el de la sortida de MotoGP es pot repetir-se amb sortint dos
1: sí,
3: i tres, per
1: sí,
3: exemple.
1: Sí, però aquestes modificacions a la graella es refereixen més a que es quedi un pilot clavat.
3: Sí, sí.
1: És a dir, que es quedi un pilot aturat a la sortida, que se li cali la moto, el que el passi, el que sigui, com al Marc que li va passar el del tir-off, o amb els temes del hole shot i tot això, que es queden de vegades que no funcionen i no poden tenir una sortida neta.
3: Bueno, en aquest cas sí, no? Sí, tens més temps per reaccionar. Només hi ha un pilot que potser se'l menja més.
1: Jo el que veig és que, per molt que tinguis tres o tinguis dos, el més important és que estiguin intercalades les files. O sigui, que quan una moto acceleri tingui més d'una fila de distància sí, fins a la següent moto. I això es pot aconseguir d'una manera molt senzilla, que és fent files de tres i dos.
3: Bueno, també, sí, sí.
1: La primera de tres, la segona de dos.
3: Estàs en els forats de les de davant.
2: Ara bueno, mateix sí. Això estava en el debat per l'accident que va passar amb Zarco a Montmeló. Una de les altres bueno, idees que aportava la gent, sobretot a aficionats a Twitter, és la línia de sortida, avançar-la perquè no hi hagi tants metres fins a la primera corba. No sé què opineu d'aquesta.
3: Bueno, això també es va començar a parlar des de l'1 de Montmeló, i aquesta ja crec que porta temps sonant, el que passa que no s'han atrevit a fer-ho. Bueno, pot ser una bona alternativa i que eviti accidents a tanta velocitat. Bueno, jo crec que això pot estar bé, sí.

0: como decías tú, que cuando ganas te aplaude todo el mundo. Sientes que no has estado en el foco mediático y la gente ha perdido un poco tu pista, o que han estado siguiéndote esperando a que... Es que Moto2 es una... Lo hemos visto con todos los pilotos, hasta con grandes pilotos ganadores, que es una categoría en la que hay que echarle tiempo.
1: Sí, sí, no, es una categoría muy difícil y depende cómo llegues, tu adaptación a la moto, lo que te digo. Por ejemplo, mi adaptación en mi primer test fue muy buena, me quedé a tiempos muy cerca de los tiempos rápidos. Entonces, luego llegué, me caí, me hice daño, entonces ya mi confianza cambió, ¿sabes? En la moto. Y también iba con... entré con Dunlop, que en ese momento era bastante complicado. También fui desarrollador de las Waypower y nunca tuve una temporada, por así decirlo, en condiciones de tener lo mismo del año pasado. Esta es mi primera temporada de verdad que voy con la moto que yo terminé el año pasado. Entonces eso también de cara al piloto cambia mucho, porque hace que entienda la moto. Y al final da igual que le lleves lo mejor o lleves lo peor, al final si tú entiendes la moto vas fuerte igual.
0: Entonces este año es el año, puede ser el año.
1: Yo quiero decir que no, nada es imposible en esta vida.
0: ¿Y qué puede pasar el año que viene?
1: Bueno, lo que le he dicho al equipo. A mi equipo le dije, yo no sé lo que pasará el año que viene, claramente si seguimos con estos resultados, lo más probable es que pueda subir a MotoGP, pero mi foco ahora mismo y todo está en Moto2 ahora mismo. Yo quiero luchar por otro mundial, volver a esos nervios, a ese final, a poder luchar un mundial, siempre es más bonito. Entonces, todo sueño de piloto es subir a MotoGP, eso está claro. Entonces, si llega la oportunidad, la aprovecharemos. Y nada, pero mi foco ahora mismo está en Moto2 y en ir carrera tras carrera luchando cada victoria o cada podio.
0: Doncs aquestes eren les declaracions d'Izan Guevara, gràcies a l'equip Pramac de Moto2 i a Izan Guevara, perquè no cada dia es té l'oportunitat de parlar amb un campió del món. Què us semblen les paraules d'Izan Guevara?
2: Bueno, per la meva part, comentar que, bueno, ja ho he comentat fora de micros, que em sembla positiu, no? Perquè hi ha molts pilots i a sobre és que hem estat mirant i encara és molt jove, només 21 anys, i que un pilot en aquestes alçades, que encara està Moto2, que òbviament li falta molta trajectòria, que parli també, no? Em sembla que té el cap ben amoblat i parla molt bé i bueno, aquesta conclusió que t'ha dit de que, bueno, de que quan les coses van bé, doncs tothom t'aplaudeix, i quan no, doncs et dones t'adones d'aquí està amb tu aquí, no? I em sembla una bona reflexió, i bueno, que no és el típic pilot que et diu els quatre tòpics i ja està, no? O sigui, és un nano que sembla que té les coses molt clares.
3: Bé, Izan Guevara, que esperem veure a MotoGP l'any vinent, aviam si és veritat.
0: A mi les sensacions que em va donar per el que va dir és que depèn dels resultats si puja o no, però no cal que sigui campió del món. Llavors jo crec que per això està buscant també que vol pujar a MotoGP, com qualsevol pilot, sent el millor de la categoria de la que marxa. Però jo crec que hi haurà algun pacte de quins resultats necessita amb l'equip per pujar a MotoGP, perquè pujaria amb el Pramac.
2: Això ja està...
0: No és oficial.
2: Però ja s'està parlant molt. Sí. Però és que el mercat ja pràcticament... Hi ha dos, tres forats, però ja està pràcticament... O sigui, els de Moto2 que volen fer el salt i no ho tenen tancat, o hauran de suar. I bueno, sí que és veritat que tots volen pujar, però també és cert que, bueno, que hi ha molts pilots, suposo que en aquest cas, pel que diu, doncs encara no sap ni ell, però que potser si aquest any, doncs, pel que sigui, no se li acaba de donar bé al final de temporada, doncs tampoc crec que tingui molta pressa en donar el salt abans de temps, no?
0: No és pressa, però sí que deia a l'entrevista que aquesta oportunitat... quan passa l'has d'agafar.
2: Bueno, ara hem de veure si passa, clar. Si li passa i està ajudant al Mundial, doncs seria lògic que intentés donar el salt.
0: Doncs anem ja amb el que va passar a la cursa de Moto2, perquè va ser una cursa marcada des del primer moment per incidents. Izan Guevara, que sortia des de la pole, tenia problemes a la sortida i era sancionat amb una long lap, una penalització que condicionava completament la seva cursa. El que va passar amb Izan Guevara és que li van posar una sanció de long lap, abans ho parlava amb l'Àlvaro, per canviar la seva línia a la sortida.
3: Sí, per ficar-se cap a l'interior més ràpid del que...
0: Ell sortia a la pole i estava perfilat cap a ficar-se al centre de la pista i creuava una trajectòria amb un altre pilot. I és per això que van decidir, des de direcció de cursa, posar-li aquesta penalització que li deixava fent una long lap i després va fer una sisena posició havent complit aquesta penalització. A més d'això, quedaven fora de joc noms importants com Aaron Canet, que va caure, teníem caigudes d'Hortolà i Muñoz, Dani Muñoz, i Beiger en els primers compassos de la cursa. Per davant estava Philip Salah, que agafava el lideratge inicial amb Manu González, enganxat a la seva roda, mentre que Celestino Vietti, anava cap al damunt, que a mitja cursa ja es col·locaven posicions capdavanteres. La cursa tenia un nom propi, la veritat és que estem agafant una tònica en els, sí, en els últims campemis.
2: Com moltes curses ja, no?
0: A falta d'11 voltes, Manu González feia el pas definitiu i superava Salah i es posava líder. I a partir d'aquí, el que ell mateix defineix com el modo túnel, concentració absoluta, ritme constant i sense mirar enrere, Manu González no va perdre el control en cap moment, va gestionar la cursa amb el cap, va mantenir el marge i fins i tot va ampliar fins unes 7 dècimes en el tram final. O sigui, una victòria pel madrileny, la tercera consecutiva, quarta de la temporada, amb Salah en segona posició i Ajus, que completava el podi després de resistir a la pressió final de David Alonso. I atenció a la dada, i és que 7 podis en 8 carreres i gairebé 50 punts d'avantatge al capdavant del Mundial. O sigui, dues curses d'avantatge per Manu González, domini absolut, un pilot que no només lidera, sinó que està marcant el ritme de tota la categoria.
2: No és molt habitual tenir aquesta constància tan seguida a Moto2. És una categoria molt difícil, que potser un dia guanyes i després estàs 3 dies fora del podi, les 3 següents curses. I Manu González, que a veure, evidentment, sabem que Moto2 també és una categoria que sol marcar molta diferència entre la primera part del Mundial i la segona, però jo crec que se li està posant cara de guanyar el Mundial i bueno, sembla que finalment aquest sí que serà l'any de Manu González i bueno, i veurem què passa amb ell.
0: Li pot plantar cara a Izan Guevara?
2: Bueno, home, esperem que sí, no? I també aquest any sembla que hi ha molts espanyols que estan allà lluitant per, bueno, per podis, per victòries a Moto2, que no sempre és tan habitual últimament, i bueno, no sé, veurem què tal. Jo el que he vist de Moto2, tampoc puc seguir totes les curses, és que és un pilot molt sòlid i que sembla que aquest any sí que ja...
0: També sembla que li està servint d'incentiu a no tenir un lloc a MotoGP, que és el que vol, i com que està agafant això com perquè li doni més forces, que potser si en algun moment li donen o no aquest seient, canvia la seva mentalitat.
2: Bueno, potser es relaxa o potser ja veu que no pot donar el salt i també es ve cap a baix. Bueno, també pot passar, sí, sí. Bueno,
3: sí,
2: esperem que no.
3: Guanyar un Mundial té molt pes.
2: Sí, sí, i tant. El que passa és que si li diuen abans de temps que no pot pujar, per exemple, perquè ja fitxant a Izan Guevara, per exemple, veurem si això té incidència o no de cara al final del món.
0: Però és que Manu González en quin lloc pujaria?
3: El de Raúl Fernández.
2: Home, jo el canvi aquest no el veig per cap lloc, eh? No, no per Manu González, sinó és que Raúl Fernández...
0: No hauria ja de marxar de la categoria. Diem que l'estan fent fora perquè té el cognom Fernández, però posaran un González, o sigui...
2: Sí,
3: sí. Bueno. Bé, seguidament després d'aquesta pausa obligada, continuarem amb el repàs de MotoGP i de Fórmula 1. Fins ara!

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: Efectivament, és el programa de motors de Ràdio Mollet i aquesta és la segona part del programa d'aquesta setmana. Havíem justament repassat Moto2 i Moto3, així que toca anar per la categoria reina.
2: Així és, arribem a la categoria reina, on Pecco Bagnaia havia de tornar a passar per la Q1, però aquest cop la superava amb Luca Marini. No estic acostumat Pecco Bagnaia aquesta temporada a superar la Q1, però bueno, arribava a la Q2, on Marc Márquez recordava amb el seu temps a per endur-se la pole de Balaton Park, que aquest circuit no ha conegut un altre guanyador que no sigui Marc Márquez. I és que fa dos grans premis, o sigui, amb aquest que està en el calendari, Balaton Park, i ningú ha guanyat que no sigui Marc Márquez. Darrere seu en la classificació estaven el parell de murcians, és a dir, Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. L'esprint va ser una cursa de moltes lluites, però no va ser una cursa de moltes lluites, es estava avançant, però sí d'aquelles que t'expliquen molt bé qui tenia el control, i és que Marc Márquez sortia fortíssim des de l'inici, primeres voltes que marcaven diferències i no només per posició sinó per ritme. Volta rere volta els temps eren constants i baixava del 1.38 molt fàcil, mentre la resta intentava aguantar el ritme. En dues, tres voltes ja tenia més d'un segon sobre Acosta, i a partir d'aquí la cursa entrava en una altra dimensió, perquè Balaton Park és un circuit molt tancat, molt ratoner, no sé què opineu, on avançar és extremadament complicat, i quan algú té ritme i pista lliure la cursa es congela absolutament per tothom, i a Costa mira que ho va intentar, però no podia apropar-se. Marc Márquez controlava el seu ritme sense excessos, sense errors, i amb aquella sensació de que tenia tot sota control, aquest Marc que feia temps que no veia, que podia ser pel braç. Si mirem el que ha canviat, és que ha passat per quiròfan fa menys d'un mes, i per darrere pràcticament sense moviment, alguns duels, però sense canvis reals de posicions. Aquells intercanvis de posicions que es construeixen més per desgast de pneumàtics que no per atacs directes, i això també diu molt d'aquesta cursa a l'esprint, que no va ser espectacular en lluita, però sí en domini, perquè quan un pilot és capaç de marcar el ritme i gestionar al gap i no donar opció a cap més pilot, això és una exhibició, i és el que va fer Marc Márquez dissabte, que va deixar molt clar que tenia alguna cosa més, i això ja només era un avís pel que venia diumenge.
3: Bueno, ja el dissabte es van desatar les crítiques al circuit. De fet, el rumor de canviar-lo per un Caroring va començar a sortir arrel d'aquesta cursa. Bueno, sí, fins i tot la cursa Moto3 va ser una mica menys divertida, doncs el circuit de Balaton va encarregar-se de fer una... Bueno, de donar-nos una sprint doncs, bastant avorrida. També crec que, tot i que Márquez està en un bon moment de forma, hi va beneficiar una mica, potser,
2: home,
3: aquest circuit.
2: Home, moltíssim. Perquè... Sí, és que només hi havia dos punts en el circuit que havia de tirar de dretes.
3: Jo quan es va agafar amb la pole ja vaig pensar, compte que venen els 37 punts de Márquez, perquè potser en un altre circuit, bueno, també és veritat, les circumstàncies no són les mateixes, no? Però va patir molt més la setmana passada, i bé, no crec que en una setmana s'hagi recuperat totalment del braç. O sigui que, bueno, doncs ha gestionat bé el tema físic i també doncs s'ha sabut adaptar molt bé a aquest circuit.
2: Mugello, a part de ser un circuit extremadament físic, on fins i tot Bezzecchi deia és que a Mugello sobrevius, no fas les curses. A part d'això, és un circuit al que Marc Márquez no li té gaire...
3: Per molts motius, a més. No només hi ha un. Sí, sí.
2: I voleu que passem ja a la cursa de llargada de diumenge?
1: Bueno. Sí, bueno, afortunadament aquest spoiler una mica que ens feia el diumenge aquesta sprint no era en el que respectava l'entreteniment de la cursa, perquè la cursa va ser, l'esprint va ser horrible.
3: Sí.
1: O sigui, de les pitjors sessions de MotoGP que he vist en anys.
3: Potser de les pocs premis que és pitjor l'esprint que la cursa,
2: sí,
3: de diumenge.
2: És
3: no?
2: Això, menys mal que s'han fet per entretenir, o sigui, perquè va ser per migdiada.
3: Sí, sí.
2: Però tot i això vam aguantar i no ens vam dormir. No em va passar el mateix amb el Gran Premi de Mònaco, però després en parlarem. Anem amb la cursa llarga de diumenge i arribem al gran moment del cap de setmana, perquè hem viscut a el que hem viscut a Balaton Park no és només una cursa més, és història, ja, perquè Marc Márquez arribava amb tot el focus a sobre en un circuit en què, encara que estigui construint el seu relat, ell ja ha escrit una línia daurada, la victòria número 100 del Mundial. O sigui, una cursa que no va ser plàcida per Marc Márquez, s'ha de dir, ni molt menys, però una victòria número 100 en el Mundial. 10 a 125, 14 a...
1: Moto2
2: i 74 MotoGP, si no recordo malament, ara mateix ho estic dient de cap. De fet, parlem de la cursa, tot es va trencar en la primera corba, frenada al límit, Jorge Martín arribava passadíssim, no va poder parar la moto i s'emportava per davant a mig cap de graella, o sigui, Bezzecchi, Raúl Fernández, Aldeguerri, Gian Antonio, que després va poder aixecar la moto i va poder agafar punts, 4 punts va agafar de Gian Antonio, però la resta tots fora i amb un cop duríssim pel campionat, perquè va deixar fora Jorge Martín, el líder del campionat, Marco Bezzecchi, company seu d'Aprilia, va quedar-se fora ell, segon del Mundial, va tirar a Raúl Fernández l'altra Aprilia que podia fer bons resultats, i Aldeguer, que està corrent amb un clau al fèmur.
3: Sí, això no li va ajudar. No, la veritat és que...
2: La veritat és va ser un strike.
3: Bueno, és que es va carregar... O sigui, Márquez, jo crec que se li va obrir el cel en aquell moment, perquè les tres Aprilia que potser li podien plantar més cara, bueno, se les va carregar a Martín, no? O sigui, Martín va ser el causant, però bueno, és que se li cau Martín, se li cau Bezzecchi, se li cau Rolf Fernández, que eren potser, doncs, els tres aspirants al podi, juntament amb Marc Márquez, segurament. Bueno, i Acosta, que ja sabem que al final de cursa li acostuma a costar més, i bueno, això jo crec que va obrir molt la cursa per dos pilots, per Acosta i especialment per Marc.
2: Sí, en aquell moment, mentre uns encara miraven enrere, intentant, bueno, enrere o endavant si s'havien quedat enrere d'aquests pilots a entendre què havia passat, la cursa ja començava a escriure una altra història al davant, amb Pedro Acosta i Marc Márquez, els dos noms que es quedaven sols. Acosta sortia amb decisió, amb aquella agressivitat que el caracteritza, i amb una aposta clara, el pneumàtic tou darrere, i li funcionava, tirava i obria forat, imposava el seu ritme, i Marc no alterava el joc en les primeres corbes ni en les primeres voltes, el mirava i l'estudiava i esperava fins que la cursa i el seu ritme i el pneumàtic mig del darrere el van anar emportant cap a Pedro Acosta, a diferència de les Ducati, que posaven aquest mig, Pedro posava el tou, i no sabem si va ser per pneumàtic o per com són els dos pilots, que quan va arribar Marc Márquez a Pedro, el que van veure van ser dels millors moments de la temporada, un duel directe sense filtres, frenades al límit, avançaments constants i algun toc, i és que teníem dos frenadors, no hi ha res més que caracteritzi aquests dos pilots que les seves frenades, i eren aquells moments que et fan contenir la respiració, de dir, van dos, o tots dos passen o tots dos van a terra. No regalen res, cap dels dos, en una lluita, dos animals de cursa, i es va decidir a la tercera. O sigui, a la primera teníem un intercanvi, no va passar res, la segona tampoc, vam tenir un toc, i va caldre un tercer intercanvi per tenir a Marc Márquez per davant de Pedro Acosta. Jo crec que va trobar el moment exacte i la millor col·locació. No sé com va veure aquesta batalla.
3: Bueno, va gestionar molt bé Márquez, perquè no es va posar... Bueno, això ja fa temps que ha madurat en aquest sentit. No es posa nerviós si les primeres voltes, especialment les 10 primeres voltes, si no agafa el ritme de cap de cursa. Molt arriscada posta que comentaves de Costa pel pneumàtic tou. Potser si no s'haguessin caigut les Aprilia hagués patit més al final de cursa, i aquest és un pilot que desgasta, bueno, crec que també la KTM, no? fa la seva part, desgasta molt els pneumàtics, però bueno, li va sortir bé la jugada. Crec també que estava molt alliberat, perquè sabia que el pitjor era quedar segon, i crec que en aquest cas, doncs, Acosta va dir, bueno, de perdius al Rio, puc guanyar avui una cursa, que encara se li resisteix una mica, aquest factor, i bueno, doncs, molt bé, jo espero que sigui només un aperitiu del que podem veure l'any que ve. els dos a Ducati, potser són els dos que lluiten pel Mundial, i crec que serà el rival més dur per Marc Márquez, en igualtat de condicions.
1: La veritat és que fa gràcia veure una mica com li passen les coses i com gestiona les coses a Pedro Acosta, perquè si tu el sents, es compara amb tothom, menys amb la gent que s'hauria de comparar, que és amb els seus companys de KTM, i sempre està dient que fa les qualis malament, que el seu punt dèbil és la quali, que després a la cursa fa mal la gestió del pneumàtic, que no sé què. I el tio està tercer del campionat i s'està menjant el campionat puntet a puntet.
3: Hi ha molts zeros, perquè té diversos zeros aquest any i
1: el tio s'està fent una temporada espectacular i per ell no és suficient. Aleshores, mola aquesta actitud i ja ho veurem l'any vinent.
2: Doncs Marc Márquez va obrir aquest petit espai, un petit espai que va acabar, no sé si en gairebé un segon, però suficient perquè Acosta no pogués...
3: Crec que va arribar a ser més,
1: Sí, un punt dos, però no gaire més.
2: Va ser suficient perquè Acosta no hi pogués tornar a apropar-se a Marc, i així arribava aquesta victòria no només per velocitat, sinó per cap, per seny, per experiència, per saber esperar el moment, i victòria número 100 per Marc Márquez, que ho celebrava amb aquest gest...
3: El
2: 6-7.
3: El papa, no? Es va inspirar...
2: Però Marc Márquez no sabia que era el 6-7. Deia 7-11, que és una bencinera, un supermercat, i és el que li van haver d'explicar entre Diogo Moreira i Cal Crutchlow, que té una filla petita, que era el 6-7.
3: Sí, explica clar si no va Márquez, això és una mica...
2: Va ser així. I en aquesta estona en la que estan mirant la pantalla abans de pujar al podi, Bagnaia li deia a Marc Márquez, tu no creus que ets una mica ja gran per fer el 6-7? I Marc li deia, si ho ha fet el papa, jo puc també.
1: Menos 6-7 i más R-Caos.
2: I també molt bona contestació per Marc Márquez amb un Pecco Bagnaia, que va tenir una trobada amb el papa.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Ostres, no, això no vaig...
2: Sí, sí.
3: Doncs potser li ha beneït, perquè bueno, ha tornat a tenir un molt bon rendiment.
2: Sí, anava a parlar de Pecco Bagnaia, i és que es va trobar amb un podi que no va lluitar en excés, no tenia ritme per entrar a la batalla del davant, tampoc va tenir rivals per prendre la tercera posició.
3: Se li van caure tres, que si no...
2: I darrere d'ells, noms propis, Honda feia un pas endavant, Marini tornava a ser referència de la marca, Moreira confirmava les sensacions amb una molt bona actuació i menció especial per Iker Lecuona, que arribava gairebé sense temps, sense ritme de MotoGP. No sabia on estava, no se'n recordava de com es frenava la MotoGP perquè la Superbike està en un altre lloc al fre, i acabava setè, una d'aquelles actuacions que només s'entén quan un pilot té talent i caràcter. La cursa deixava més cops, Mir un altre diumenge a la grava, Quartararo es retirava després de dues sancions i només 16 pilots acabaven, però un feia història, i és que per arribar a 100 victòries no és només guanyar molt, és saber guanyar en dies com aquest, quan tot es trenca, quan tot és al límit i quan toca tornar a fer el que millor sap Marc Márquez, que és guanyar.
1: Pescador en Río revuelto. A menció especial també a Fabio Di Gianantonio, que tot i estar al terra a la primera corba va acabar per davant de Morbidelli. I Cal Crutchlow, que va agafar punts. Dit això, repassades les motos...
3: Bueno, comentar que a Martín, no sé si ho has dit, que li han penalitzat amb...
1: Doble long lap.
2: No ho he dit.
1: De doble long lap, sanció bastant malament aplicada, perquè aviam, va perdre el control de la moto, però era una rada, o sigui, no va ser... No era un dive bomb.
3: Però t'has carregat molt. És que ara penalitza més,
1: Pecco Bagnaia li va treure culpa del que...
3: Bueno, Bagnaia sí. Dijan Antonio no tant,
2: Sí, però clar, ara li torna a Jorge Martín el que va dir un cop quan li va passar a Márquez.
3: No, i a Raúl Fernández, que va dir todo vuelve.
2: Des de que va dir lo de Marc Márquez, només li estan fent que tornant d'aquestes.
3: Bueno, també d'això fa 3 anys, S'ha de dir que...
2: Pues imagina't.
3: Bueno.
1: Sí.
3: Però bueno, segur que això és un bon toc d'atenció, com li va passar quan va tirar Márquez ja a València 2023, crec que va ser.
1: Bé, repassat això, doncs anem a parlar de la Fórmula 1. Ja hem parlat del Gran Premi de Mònaco de les motos, aquest Gran Premi d'Hongria. Parlo de Supopífer, no parlo de... La cursa va estar molt bé, de ser realistes. Anem a la secció de l'Àlex Bermúdez, anem a parlar de la Fórmula 1 i anem a fer-ho a la Fórmula Sprint.
3: Anem ja amb la Fórmula Sprint per analitzar aquest Gran Premi de Mònaco. la sexta ronda d'aquesta temporada 2016 de la Fórmula 1 i que sembla que comença a tenir un nom propi. I és que Andrea Kvyatkowski està monopolitzant el campionat i va ser el més ràpid en totes les sessions que importaven d'aquest cap de setmana. I és que el divendres semblava que els Ferrari sí que potser eren una bona alternativa al pilot italià, bueno, i també a Russell, que ara mateix no sabem en quin punt està perquè no acaba d'amagar el cap, però no hem d'oblidar que també està lluitant al Mundial. Però el dissabte va ser dia pel millor cotxe i pel millor pilot. El millor cotxe, el Mercedes, i Antonelli, que bueno, potser no el podem encara considerar el millor pilot, però està sent el que millor està rendint aquesta temporada. I el segon en discòrdia, a la qual hi va ser Max Verstappen, que està tenint un any molt, molt dolent. Bueno, té, crec, 43 punts al Mundial només, que crec que pràcticament mai a aquestes alçades ha arribat a tan curt de punts, i va lluitar fins al final la pole position, que com tu deies, Álvaro, és la sessió més interessant de Gran Premi de Mònaco,
1: sí.
3: I va estar a punt de fer-se amb la pole en Verstappen, que en aquest escenari és on més destaca, no?
1: La veritat és que vam tenir una quali bastant interessant, com acostuma a ser a Mònaco, i amb diverses sorpreses. La primera és que esperàvem que sigués un circuit bastant apropiat al Ferrari, esperàvem que el Ferrari anés bastant bé, i potser no esperàvem gairebé res del que serien els Red Bull ni dels McLaren. Amb els McLaren vam encertar, perquè els McLaren van estar desapareguts durant tota la quali, gairebé durant tot el cap de setmana, molt fora del ritme. I en quant als Red Bull sí que vam tenir sorpresa, ja que els Ferrari van mantenir-se a la seva línia d'estar allà, però no
3: sí,
1: destacar.
3: Tercer cotxe, normalment, no? Estar allà tercer, quart, cinquè.
1: I Red Bull, gràcies a les mans de Max Verstappen, ens van aconseguir fer aquesta pole provisional, que després va ser arrebatada per un Andrea Kvyatkowski, que està absolutament on fire.
3: O sigui, li van tornar a Verstappen la que li va fer Alonso fa 3 anys.
1: Verstappen, com tu bé dius, li agrada molt el circuit. De fet, durant el Drivers Parade i davant de la càmera i davant d'un micro va estar ensenyant-li a Kvyatkowski on estava la seva casa.
3: Sí.
1: Li comentava quin era el pis exacte on viu.
3: Que deia, la tinc a 50 metres o una cosa així, quan
1: sí,
3: això va comentar
1: sí.
3: I quan va abandonar.
1: Sí.
3: Però, o sigui, que bueno, està la seva salsa, no?, en aquest
1: sí.
3: escenari.
1: I bé, un Lewis Hamilton que superava el pilot local Charles Leclerc per gairebé una dècima sencera de segon.
3: Està Hamilton rendint aquesta temporada molt a la
1: sí.
3: part del seu company.
1: Hi ha polèmica amb això, perquè es parla de que Lewis Hamilton ha començat a fer servir uns frens de la marca Carbon Ceramics, una marca que no és Brembo, que és el proveïdor oficial de Ferrari, i que no haurien de fer servir una altra marca que no fos Brembo, i es veu que estan comprant discs de frens d'aquesta marca
3: bueno.
1: exclusivament per Lewis Hamilton, i que per això està anant bastant millor respecte a l'any passat.
3: Però això és que són millors aquests frens, o és que se li adapten,
1: que s'adapten millor a Hamilton?
3: Bueno,
1: i potser...
3: A mi no em sembla malament, a veure.
1: Sí, això ha aixecat revuelo. Brembo està una mica de cul respecte al cas. I bé, Isaac Hadjar va fer la cinquena posició.
3: Molt bé, també. Hadjar aquest any està fent força bé.
1: George Russell, la decepció.
3: Terrible.
1: 4 dècimes d'Antonelli en aquesta quali, amb falta de confiança, Russell...
3: Però ja no ve d'aquest gran premi, Ja altres qualis ha estat força per sota del seu company i d'altres pilots.
1: Sí. Sete Oscar Piastri, 8è Norris, 9è posició per Pierre Gasly i de ser Liam Lawson. El que respecta als espanyols, vam tenir una 12a posició de Carlos Sainz, que de miracle no es va poder ficar a la Q3, i l'altre espanyol, Fernando Alonso, doncs no va poder aconseguir una millor posició que la 21ena.
3: La 21ena. Ens va vendre molt fum amb Aston Martin, que deien que potser es repetia el tema de la McLaren Honda quan Alonso sí que aconseguia ficar-se a la Q3 en aquest circuit, doncs...
1: No.
3: Res més lluny de la realitat, però bueno, el diumenge la història seria diferent.
1: Sí. El diumenge teníem una cursa
3: bueno,
1: que començava una mica... Ens deixava mal sabor de boca des del principi, perquè...
3: Ens treia l'al·licient més important, segurament, de cara a l'única alternativa possible a la victòria d'Antonelli. I és que Verstappen es va quedar aturat totalment.
1: A la sortida.
3: I
1: es van apagar els semàfors.
3: I es va intentar reenganxar, però ja... Bueno, el cotxe ja no li va tornar.
1: No, va retirar-se directament
3: va
1: en aquella
3: primera
1: volta. Andrea Kvyatkowski va imposar un ritme absolutament...
3: Demencial. Bueno, és que tu que no sortia a la tele.
1: La
3: no.
1: volta més ràpida d'Antonelli va ser 1:13:30, i la següent volta més ràpida de cursa, que va ser de Hamilton, estava a més d'un de 1,1 segons de la d'Antonelli. És a dir, durant el màxim, Antonelli era més d'un segon més ràpid que el segon classificat, que era Lewis Hamilton.
3: Bueno, és que si n'haguéssim tingut la bandera vermella, els safety cars i tal, la diferència entre Antonelli i Hamilton podria haver sigut monumental, eh?
1: Sí, sí.
3: I això estem parlant d'un circuit de Mònaco on, no es pot anar al màxim com altres circuits, no?
1: Sí. Va haver-hi disparitat d'estratègies dins de tota la zona mitja i fins i tot la zona més alta de la cursa, però la dinàmica era clara. Antonelli estava tirant i no mirava enrere ni intentava fer coses diferents perquè no ho necessitava. Per pur ritme era capaç de guanyar aquesta cursa. Les úniques estratègies una mica diferents van ser per part de Hadjar, per part de Piastri, que sí que van guanyar alguna posició, Norris es va haver de retirar, Bottas es va haver de retirar, Berman es va haver de retirar, i arribem a les retirades més destacades, que són la de Lance Stroll, que va provocar el primer safety car a la volta 60.
3: Stroll, que deia que era un problema del seu cotxe, de frens, si no m'equivoco, va comentar, però després ens adonaríem que potser el cotxe no era el culpable d'aquest accident.
1: I això ens adonàvem quan Charles Leclerc, justament a la sortida d'aquest safety car, s'estampava en el mateix punt que Stroll, ja que, per culpa de les virutes d'asfalt que havien quedat sobre la superfície, un buquet que s'havia obert, doncs es va estavellar contra el mur, bandera vermella, una bandera vermella que li va venir molt bé a Andrea Kimi Antonelli perquè en aquell moment ja havia doblat George Russell.
3: Humiliant, aquesta imatge.
1: Un Russell que, a més d'aquesta bandera vermella, li va caure una sanció de 5 segons. Ara no recordo per què era.
3: Va ser com totes les sancions que va haver en aquest Gran Premi, pràcticament, més la de Pérez. Va ser per excedir-se de velocitat en el pit lane. Però és que després, el safety car de Stroll, si no m'equivoco, va entrar a boxes i li van ficar un drive-thru perquè no van complir aquesta penalització.
1: Exacte, sí.
3: I va acabar la cursa fora de punts. I això, pràcticament, el deixa molt lluny del Mundial. Encara més el que hagués estat si acabés 6-7.
1: Deixa George Russell a més de 30 punts.
3: No, és que Hamilton segon al Mundial. O sigui, Russell perd la segona posició del Mundial i compta que això pot anar pitjor, eh? Perquè Russell és un pilot que sembla que sota pressió
1: sembla
3: no acaba de rendir
1: una dinàmica
3: força bé,
1: una mica catastrofista. Bé.
3: El més polèmic també, si em permets, va ser Hamilton, que va tenir una sanció també pel mateix, al pit lane, i quan Leclerc encara estava a pista, no van optar per beneficiar Leclerc, sinó que van penalitzar Leclerc deixant-li el segon en l'estratègia en comptes de donar-li preferència. Això va aixecar una mica la polseguera. Després, evidentment, amb aquest accident de Leclerc se li va treure importància. I finalment, el més destacat va ser que Checo Pérez, que havia acabat de ser, el van sancionar per estar fora del seu calaix a la sortida, a la ressortida, després de la bandera vermella, i això va fer que Alonso puntués, i és molt destacat, ja que és el primer punt, i de fet aquest any ha començat millor que l'any passat, a la mateixa alçada.
1: I finalment, després de 78 voltes al Principat, victòria per Anton Angelines amb el seu Mercedes, número 12, segona posició per Lewis Hamilton i tercer Isaac Hadjar. El podi, en realitat, el completava Gasly, però Gasly tenia també una penalització.
3: També pel tema. Va haver-hi moltes sancions pel tema de
1: la setena posició.
3: De la velocitat del pit lane.
1: Com bé comentava l'Àlex, un punt per Alonso, Sainz retirat per un accident a una de les ressortides, Josephine Newgarden va guanyar a la IndyCar i amb això acabem. Theo Verhaus va guanyar a la Porsche Supercup aquí a Mònaco també, i poca cosa més.
3: Per la meva part, comentar que aquest cap de setmana tenim el premi de Montmeló,
1: Barcelona, Catalunya.
3: A Catalunya, el circuit de Montmeló, i veurem què tal, veurem si Russell, que és un circuit que se li dona millor segurament que Mònaco, si aconsegueix reenganxar-se al Mundial.
1: Estarem presents. Fins la setmana vinent, moltes gràcies per escoltar-nos.
3: Adeu.
1: Adeu. Adeu.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 8 de juny de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Aquesta setmana s'han escollit les persones representants de l'òrgan de participació dels centres de secundària de Mollet. Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. I comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ens explica com podem ajudar-los. En esports, el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla de cara a la temporada vinent. Ara per ara s'han anunciat únicament 4 renovacions i fins al moment hi ha 6 noves incorporacions. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Des de la seva aprovació el passat mes de març, la Regidoria de Joventut està treballant aquests mesos en un Consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquestes setmanes s'han estat duent a terme als instituts de secundària de Mollet les eleccions per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Després d'aquests processos, ja han estat escollits 2 representants de cada centre i Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament tot el procés. La regidora ha remarcat que molts joves s'han presentat, un fet que, segons Escribano, evidencia la necessitat dels joves de tenir veu a la seva ciutat.
2: Vull destacar que ha estat un procés molt xulo, molt enriquidor, molt emocionant també, i que realment n'hem tret molts aprenentatges, jo crec que ells també, i els equips dels diferents instituts. Vaig poder acompanyar alguna de les eleccions i bé, aquest ambient, aquest poder, no?, de dir votar per decidir, i també les persones candidates, penso que ha estat molt, molt positiu. Hi ha hagut molts nois i noies que s'han presentat i això demostra el que ja intuïem, no?, que les persones adolescents tenen molt a dir i volen tenir aquesta veu a la seva ciutat.
0: Des de l'equip de joventut, crear el Consell de l'Adolescència Municipal era un objectiu que tenien des de feia temps, i des de la seva aprovació es van començar les trobades amb els instituts per mostrar el projecte. Marina Escribano ha detallat que el primer pas va ser parlar amb les direccions i després explicar classe per classe en què consistia el Consell de l'Adolescència.
2: El que hem fet aquí ha sigut diferents passos. Primer parlar amb les direccions per explicar-los el projecte, després fer passaclasses per tots els instituts per explicar-los als nois i les noies què és això del CAMP, què és això del Consell d'Adolescència, i engrescant-los a participar, que no serà una cosa avorrida, oficial, institucional, sinó que serà un espai on ells han de tenir, diguéssim, el lideratge, no?, i que ho han de portar ells i que han de posar sobre la taula els temes que els interessen.
0: Així doncs, després d'haver escollit els representants dels instituts, només queda designar els membres de les entitats juvenils i també del Punt Jove. Ara la idea és constituir el Consell de l'Adolescència Municipal aquest 30 de juny i començar a treballar de cara al setembre.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Thank you. I ara parlem de mobilitat, i és que Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Així s'actuarà en passos de vianants que combinaran passos elevats d'obra, la millora dels guals i actuacions en creuaments de vies principals com el carrer de Gallecs o l'avinguda de Pompeu Fabra. Les actuacions previstes són a l'avinguda Burgos, a l'alçada de la plaça Joan Abelló, a l'avinguda Pompeu Fabra, amb carrer del Carme i amb el passatge de Maria Montessori. També s'actuarà a l'avinguda Jaume I amb el carrer del Carme i, finalment, amb l'encreuament del carrer Gallecs amb Francesc Ferrer i Guàrdia. Al carrer Santiago Tifón amb Trinitat Falguera s'incorporarà un coixí berlines destinat a reduir la velocitat dels vehicles.

0: I comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva, però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. És sabut que, en general, els gossos pateixen amb els sorolls forts, ja que presenten una major sensibilitat auditiva i s'espanten, sobretot, amb aquells sorolls més estridents, poc controlats. Tanmateix, els gats també tenen més sensibilitat auditiva i pateixen de la mateixa manera amb els sorolls forts. És per aquest motiu que és necessari començar a prendre mesures dies previs a la celebració per evitar el seu patiment. Ara, doncs, que s'acosta a Sant Joan, una època en què els petards incrementen, s'han de mantenir els animals de companyia segurs perquè no pateixin o ho facin en el menor grau possible. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ha explicat que en el cas dels animals que tenen terror dels petards, l'ideal és acostumar-los progressivament als sorolls forts durant tot l'any.
1: Idealment és anar-los acostumant durant l'any, no esperar el dia de Sant Joan, a sorolls forts. Es pot fer augmentant el volum, de tenir gravats sorolls i anar augmentant el volum i anar-los acostumant. Això, bueno, és una utopia. No?
2: Clar, perquè això és l'ideal, quan, sí, però això ningú ho fa.
1: No, perquè jo ho entenc, també. Però, bueno, clar, també depèn de com pateixi l'animal. Si realment té un terror bestial, home, estaria bé. I ha de viure 15-20 anys, està bé que l'eduquem en que això no és perillós.
0: Cada animal presenta diversos graus de tolerància i por als petards i, prèviament a començar qualsevol mena de tractament, és necessari consultar amb el veterinari de referència. En tot cas, s'aconsella començar dues o tres setmanes abans de Sant Joan amb el tractament per veure quins efectes presenta en l'animal. Cèlia Roig ha parlat dels nutracèutics, suplements naturals que ajuden a calmar l'estrès o l'ansietat dels animals.
1: Aquests nutracèutics el que ajuden és a que l'animal toleri millor aquest nivell de so. També serveix per quan van en viatges, moments estressants, serveixen per diferents coses, no? I amb això és una solució que està molt bé, que no és un medicament allò que has de vigilar amb la dosi i tal i tal, però que s'hauria de fer com, no sé, 15 dies o 3 setmanes abans, anar-lo provant i anar mirant a veure si realment quin efecte li fa, com li fa, si es nota alguna cosa, si no es nota.
0: Anteriorment es tenia la creença que en un estat de pànic de l'animal el millor era ignorar-lo per no reforçar les seves pors. No obstant això, s'ha demostrat que per les nostres mascotes som els seus referents i és necessari que els hi fem d'acompanyament en aquests moments crítics, tal com faríem amb una persona perquè se sentin segurs. Cèlia Roig també ha destacat la importància que els animals tinguin el seu lloc segur dins de casa on poder refugiar-se.
1: El seu lloc segur, que sí, normalment és millor que el triï ell. Aleshores, deixar que es posi allà, si ni pastilles ni res vol desaparèixer, doncs que pugui desaparèixer, i sobretot no hem de fer mai vine, que no passa res, i treure-la la força d'allà. No. Quan entren a la seva, que jo els dic cova, no podem posar mai la mà dintre de la cova, perquè podem ser mossegats o esgarrapats i l'animal tindrà la raó. Quan està a la cova, l'hem de fer, si volem fer-lo sortir, l'hem de fer sortir o ensenyant-li menjar o alguna cosa, o... però no hem de ficar mai la mà a dintre.
0: També s'aconsella que a la mateixa revetlla de Sant Joan es posi música de tambors que pugui contrarrestar el soroll dels petards. A més, es recomana fer un acompanyament a l'animal i no deixar-lo sol perquè se senti segur.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà a que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda, entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui aquí a Mollet, la farmàcia Gallec, situada al carrer Gallec 73, al barri de Can Borrell.

0: L'editorial alpina especialitzada en cartografia i guies de muntanya ha apostat per continuar la sèrie Camins de l'Alba al Vallès Oriental. La sèrie de llibres centrats en excursions accessibles per a totes les edats ha arribat a la comarca per apropar la muntanya a les famílies i aquelles persones que volen fer excursions suaus. Aquesta nova edició de Camins de l'Alba ens porta diverses rutes pels 38 municipis que formen part de la comarca i hi ha un mapa centrat en el Baix Vallès amb Mollet a l'epicentre. En Martí Nadal, director d'Alpina, ha comentat que aquesta zona és l'única de Catalunya que no estava cartografiada.
1: Fa anys que l'havíem treballat i era l'única part, diguem-ne, del Vallès Oriental que no quedava cartografiada. En aquests moments, si alguna persona vol tenir mapes a escales excursionistes de 25 o 20, té tot el Vallès Oriental cartografiat. Per tant, són 7-8 mapes, però vull dir que tens tots els camins del Vallès Oriental per recórrer. Perquè l'últim que faltava era aquest del Baix Vallès, que el vam treure ara farà poc.
0: D'aquesta manera, les rutes del Vallès Oriental queden recollides amb itineraris seleccionats, descripcions clares i comprensibles i mapes parcials de cada ruta. L'edició de la comarca va sortir l'any passat i des d'aleshores ha tingut molt bona acollida. Martí Nadal s'ha mostrat sorprès perquè estan a punt d'acabar la primera edició, un fet que evidencia que la gent vol descobrir el seu territori.
1: Estic sorprès. Estic sorprès perquè també us haig de dir que això és una mica de fer una guia de, per diguem-ne, per

0: Pas endavant per conèixer la cartografia i les rutes de la nostra comarca, tot en un llibre que des de la seva publicació està tenint molt èxit.
1: Mollet al dia, els esports.
0: I ara en esports parlem de futbol, i és que el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla. Des del club compten amb 16 jugadors de cara a la temporada vinent i la intenció és arribar a la vintena en una plantilla que ha estat modificada en un 80%. Després de la mala dinàmica de l'equip i certificar el descens a segona catalana, Ángel Soto, entrenador, de la mà de la junta directiva, han apostat per un canvi radical de la plantilla, salvant únicament 4 jugadors. Jordi Candela, president del club, ha comentat que des que va entrar Soto a la banqueta tenia clar que calia un canvi de plantilla.
2: Home, si amb aquest equip que hem confeccionat a Primera Catalana hem quedat últims, només hem fet 20 punts, i els 3 entrenadors que hem tingut, és molt clar, l'últim que va tenir el Soto diu aquí s'ha de canviar el 80% de la plantilla, cosa que, comprendreu, doncs és molt complicat. En plena competició, anar a buscar un jugador de tercera divisió, per dir alguna cosa, no? Llavors, clar, vam parlar amb 2 o 3 jugadors de més categoria, però clar, perquè li donin la baixa li has d'oferir una quantitat econòmica una mica important, el qual no podem fer. I ens anem a segona catalana, doncs bueno, no s'acaba el món, no? Intentarem pujar la temporada que ve i ja està, home.
0: Amb aquest objectiu en ment, les incorporacions estan sent múltiples. A través de les xarxes socials del club s'han fet oficials les introduccions a l'equip de Marc Pujol, Oriol Bordas, Òscar Mejías, Pablo Sola, Pepe González i Oriol Llevaria. El president del club ha comentat que precisament el que busquen són jugadors que portin i se sentin part del club.
2: Es tracta de que siguin jugadors que sentin una mica el club, no? Que lluitin una mica pel club, que és el que volem. Perquè de vegades parlar malament venen jugadors que només venen a cobrar, no? Llavors, això és la implicació que volem. Que se sentin una mica implicats dintre de l'equip, és el que vol l'entrenador i el cos tècnic que estem tenint al primer equip.
0: Aquesta setmana s'acabarà de confeccionar l'equip de cara a la temporada vinent, un equip que lluitarà per recuperar la categoria de Primera Catalana. Tot i aquestes incorporacions, des de l'equip continuen 4 jugadors, que són l'Alejandro Barón, l'Eric Fernández, l'Àlex Caró i l'Idrissa Sadio. Jordi Candel ha fet 5 cèntims d'aquestes renovacions.
2: Bueno, hi ha el Pesqui, hi ha el Caro, hi ha el Pollato, són jugadors que ja estaven aquesta temporada aquí, a l'Ibriza, el delanter, el mi, bueno, a veure, són jugadors que ara han portat bastant, a l'Ibriza va estar lesionat al final de temporada, però bueno, a veure, no tots eren malos per dir una cosa, no? Sempre n'hi ha algun que pugui aportar l'equip, home.
0: En definitiva, el primer equip del Club Futbol Mollet es prepara per una temporada dura on competiran cada partit per recuperar la categoria. Per aconseguir l'objectiu, comptaran amb una plantilla completament renovada i el lideratge d'Àngel Soto, que revalida com a entrenador després de 2 mesos a la banqueta molletana. I abans de marxar, repassem els continguts en forma de titulars. El Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Aquesta setmana s'han escollit les persones representades de l'òrgan de participació dels centres de secundària de Mollet. Mollet impulsa millores de seguretat viària, pacificació del trànsit i accessibilitat en diversos punts del municipi. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la seguretat viària, la visibilitat i l'accessibilitat en 6 punts concrets. Comença el compte enrere per la celebració de Sant Joan, una celebració que és festiva, però que no tothom gaudeix, com és el cas dels animals de companyia. Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària de Mollet, ens explica com podem ajudar-los. En esports, el primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva es troba en plena confecció de plantilla de cara a la temporada vinent. Ara per ara s'han anunciat únicament 4 renovacions i fins al moment hi ha 6 noves incorporacions. I fins aquí l'informatiu d'avui, però nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació com és habitual. Ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com cada dilluns fem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i, de fet, una actualitat doncs, que ha estat molt marcada per aquest cap de setmana, per totes les activitats que s'han desenvolupat aquí a Mollet. Una de les més destacades ha estat aquesta tercera edició del Pintalis Fest, que enguany s'ha fet aquí al barri de Plana Lladó. Encarna, com ha anat aquesta edició d'aquest festival d'art?
1: Doncs la veritat és que ha anat fantàsticament bé. Jo crec que ha estat un cap de setmana doncs, ple d'activitat, una ciutat no, molt viva, molt dinàmica i sobretot també una ciutat amb una participació d'entitats i participació de tots els veïns i veïnes, doncs com mai s'ha vist, un cap de setmana amb moltes activitats de diferents àmbits, culturals, esportives, familiars, de joventut, i a totes elles doncs hi havia moltíssima gent i gent que anava com visitant-les totes, i això encara doncs ens fa més goig. Però com bé deies, aquest Pintalis Fest, aquesta tercera edició, doncs, era fantàstica. En aquest cop, doncs, a Plana Lladó, a la plaça Joan Miró, fent aquests murals impressionants, aquests enormes murals. I també, doncs, molt contents també perquè la gent ens ha traslladat, no?, com estaven veïns i veïnes, com estaven de contents, no?, de donar-li el protagonisme en aquesta plaça i de donar el protagonisme al barri. I també de veure com les entitats on han volgut participar doncs, per revitalitzar també doncs, aquesta plaça i donar suport al Pintalis per fer-lo encara doncs, més participatiu i més festiu. Així que molt, molt contents, però no només d'aquest festival, sinó també de la resta d'activitats de la ciutat, propostes singulars, propostes noves també de les entitats veïnals i també d'activitats de diferents això en àmbits, i jo crec que això també és gràcies no, a la implicació de totes els molletans i totes les molletanes. Per això sempre agraïm no, que hi hagi aquesta gran participació i que fa possible doncs, que hi hagi una intensa vida cultural a la nostra ciutat, i això també doncs, denota no, la identitat de la nostra ciutat, i estem superorgullosos de ser tan actius, i això també al final reverteix també a que hi hagi una activitat econòmica en general de tots els sectors. Així que molt, molt contents, sobretot per aquesta cohesió social que estem demostrant a la ciutat.
0: Precisament el Pintalis Fest és un festival bastant recent, perquè tot just aquest any celebrava la seva tercera edició, i se sol dir que la tercera edició és la que consolida una iniciativa, un projecte o una activitat. Ho enteneu així també vosaltres, Encarna?
1: Sí, la veritat és que es pot dir doncs, que amb aquesta tercera edició ja està consolidada, però jo crec que des de l'inici doncs, ja va quedar palès, no?, que va ser un festival doncs, que va agradar molt a la ciutadania, perquè no només pel que representa de qualitat artística, sinó també perquè projecta la imatge de Mollet molt més enllà i ens posa no, en aquest calendari i en aquest mapa de l'art urbà, i això també és molt positiu, i a més que tenim com a cap no, d'aquest Pintalis doncs, en Dase, el Marc Álvarez, que és un fort representant tant dins de l'art urbà a nivell mundial, i doncs que sigui molletà i doncs que sigui també la persona doncs que va idear i que ens va proposar doncs aquesta feina, aquest festival a Mollet, doncs ho teníem molt clar, no? Però amb aquesta tercera edició ja s'ha vist, perquè a més en aquesta ocasió doncs s'han volgut sumar moltes entitats de la ciutat, s'han volgut sumar doncs moltes persones, i això doncs reforça el vincle de les entitats amb aquest festival, i jo crec que si ha quedat clar és que ja està consolidat i que ha agradat, i que cada vegada doncs cada edició doncs serà més gran.
0: Com dèiem, el Pintalis Fest tenia lloc aquest cap de setmana, però no era l'única activitat que s'ha desenvolupat aquests dies. Parlem també, Encarna, que ahir diumenge, des del Casal Cultural, organitzaven un any més el que és a Corpus i doncs, a diverses catifes de flors guarnien un any més la Rambla.
1: Sí, és una activitat molt vistosa, molt maca i amb molt bon temps, amb moltíssima gent doncs, celebrant doncs, un altre any més aquest Corpus a la mà també del Casal Cultural i bé, doncs és que és una activitat que llueix molt, que deixa doncs, la Rambla, ja ens agradaria poder tenir doncs, durant més dies no?, que la gent hi pogués gaudir d'aquesta festa, però ja dic que és molt maca, amb aquest també lloc moment de l'Ou com balla i aquesta mostra de tots els casals i de tots els tallers, doncs és que és una festa també molt, molt maca i, com et dic, molt vistosa perquè les catifes de flors, la veritat és que és impressionant el resultat final.
0: De fet, el que comentaves, Encarna, fa llàstima que es puguin gaudir tan poc d'aquestes catifes, no per tota la preparació també que comporta, però si més no, doncs una festivitat que també està ja molt consolidada aquí a la ciutat.
1: Sí, són molts anys també del Casal Cultural i que ens porten doncs, aquestes catifes, així que també només que agrair, esperem doncs, que s'assumin cada vegada també moltes més entitats i associacions perquè cada vegada doncs, tinguem més i els puguem disfrutar. Doncs, ja ens agradaria, com estem dient, més dies o més temps, però bé, no és possible.
0: Uh-huh. I comentem també més temes, més jornades que han passat aquest cap de setmana. Parlem d'esports i ens anem a parlar d'escacs. I és que, com és habitual, des del Club Escacs a Mollet, doncs, preparen sempre aquest cap de setmana ple d'activitat, un dia doncs, basat en el que és la base, amb aquesta lliga d'escacs escolar, i després també el diumenge doncs, que arriba el plat fort, no?, que és aquest Open Internacional, on jugadors d'arreu venen aquí a Mollet doncs, per jugar al Memorial Ezequiel Martín.
1: Sí, la veritat és que ha quedat clar doncs, que a Mollet doncs, hi ha moltíssima afició en aquest esport. Per Memorial i per l'Open Internacional, sinó perquè també des del club i des de les escoles s'està fomentant molt també doncs, que hi hagi doncs, aquesta passió doncs, per aprendre els escacs i bé, jo crec que ens permet no només aquest cap de setmana doncs, honorar la figura també en record d'Ezequiel, sinó també mantenir no, d'una manera doncs, aquest llegat i el reconeixement no, del que va ser la seva aportació doncs, una mica a la vida esportiva i també social de la ciutat. Jo crec que aquest Open Internacional està consolidat dins de la nostra ciutat, però també és un referent esportiu no, del nivell no, i que ens projecta a Mollet doncs, més enllà no, del nostre territori. Com bé dius, doncs, és un Open Internacional i així que molt contents també i de veure doncs, la quantitat de joves doncs, que estan doncs, compromesos amb aquest esport, això. Així que tenim projecció d'esportistes dedicats als escacs doncs, per moltíssims anys.
0: I acabem ja amb aquest bloc d'activitats de cap de setmana comentant que aquest diumenge, justament ahir, se celebrava un any més la Festa Verda i la Biodiversitat que es feia aquí al Parc de Can Borrell.
1: Sí, una activitat també doncs, que fem anualment a Can Borrell, davant del parc de la Masia, i també una activitat també molt maca que dona a conèixer doncs, i posa en relleu la importància no, del medi ambient i posa doncs, a l'abast de petits, de famílies, de moltíssima gent, diferents tallers doncs, per conscienciar de la importància doncs, de cuidar el medi ambient i de poder doncs, fer tallers i fer activitats familiars doncs, als més petits, doncs, com et dic, per crear aquesta consciència també agraïts a totes les persones que van visitar, de les entitats que van participar també, bueno, donant opció i donant aquests posant a l'abast els tallers, així que bé, una festa més doncs, que està consolidada dins d'aquestes que promovem des dels serveis de medi ambient, justament com fem fa uns mesos també la festa de l'arbre, també doncs, són aquest tipus de festa que intentem doncs, aglutinar doncs, amb la ciutadania, amb els veïns i veïnes, doncs, perquè siguin activitats familiars i crear aquesta consciència de que entre tots doncs, intentem doncs, fer aquesta ciutat una mica més resilient, una miqueta doncs, també més amigable amb la lluita amb el canvi climàtic i cuidar el nostre verd, el verd urbà de la ciutat, que és molt important.
0: Doncs, havent comentat aquesta Festa Verda i de la Biodiversitat, tanquem el que és aquest bloc d'activitats d'aquest cap de setmana i posem la mirada a demà, perquè, de fet, doncs, es veu una setmana de molts nervis, una setmana molt intensa, perquè totes aquelles persones doncs, que vulguin accedir a la universitat, just demà comencen el que són les PAU, les proves d'accés a la universitat. Des d'aquí de Mollet són a més de 260 alumnes els que s'hi presentaran enguany.
1: Doncs sí, és un moment molt important. Jo ara tiro ja uns quants anys enrere i són setmanes de molts nervis. Una miqueta també és el moment en el que bueno, posa a prova doncs, tot el coneixement, els anys d'estudi i de més, però com ha dit l'alcaldessa, jo crec que els joves estan preparats, porten molt de temps ja des de inicis de curs preparant també aquest examen, com serà, com l'han d'afrontar també per la part emocional, com han de controlar els nervis i de més, i esperem doncs, que els resultats siguin positius per tothom, que tots els alumnes puguin aconseguir seguir doncs, a les notes que necessiten doncs, per poder portar a terme els estudis que hagin escollit. Així que moltíssima sort a tots i esperem doncs, que puguin doncs, ja tenir fer els exàmens bueno, amb les millors notes possibles perquè puguin aconseguir doncs, arribar doncs, i accedir a aquestes carreres doncs, que volen fer.
0: En definitiva, doncs, a uns dies de molts nervis, si més no, i segurament també doncs, a algunes d'aquestes proves es veuen afectades per la mobilitat a Barcelona amb la visita del Papa, així doncs, que també a paciència a totes aquestes persones que demà hauran de fer la selectivitat en aquesta zona. I tanquem aquesta conversa de portaveus municipals, Encarna, en un minut comentem que des de l'Ajuntament de Mollet, un any més, doncs, heu posat a disposició de la ciutadania, el que són els refugis climàtics. Comentem aquest tema això en 60 segons.
1: Doncs sí, com sabeu, doncs, amb el canvi climàtic, les temperatures l'arribada de l'estiu doncs, són molt fortes. També hi haurà segurament episodis d'onades de calor. Hem posat ja bueno, a disposició i en coneixement quins són aquests refugis climàtics tant externs com interns i esperem doncs, que la gent doncs, pugui fer-los ús també i bueno, anirem informant si en algun moment doncs, ja aquestes temperatures s'eleven més de l'habitual doncs, perquè en tinguin més coneixement, però quan davant qualsevol dubte doncs, es posa en contacte amb l'Ajuntament, els informaran i també si en algun moment, doncs, com dic, hi ha aquestes fortes onades, doncs, ja també informarem també del seguiment i de què hem de fer doncs, per evitar doncs, o estar en el carrer en les hores doncs, també que són més perilloses.
0: Doncs queda comentat aquest darrer tema i amb això tanquem aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens acompanyis un dilluns més per comentar tota l'actualitat i ens trobem ben aviat, Encarna, que vagi molt bé la setmana. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies i molt bona setmana a tothom. Adéu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent ha escombrat la nuvolada o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú tu en benefici propi o dels seus. Sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu, quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i, finalment, ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas els passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més els passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit, hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 705, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar el doctor Packard i amb en Jacques Balmat a l'entrada de la Vall del Gel. Així doncs, seguim amb la nostra història. Capítol 4. El Montblanc, tercera part. Quan en Balmat se'n va adonar que la intenció del doctor era de tirar pel dret, va començar a neguitejar-se i a demanar-li que fessin en marxa enrere, ja que es veia venir un escenari pitjor del que havien viscut fins aquell moment. El doctor, finalment, va aconseguir infondre ànims a Balmat i el va convèncer de seguir endavant. Val a dir que, per dos homes d'aquella època, mal equipats i amb una tècnica rudimentària, el que els esperava era descoratjador. El mal temps de les setmanes anteriors havien deixat un important gruix de neu nova per la qual van haver de batallar durant hores, obrint-se camí ensorrats fins als malucs. Va ser un esforç titànic, agreujat pel fet d'haver de sortejar sovint cercs esquerda gegantines. Cap a les 3, un cop haver escalat uns costeruts vessants, varen arribar a la part superior de la Vall del Gel, ara coneguda com a Gran Plató, lloc on encara no hi havia estat mai ningú. En aquell punt, Balmat va defallir de cop. Portaven escalant més d'11 hores i el cim encara estava gairebé 1.000 metres de distància. Era massa tard. I si les condicions no milloraven, no veien possibilitats d'arribar al cim abans del capvespre. Però a uns 800 metres, a l'altra banda del Gran Plató, hi havia el pendent final. Allò que obsessionava aquells homes, però, era la possibilitat de morir, ja que es desconeixia el que podria succeir si es veien obligats a passar la nit sols en aquelles alçades. La decisió del doctor de seguir endavant degué de requerir una força de voluntat i un valor increïbles. Mitja hora després, arribaren a la base de la rampa. I cap a l'esquerra, en diagonal, es veia una cresta de neu que Packard ja havia observat prèviament des de la vall. I es va disposar a seguir aquell camí. El gel era força dret i relliscós, i varen haver de fer servir les puntes de ferro de les seves perxes per marcar graons per on anar pujant. L'ascensió de l'ancien passatge, que avui en dia no representa cap complicació per a qualsevol grup competent i amb l'equip adequat, per a aquells dos homes va ser una experiència sumament exposada i perillosa. I, a més, un fort vent els feia perdre l'equilibri i els alçava els membres. Malgrat tot, a les 5 havien superat l'obstacle i es trobaven damunt la rodonida cresta del contrafort noroest. Als seus peus s'estenia tota la vall de Chamonix, on es trobava un científic alemany, el baró von Gersdorff, qui, amb un potent telescopi, pretenia puntual nota de tot allò que anava succeint. De fet, va ser ell qui posteriorment va certificar la gesta de Packard. Tornem al tema. Els dos escaladors es trobaven ara tan sols 300 metres del cim i només unes suaus pendents de neu dura els separaven de la victòria. Estaven esgotats i, per si no fos prou, patien els efectes de l'alçada totalment desconeguts per ells. Pujaven amb gran esforç, lluitant contra el vent glaçat i, malgrat que no volien perdre ni un minut, es veien obligats a aturar-se cada 3x4 per tal de recuperar l'alè. No vull ni imaginar el que durien ser per aquells dos homes aquells metres finals. I poc abans de 6:45 de la tarda, d'aquell 8 d'agost de 1786, dos homes es trobaven al cim del Montblanc. L'edat de l'alpinisme havia començat. Malgrat l'escoltament del doctor Packard, ell va passar mitja hora efectuant observacions científiques. Va prendre temperatures, mesures baromètriques que hi havia anat prenent durant la pujada. Va fer proves de magnetisme amb la brújula i va mesurar el blau del cel. A les 7 de la tarda els dos homes varen començar a baixar. Al peu de l'ancien passatge, la neu ja s'havia glaçat i varen poder anar ràpidament seguint la traça que havien deixat a la pujada. Se'ls va fer de nit molt abans que arribessin a la junció, però, afortunadament, el cel era serè i la lluna plena els va permetre versar a través de les esquerdes sense cap incident. Malgrat tot, és increïble que poguessin baixar sense cap contratemps, doncs amb tota seguretat estaven massa esgotats per prendre masses precaucions. A mitjanit, arribaren a les primeres roques de la muntanya de la Cota, on varen instal·lar el seu bivac per tal de passar les poques hores que faltaven per les primeres llums del dia. Al matí, amb les mans gelades i el rostre desfigurat pel sol dels 4.000, varen arribar extenuats a Chamonix. El doctor Packard estava assegat per la neu i Balmat el va haver de dur del braç. faltaven molts anys encara perquè es coneguessin els efectes dels raigs ultraviolats i de la necessitat de protegir-se els ulls durant les ascensions d'alta muntanya, portant ulleres especials per la neu. Pacari i Balmat havien escalat uns 2.500 metres de desnivell fins al cim i tornat el mateix dia, proesa, encara avui, rarament realitzada. Aquests dos homes no solament avançaren per terreny inexplorat, sinó que, a més, ho varen fer per una ruta que tots els guies de la regió consideraven impossible. Cabia esperar que en Balmat es sentís agraït cap al doctor, però era de caràcter vanitós i mesquí. El triomf li va pujar el cap i va començar a exagerar la seva contribució a la gesta. Probablement ningú li hagués fet massa cas si no hagués estat per la intervenció d'un periodista suís anomenat Marc Theodor Burrit, qui va voler atribuir tot el mèrit a Balmat, presentant-lo com l'heroi de la conquesta, tot per enveja cap al doctor Pacard. Aquest es va comportar dignament, i el que més li va importar va ser descobrir que el seu baròmetre s'havia espatllat durant la pujada i, per tant, les dades que va anotar no eren fiables. Així, doncs, la versió d'en Balmat i en Burrit es va donar per bona fins que, després de gairebé 100 anys, mercès als treballs d'historiadors de principi del segle XX, que varen reunir documents que demostraren la falsedat de les afirmacions d'en Burrit, no es va reconèixer que va ser el doctor Pacard qui havia sigut el veritable artífex de la conquesta del Montblanc. I aquest va ocupar el lloc que li corresponia en la història de les grans conquestes de l'home. La setmana que ve entrarem en l'època de les grans ascensions alpines.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Dijous dia 11, extrem. Matinal, grup dels dijous. Santa Cecília, Sant Jeroni, Montserrat. Vocals, Francisco Vera i Carlos Revilla. Recorregut 8,25 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 600 metres i 600 metres de baixada. 5 hores de durada, dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a 6:30 hores. Transport en vehicles particulars. Dijous 11, tothom. Presentació del trekking Katmandú Pokhara, Mardi i Mal, Trek en Upper Mustang Tour 2026. Vocal, Òscar Cano. A les 20 hores, presentació de la proposta de trekking Katmandú Pokhara, que tindrà lloc del 28 d'octubre al 19 de novembre de 2026. Dissabte 13, tothom, sortida fotogràfica. Salts d'aigua de Canaletes, Cabrera d'Anoia. Josep Maria Cruz i Francisco Vera són els vocals. Recorregut 8,6 quilòmetres amb un desnivell de pujada de 230 metres i baixada de 230 i 4 hores de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. Diumenge 14, marxa nòrdica. Circuit català de marxa nòrdica, primera marxa per gallecs. Recorregut, longitud 11,34 quilòmetres i un desnivell acumulat de 138 metres. Dificultat baixa. Cal portar bastons de marxa nòrdica. Vocal, Mercè Cervera. Lloc de sortida, pista d'atletisme a les 9. Preu, 12 euros socis, 14 euros no socis.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

Baby, please, don't go, sisplau, no te'n vagis, ara. If you leave me now, Becky's va dir, si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella. Doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty. Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: seleccionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris. Ho és el temps. Ho és el meu cor tan indecis. I darrere dels vidres ho és el món.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca i per això disculpareu el soroll de fons.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
1: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser el de la seva vida. Yeah.

Se a Luísa quis. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Joy de Zen. Joy de Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques. Aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad.
1: A ti,
0: per qui fem aquest programa. A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue'm-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o poli que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses. I can think of...

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou, la pel·lícula i la seva banda sonora. La de Dirty Dancing agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa. Totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu, o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano! Ha. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per, en simultani, per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a... Cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie, versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy. Però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Roadie de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

0: David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.
1: Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.

0: And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ring of fire.
0: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high.
1: Anell de foc.
0: And it burns, burns, burns.
1: Johnny Cash.
0: The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Que, per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1-2-3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: such a thing.
1: When you are a king.
0: When you are a king.
1: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, si estàs bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat. Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres. S'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

only living boy in New York. Que aquí es va dir l'únic muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single. El 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantar al llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felice és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla.
1: Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
2: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Parellador i jo.
1: Us picàveu?
2: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal, me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus. Música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust. Per reconfortar-te. Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.

0: Ruta 66.
1: Hola família, sóc en Pitu dos Santos i això és la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
2: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Hey You Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen, d'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop-rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge. L'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You. Des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
3: Sí, on el puc escoltar?
2: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
6: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent ha escombrat la nuvolada, o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú tu et benefici propi o dels seus. Sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i finalment ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas als passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més als passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Escoltes i cas. I'm in love, yeah, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: Man. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La massa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

No sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has